0: Doctora Empar Lurbe és la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València.
1: L'obesitat infantil és un problema de salut actualment. Jo diria que per diversos motius. El primer de tots perquè és una patologia amb elevada prevalència. Què vol dir això? Que és un problema que se presenta en molta freqüència. A més, cada vegada han vist en els últims anys que aquesta prevalència ha anat augmentant i jo diria que més allà, cada vegada, els xiquets no és que siguin més obesos, sinó que és més greu l'obesitat que tenen, és més el grau que té és major. És a dir, augmenta la freqüència d'una malaltia com és l'obesitat i, a més, són més severes. El grau d'obesitat és major. Que, curiosament, menys d'un 1% estan primers. El 54% tenen el pes normal i la resta, és a dir, aquest 45%, tenen algun grau de sobrepès.
0: En la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, cap del grup de Ciberov, aquest programa premiat a nivell nacional, estem en Empar Lurbe. Empar, què tal? Bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: Bueno, pues anem allà. Estàs disposada ja i preparada a contestar a totes les preguntes dels xiquets, xiquetes, pares i mares?
2: Clar que sí, encantada.
0: Bueno, pues allà va. Primera pregunta.
3: ¿Qué es la obesidad y cómo la definimos en niños y adolescentes?
2: La obesidad es, podem dir que és una malaltia. I és una malaltia que avui a dia està sent un problema de salut pública. Per què diguem que està sent un problema de salut pública? Pues perquè cada vegada té més prevalència. És a dir, cada vegada és més freqüent en la població pediàtrica. I per tant, com a malaltia, pot donar complicacions a curt i a llarg plaç. Però què podem dir que és l'obesitat? L'obesitat és un trastorn metabòlic que se produeix en general, quan estem parlant de l'obesitat que afecta fonamentalment a la població pediàtrica, perquè n'hi ha una desproporció entre les calories que s'ingereixen i les calories que se cremen. I sempre n'hi ha un balanç favorable, se crema menys de lo que entra. Què vol dir això? Pues que mengem més de lo que se hauria de menjar en molta caloria i se crema menys, estem més sentats i una vida més sedentària i menys activa. A què porta això? Això porta a que n'hi hagi un augment de la grasa corporal, que és el que caracteritza la presència d'obesitat. Què diguem, com podem nosaltres saber si un xiquet té un pes normal o no té el pes normal? A diferència de l'adult, que n'hi ha un punt de tall per definir si és obès o no, en els xiquets n'hi ha una característica fonamental i és que els xiquets creixen i se desenvolupen. Per tant, nosaltres, els pediatres, el que fem és anar a unes taules, que és el que diguem els percentils, que és que se gasten ara, en general, són els de l'Organització Mundial de la Salut, que el que fan és mos donen una distribució en funció del sexe del xiquet, si és xic o xica, i segons l'edat que tinga, en quin punt està un paràmetre que relaciona el pes i la talla, és a dir, l'índice de massa corporal. Si aquest índice de massa corporal està per damunt del punt de tall que nosaltres considerem com a pes normal, vol dir que aquest xiquet té un excés de pes per la seva edat i pel sexe.
0: Pues, Empar, jo crec que la pregunta ha sigut perfectament contestada. Segona pregunta.
4: ¿Con qué frecuencia aparece en los niños españoles la obesidad?
2: La obesidad es altament prevalent. Què vol dir quan estem sentint que ens diuen que una patologia és altament prevalent? Pues que és molt freqüent. I en quins datos estem encontrant-se a nivell de l'estat espanyol? Bueno, pues podem comentar els datos d'un estudi que és el que se coneix com l'estudi Aladino que va fer el Ministeri de Sanitat. Aladino que respon a l'estudi que contempla l'alimentació, l'activitat física, el desenvolupament infantil i l'obesitat. En aquest estudi varen incluir-se xiquets de 6 a 9,9 anys i agarraren xiquets de totes les comunitats autònomes de l'Estat. En total, es varen incluir al voltant de 800 alumnes de 6 a 9 anys. I quina va ser la prevalència que se van trobar? Pues bueno, del total de la població que se va estudiar, un 55% tenien un pes normal. Menys de un 1% estaven prims, és a dir, estaven per baix del pes que es tocava. Però un 45% tenien un excés de pes. És a dir, uno de cada dos xiquets de 6 a 9,9 anys tenen algun grau de sobrepès. Si això ho dividim, com comentàvem al principi, en el que és sobrepès o el que ja alcança el nivell d'obesitat, de sobrepès n'hi hava un 26%. És a dir, aproximadament uno de cada quatre xiquets pesa més de lo que li toca. I d'obesitat estàvem en un 18%. És a dir, podíem dir que uno de cada cinc. Com podem veure, són xifres que són importants. No pensem en tratar, pensem en evitar, en previndre que això aparega.
0: Anem en la tercera pregunta.
5: ¿Hay diferencias entre distintas comunidades autónomas?
2: Pues sí, també hi ha diferències entre les comunitats autònomes. En aquest estudi, que estem agarrant una població similar, representativa de lo que és l'estat espanyol, n'hi ha comunitats autònomes que tenen molta més prevalència de l'obesitat que altres. Entre elles, per exemple, Canàries és una comunitat que té una elevada prevalència d'obesitat i de sobrepès, tant en xics com en xiques. On està la comunitat valenciana? Bueno, pues en el cas dels xics, la prevalència d'obesitat està al voltant del 20%, és a dir, uno de cada cinc, i del sobrepès està ja al voltant del 50%, si juntem sobrepès i obesitat, uno de cada dos. És a dir, obesitat, uno de cada cinc. Sobrepès i obesitat, uno de cada dos. En el cas dels xics, en la nostra comunitat. En el cas de les xiques, la presència d'obesitat està al voltant d'un 20%, uno de cada cinc. I el que és sobrepès i obesitat també estem al capdavant, perquè estem al voltant del 45%. És a dir, a nivell de l'Estat n'hi ha diferències i la comunitat valenciana pues, té aquestes dades que, des de luego, són preocupants, igual que la resta del país, en el que trobar que uno de cada dos xiquets tenen algun excés de pes, pues no deixa de ser un tema per a preocupar-nos.
0: Següent pregunta.
6: ¿Es más frecuente la obesidad en chicos o en chicas?
2: Pues si mirem el global de la prevalència d'obesitat, podem dir que els xics, n'hi ha més xics obesos que xiques. En l'estudi este, que és de referència de l'Estat, quan parlàvem d'obesitat, un 21% dels xics són obesos. Les xiques, un 16%. És a dir, sí que n'hi ha diferència. Més obesitat en els xics que en les xiques. Sin embargo, si anem a la part del sobrepès, pràcticament són igual. Uno de cada quatre xics i uno de cada quatre xiques tenen algun excés de pes. És a dir, diferències en el sexe. En quant a sobrepès com a tal no en tenim, però en quant a obesitat, més xics obesos que xiques.
0: I l'última pregunta, i jo crec que molt important.
3: ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad?
2: Lo primer que n'hi ha que pensar és que la obesitat té conseqüències ja a curt i a llarg plaç. I que probablement en la presència d'obesitat estem assistint a lo que antes pensaven que era patologia, que només era de l'adult, pues bé, està apareguent ja en els xiquets en presència d'obesitat. Quines són este tipus de complicacions? Pues lo primer, n'hi ha més hipertensió de la que n'hi havia abans. Abans, realment, xiquets hipertensos, puguem dir que se limitaven aquells que tenien una patologia de base i que això feia que pujara la tensió. Avui en dia, en presència d'obesitat, la hipertensió arterial és prevalent, és a dir, és freqüent, i això està ja posant a l'organisme en un risc, sobretot si tenim en compte que el xiquet és un organisme en creixement i desenvolupament. Quines altres alteracions podem trobar-se ja? Pues lo que se diu alteracions metabòliques, la diabetes tipus 2, La diabetes tipo 2 es una malaltia que era abans única i exclusivament de l'adult i ara, en presència d'obesitat, podem encontrar-la ja. També, pues, l'augment del colesterol. Més coses que no s'han acabat així. Pues el tema de totes les alteracions que puguen tindre des d'un punt de vista psicològic. I què podem encontrar en els xiquets obesos? Pues tenen una baixa autoestima. Moltes vegades són xiquets en depressió i en ansietat que es porta a que puguin tindre fracàs escolar. I això ens ha de preocupar a tots perquè és una època on l'aprenentatge és fonamental. Per tant, això jo diria que planteja dos problemes importants. El primer, un problema de salut pública. I el segon, la necessitat de tindre que intervindre d'una forma multidisciplinar i implicar no només a lo que són la part dels metges, dels pediatres que tenim que cuidar dels xiquets, però també a la societat, l'escola, els mitjans de comunicació. Això és algo que tenim que fer entre tots. I en esta filosofia és el que en l'Hospital General de València, en el Servici de Pediatria, està desenvolupat des de fa molts anys el programa d'atenció integral a l'obesitat infantil, que contempla tota esta intervenció multidisciplinar, en la que nosaltres tenim que aliar-se hasta en les noves tecnologies per a fer que estos xiquets siguin capaços, primer, de no desenvolupar obesitat, i si la desenvolupen, fer que s'aborde d'una manera integral per a que revertisca i se augment de pes i tornen a ser xiquets que tinguen un pes completament normal. Sense dubte, un programa d'aquestes característiques pot facilitar aconseguir els objectius que tenien que proposar-se. Fonamentalment, tindre una joventut sana, xiquets i adolescents que siguin completament sans. Sense dubte, ha sigut entès la filosofia d'aquest programa que va rebre el Premi de l'Estratègia NAOS del Ministeri de Sanitat en el 2010 i que contínuament estem innovant-lo a fi de millorar la salut dels xiquets que tenim al nostre càrrec.
0: Pues sabis consell, els que ens ha donat la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General en Par Lurbe. I, doctora, continuarem parlant així en el nostre programa, en la nostra secció, la Fundació Te Dona Vida, de l'obesitat infantil.
2: Moltíssimes gràcies.
7: Hola, soy Mario Gilaver, jugador del València Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
8: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos, eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera, eternos los cuartos y las semis, las finales, eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor. Un sentiment etern. Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno.
9: porque aquí se vive la tierra de Valencia.
10: Festeam les noves equipacions del Valencia Club de Futbol de la temporada 26-27.
11: Hola, soy César Tárrega, escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Estem en la secció de hàbits saludables de la Fundació del València. Avui anem a parlar de la salut dental. És molt important, eh? Més important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara ens ho conta tot i ens ho explica el metge de l'acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
2: Bona vesprada, Rubi, si estem una altra vegada.
1: Estàs un poc constipat, no?
2: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
1: N'hi ha que previndre, la setmana passada parlarem de previndre els constipats, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Però vaya, bueno, vaya. La veritat és que l'horatge tampoc acompanya, eh?
2: No, no, la veritat
1: fred,
2: és que
1: fa calor.
2: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i el que passa, no, ningú estem lliures, ni els metges.
1: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions.
2: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida del deport, moltes vegades té més que veure la prevenció i l'adquisició d'uns hàbits saludables per a previndre qualsevol problema a posteriori. Aleshores, nosaltres hem intentat que tots els xiquets que estiguen en la nostra escola puguen assolir tots aquests hàbits i de fet estem a punt de començar una campanya en el club de que, en el qual una entitat d'odontologia va a fer una revisió a tots els nanos de l'acadèmia.
1: O sea que anem a començar ja ara ja la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels xicons de l'acadèmia, no?
2: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la gent major, amb certes juvenils, els que deixes i faltes ja han sigut revisats, i no sols hem revisat l'habitual tema que vosaltres sempre m'instruïm més, que és la càries, sinó altres tipus de problemes, com les maloclusions. Més que res, no perquè n'hi hagi que intervindre directament en elles, sinó per aconsellar, perquè sí que és de veres que són alteracions que ajuden a que la dentadura no faci el seu treball de forma adequada. Bàsicament, el seu treball és fer la primera part de la digestió de l'alimentació que fem.
1: Bueno, doctor, pues anem amb les preguntes dels oients, dels xicons i dels pares de l'acadèmia que estan així en tots els dies en la ciutat esportiva de Paterna. La primera pregunta.
3: Me llamo Lucas y quiero saber cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día.
2: Bé, si yo fuera un odontòleg, probablement te diria que cada vegada que vas a la cuina o al menjador, després hauries de rentar-te les dents. Per una mínima higiene, considerem tots que haurien, per lo menos, de rentar-se després de cada una de les menjades principals de la jornada, per a que tots els restos d'aliments no queden dins dels forats que tenim d'entre les dents i que això puga produir un focus d'infecció en aquesta zona, tant a nivell de la geniva com dins del mateix dent, generant una caries dental.
1: A voltes se parla 3 voltes al dia. No, és millor sempre que menges algo rentar-te per a que no quede ahí absolutament res entre les dents.
2: Evidentment. N'hi ha dinars que uno no fa en casa, és fàcil que s'almorzar, que no estem en casa, pues siga complicat, però a veure, depenent també del tipus de dentadura, hi ha altres sèries de dispositius o de maneres de netejar la boca que després crec que ja parlarem en altres preguntes.
1: Segona pregunta.
4: Me llamo Santiago. ¿Y qué tipo de cepillo es el mejor?
2: Bueno, qualsevol que puguem utilitzar són adequats sempre i quan sàpiguem bé com raspallar el dent, que és lo important. Vull dir, no és necessari tindre un fantàstic raspall elèctric que puga menejar-se tantes vegades al minut perquè la placa bacteriana es menege. Si fem una bona raspallada de dents en un raspall normal i corrent, probablement aconseguirem el fi, que és intentar que la placa bacteriana que se fa en els dents i que se fa sempre, pues, tinga un creixement el més lento possible i mantinguem la nostra geniva i els dents que estava pegada a ella el més saludable possible.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, me llamo Hugo. Si me lavo los dientes, ¿puedo dejar de ir al dentista?
2: Això me ho han preguntat a mi algun xiquet. I la resposta, evidentment, és no. Val? Hem de ser clars en la higiene bucal, però per molt que nosaltres se raspallem bé, que gastem un col·lutori, que sapiguem que també és un apoyo important a l'hora de mantenir aquesta higiene bucal, el que és ben cert és que la placa bacteriana és una placa natural que està ahí i que té tendència a créixer i té una tendència coneguda en quant a temps de creixement. I s'ha demostrat que mínim dos vegades a l'any una visita al dentista per a llevar aquesta placa bacteriana pues ajuda molt a que la geniva no agarre defectes importants, inflamacions, gingivitis, que al final porten piorres i falta de agarre a la dent, a la llarga. Entonces, és algo que tenim que cuidar i per molt bé que se cuidem, aquests professionals estan ahí per ajudar i lo molt aconsellable és fer-lo així.
1: Quarta i última pregunta.
6: Me llamo Pablo y quiero saber por qué es importante no tener caries.
2: Bé, vaig a enfocar-te-lo de dues maneres. La primera, la forma funcional, és a dir, nosaltres tenim les dents en la boca per a mastegar bé l'alimentació i aconseguir fer la primera digestió mesclant l'aliment en la saliva de la boca, que és una tarea molt, molt important, que a vegades s'oblidem d'ella. I que aquesta tarea, en la força que tenim que fer, que és una força important, és difícil poder-la fer quan tens una dentadura en càries. La càries és una infecció de la dent que conlleva una pèrdua de la zona externa de la pròpia peça dentària, de lo que és l'esmalt. I, evidentment, tu, si mastegues, vas a tindre dolor, no vas a mastegar igual, vas a menjar normal. Això és una manera. L'altra manera és la forma indirecta. I és el que parlàvem abans. Per ells, demostrat que aquestes xicotetes infeccions, no només de la boca, sinó d'altres parts del cos, podien ser, però bàsicament de la boca, perquè és on més freqüent se dona, estan relacionades en problemes a nivell muscular, perquè es produeixen certes desequilibris bioquímics a nivell de les zones cel·lulars que favoreixen la presentació de trencaments fibrilars. Aleshores, nosaltres fem molta cura quan fem les nostres revisions normals en vigilar que això no corrisca. Però, evidentment, si se planifica una revisió, és probablement la primera línia que té que controlar l'odontòleg a l'hora de revisar.
1: Per això ja dic que és molt important cuidar-se, també tindre bons hàbits saludables en la higiene pues, dental, com està explicant el doctor Juan Aliaga. Pues ara n'hi ha que aplicar-se, eh? Així no queda una altra.
2: Correcte, sí, sí, hi ha que fer-ho.
1: I doctor, vostè a cuidar-se un poc.
2: Moltes gràcies. Espero que se passe pronte a això.
1: Vinga, gràcies.
2: Vinga, adéu.
0: VCF Media. VCF Radio. Valencianista ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro.
7: ¡Arranca el partido! partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! ¡De Fritos Pérez! Las patatas del deporte valenciano.
8: Soy Rubén Iranzo, jugador del Valencia Mestalla, y sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: inside. La salud valencianista a VCF Radio.
1: Avui en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients d'UVCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es pogrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
3: Hola, soy Hugo Duro, escucha todos los partidos en la radio oficial del club.
4: Todo empieza en silencio. Antes de rugir hay que prepararse, porque la precisión no se improvisa, se ajusta, se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras, son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara: seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
5: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
6: Hola, soy Hanna. Escucha todas mis paradas en la radio oficial del Valencia.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida. Des d'avui i totes les setmanes anem a estrenar esta, sí, a VCF Radio, esta nova secció de la Fundació del València, anomenada La Fundació te dona vida. Una secció per a parlar d'hàbits saludables, no? Bueno, però jo crec que va dirigida per a tot el món, per a futbolistes, per a joves jugadors que estan així en l'acadèmia, els xiquets, els pares, les mares. Jo crec que és molt important, no? Bueno, això és com alimentar-se, com hidratar-se, com fer la higiene. Ja dic, tots aquests assumptes són els que anem a parlar així en esta nova secció que avui estrenem, anomenada La Fundació te dona vida. Totes les setmanes anem a parlar amb els doctors de l'acadèmia, amb Juan Aliaga, amb Álvaro Sala, bueno, perquè ells també ens ajuden i ens donen resposta a tot allò, pues, referent a l'alimentació, a la hidratació, en fi, als hàbits saludables, que és molt important per a un esportista, per a un futbolista, per a xiquets de la acadèmia que estan així. Cuidar-nos un poquet millor. I avui anem a començar esta secció amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Rodi.
1: Bueno, jo crec que va ser molt interessant, no?, esta nova secció que estrenem avui, no? Jo crec que molt instructiva, molt educativa, no?
2: Ixa és la nostra idea, de que això ens servisca als xicons i tantes pares perquè tinguin uns hàbits el més saludables possibles i que això els ajudi a fer la seva activitat esportiva, que al final i al cap és la nostra tasca, sí.
1: Perquè vosaltres, així en l'acadèmia, bueno, de tant en tant feu xerrades amb els pares, també per a dir-los com alimentar a xiquets, això ho feu habitualment?
2: Sí, dins de les nostres tarees, així, una d'elles és la de la informació i de la formació per als pares i per als xiquets de tot allò que puga intervindre la medicina dins del seu desenvolupament, dins del camp de futbol. I probablement el que més podem intervindre nosaltres, o més, per lo menos a la modo de vore, el més important és la manera d'alimentar-se. I per això anem a començar aquestes xerrades.
1: En alimentació, que és molt important, és importantíssim.
2: Importantíssima.
1: Bueno, estàs preparat ja per a les preguntes? Preguntes de xiquets, d'ací de l'acadèmia i dels pares, eh?
2: Ah, m'agrada moltíssim això.
1: Bueno.
2: A veure per on ixen estos.
1: Primera pregunta, doctor.
3: Soc Mario i vull saber si és important des de xunar bé.
2: A veure, dins de la horària de l'alimentació, hem de tindre en compte que quan s'alcem del llit hem estat moltes hores sense fer cap d'activitat. El nostre organisme ha estat descansant i també ha estat sense prendre ningú tipus d'alimentació. Necessitem un aport d'energia que ens permetisca fer les nostres activitats diàries. Per això entenem que el desdejuni ha de ser, si no en quantitat, com tota la, al cap del dia en alimentació, almenys sí, el 20% de la quantitat de calories del dia deberían de aportarse en esta primera menjada.
4: Soy Óscar Mogo. ¿Qué contiene un buen desayuno?
2: Aviam, això, n'hi ha moltes teories sobre el tema, però lo que...
0: Els millors gols a VCF Radio.
1: Javi Guerra busca el pase a la dreta per a Diego López, el Guajín. La deixa ahí el pase para que entre Fulquier. Ahora Fulquier que busca el
5: llançament.
1: ¡Gol!
5: ¡Vamos!
1: ¡Hugo!
5: ¡Gol! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Sale de atrás! ¡Sale de atrás! ¡Es gol!
1: ¡Gol! ¡Hugo Duro, el primer gol del Valencia! Primera parte, que vea, estaba ahí Hugo Duro buscando y se remate final, que vea, estaba el golechador del Valencia, atenta a la jugada, pero avanzar al Valencia al marcador, Hugo Duro, ahí estaba esa jugada, entra Fulquier per banda, busca la centrada, pero a mí no ni a fuera de choc, ni molt menys, la centra Fulquier. Ahí estaba Hugo Duro, remate.
6: Matasol, marca el gol echador del Valencia. Se avanza el Valencia en Mestalla. ¡Hugo Duro!
0: VCF Radio, con millor son en els gols del València. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell te ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
6: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! ¡Gol! ¡Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
7: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
8: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
9: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
10: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
11: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a la Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio, un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
12: VCF Radio, la radio oficial del teu equip.
6: Javi Guerra recupera la pilota, busca el passe per a Sadik, no ha pogut ahí arribar Sadik, així Luis Junior, ahí Sadik, que ha anat a la disputa, aquesta pilota s'ha fet mal, s'ha fet mal Sadik, que està estès sobre el terreny de xoc.
13: Es que la salida del portero...
6: Entrada dura.
13: Es que la salida del portero... yo no sé lo que tú pensarás y cómo lo has visto, pero...
6: Sadik se está queixant.
13: Pero es
6: Sadik
13: que...
6: Sadik se está queixant de eso.
13: Claro, claro. El palón... Vamos, eso es penalti.
6: Es lo que Sadik...
13: No,
6: es lo que Sadik
13: Robi, se está queixant, Robi, ¿eh? Penalti. Porque el último que toca el balón es Sadik.
6: Yo creo que es penal, sí.
13: Se adelanta penal, y la toca claro. Con la puntera.
6: Se va al bar. Se va al bar, claro, Gil Manzano.
13: Es penalti.
6: Se va al bar, Gil Manzano.
13: Es que lo arrastra.
6: Pues con el penalti. Es penalti.
13: Claro.
6: Es penalti. Va a ser Ramazzani. Vale, Lila dice Luis Rioja Ramazzani. Allá va. Mira la pilota. Va Ramazzani. Se espera. Gol. Larghi Ramazzani. Gol. Ramazzani che ha tornato a ingannare al portar, che ha tornato a marcar despede, penal con Buffer davant l'Espanyol, avançant al València en este minut 26 de la primera part, una altra volta Ramazzani de penal, que ve la tirata el belga, la paradinha i capadís Ramazzani 0-1 guanyante el València.
13: Vamos chicos. Vamos, chicos, que sí se puede, vamos.
0: El partit del València a VCF Radio. Semana de doble partit per al València Club de Futbol a l'Antonio Puchades. Per a seguir buscant el millor to físic, treballar tàcticament i arribar a l'inici lliguer en les millors condicions, els de Carlos Corberán disputen dos encontres que no et pots perdre. Dimecres, a les 6, València-Terol. Dijous, a les 7, València-Hèrcules d'Alacant. Amb la veu de Josep Rovira i tot l'equip de VCF Media Radio, no t'ho pots perdre a l'app, web i canals oficials del club. La pretemporada del València Club de Futbol a la ràdio del sentiment. valencianista ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro.
14: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.

0: El millor de VCF Media.
1: Hola, soy Tere Morato. Seguís la actualitat del València femení a VCF Media Radio.
2: València. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa! Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell te ho conten tot el nostre equip. Amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
3: Javi Guerra, l'àrea, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
2: T'informem cada dia amb rigor.
4: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
2: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
5: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
2: Sense oblidar-nos del Mestalla.
6: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
2: Ni del femení.
7: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
2: Ni de la Academia.
8: Y el juvenil se va a proclamar campeón d'un torneig a la Palma, Gran Canària, va guanyar la final al Real Madrid.
2: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
0: VCF Radio, la ràdio oficial del teu equip.

0: Moments històrics del València.
1: Gonzalo Medina, Augusto Milego, Julio Gascó, Pascual Gascó, Fernando Marzal, José Llorca i Andrés Bonilla, set joves amants de l'esport rei, van decidir en març de 1909 començar un somni junts, crear un club de futbol. I va ser en el bar on solien reunir-se, el cèntric Bar Torino, on van redactar l'acta constitucional i els seus primers estatuts. El València Futbol Club acabava de néixer. Però per a començar, també eren necessaris un uniforme i un escut. L'equipament va ser senzill, una camisa d'esport i uns pantalons, els dos blancs, encara que anys més tard canviarien el color de la part inferior pel negre. I del disseny de l'escut s'encarregaria un dels fundadors, Andrés Bonilla. Però on jugar els partits? El camp del Girós, situat prop de l'actual Mestalla, va ser on el València va començar la seva marxa esportiva i on el 25 de juliol de 1909 jugaria el seu primer partit, empatant contra el Gimnàstico. Pronte, els membres del club es van adonar que ixe solar on competien necessitava millores si desitjaven continuar. I va ser el propi Medina qui va prestar les 25.000 pessetes necessàries per a les reformes. Diners que anava a destinar per a la seva boda. D'esta manera, van tancar el camp, van posar tanques al terreny de xoc i van crear els primers vestuaris. Tot estava preparat per a que el València Futbol Club començara a brillar. Perquè el València no és només un equip de futbol. És orgull, és lluita, és passió, és un himne, és llegenda, la història d'una llegenda, 100 anys d'un sentiment etern.
2: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en VCF Radio.
3: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
4: ¡Ay, perdón!
3: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre, donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004. Nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71. Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis. Pasando por la delantera eléctrica. Un sentimiento eterno. Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento. Porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
5: Un agua, porfa.
6: Son 125 pesetas.
3: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
7: También es el mío.
0: Mestalla és etern.
8: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'ha enxafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur. Tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan. Ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
4: Hola, soc Vicent Abril, escolta tots els nostres partits en la ràdio oficial del club.

0: Moments històrics del València.
1: Un 2-2 ante el Castellón de la temporada 89-90 que contaba así Canal Nou.
2: Els jugadors del València que han posat per als companys de la premsa gràfica i el conjunt que prepara Víctor Espàrrago, que va a jugar amb Ocho Torena, Camarasa, Boro, Arias, Nando, Tomás, Toni, Arroyo, Lugo Penef, Fernando i Fenoll. Per a possibles substitucions, Torres, Sempere, Ferrando, Subirats i Cuixart. L'àrbitre del partit serà el col·legiat navarrès, senyor Paz García, auxiliat en les bandes pel senyor Tresaco Gracia, amb el banderí color roig, i Martínez de la Puente, amb el banderí color groc. Alguna novetat des de la línia de vestidors, Jordi Carrascosa?
3: No, de moment cap novetat, estan els jugadors sobre el terreny de joc, l'àrbitre sortejant els dos terrenys, l'esquerra per al València, la dreta per al Castelló. Res més, tornarem amb protagonistes des de la línia de vestidors.
2: Hem de dir que juguen una clara base ofensiva els entrenadors, especialment l'entrenador del València, si tenim l'alineació que els acabem d'oferir en sobreimpressió. Víctor Espàrrago col·loca teòricament tres homes en punta, Toni, Lugo Penef i Fenoll, i per part del Castelló també destacar, mencionar la presència tant de Cabrera com de Raúl, inclús Pelet, encara que Cabrera tindrà una missió, com hem dit en la connexió de l'informatiu Notícies Nou, una missió d'enllaç, més bé de mitja punta, per a complementar els dos homes teòrics, homes en punta, que col·loca Luitxe en el partit d'avui. La temperatura agradable, el terreny de joc aparentment en bones condicions i tot a punt per a començar este derbi, derbi de la Comunitat Valenciana.
4: VCF Ràdio, on millor sonen els gols del València.
5: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. Gol de Fritos Pérez. Las patatas del deporte valenciano.
6: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
7: Hola, soy Celia Fernández. Seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: van a escuchar una reemisión del Partit del Valencia.
1: Este es l'11 del València que ja diem, vol guanyar un partit importantíssim, o almenys puntuar, traure algo positiu. En la porteria, el de Macedònia està en un molt bon moment, Stole Dimitrievski. En defensa, banda dreta per argentí, Renzo Sarabia. Parella de centrals, el d'Aldaia, César Tàrrega, i la primera gran novetat, torna la titularitat. El suís era Aixomert, la banda esquerra per al de sempre, per al capità, per al de Pedreguer, José Luis Gallà. Un centre del canvi, un doble pivot molt defensiu en l'argentí Guido Rodríguez, i en Pepelu el de Denia, que se manté en l'equip titular acompanyant avui a Guido Rodríguez. Les bandes per al Sevilla, Luis Rioja, i l'altra novetat, Diego López. Mitja punta en llibertat de moviments per a Javi Guerra, i de l'altra gran novetat, el golejador d'este València, Hugo Duro. Quanta sil està i Sant Mamés acaba de desplegar una pancarta, un tifo de suport, de reconeixement al Xingurri Valverde, Ernesto Valverde, pels seus 500 partits en l'Atleti Bilbao. Serà l'última temporada del Xingurri Valverde, i ahí està ixa pancarta, ixe tifo, en un de les graderies de l'estadi de Sant Mamés. Anem ara en l'Atleti Bilbao, l'equip titular, que va a formar en Unai Simón la portería. En defensa, Gorosabel, banda dreta, la portillera, y la gran novedad, el capità, que torna a jugar después de fa molt de temps, en Yuri, en banda esquerra, Jaureguizar y Rego en el doble pivot, Robert Navarro y Nico Williams en les bandes, Sancet mitja punta y Dalt Gorka Guruzeta. Xiularà este partit el madrileño Miguel Ángel Ortiz Arias. Va a pitar este mateix partit en Mestalla, en la primera volta que va a guanyar el València, com m'estan recordant, 2-0. I amb este àrbitre el València no ha perdut esta temporada. 3 partits, 2 victòries davant l'Atleti de Bilbao i en el camp del Llevant, i un empat davant l'Elx. Pues a veure si també Ortiz Arias avui ens dona sort, que estarà acompanyat pel VAR, per Martín González. Tot està preparat així a l'estadi de Sant Mamés, desplegant-se ixa pancarta, i també en reconeixement a Ernesto Valverde. A 500 partits ha posat tota la plantilla, tot el cos tècnic. Ells ja s'estan acomiadant d'este entrenador que ha donat pues moltes vesprades i nits de glòria a l'Atleti Bilbao, en el seu dia també entrenador del València. Tot està preparat així en l'estadi de Sant Mamés. Així te ho anem a contar en UCF Ràdio. Pots escoltar-nos, ja saps, te connectes a l'app, a la web del València, des de qualsevol part del món, i ahir per la ràdio avui pots escoltar-nos també per la FM, la ràdio convencional de tota la vida, 92.6 de la FM, les nostres emissores col·laboradores, que són moltes també les que ja estan connectades. Avui el partit és televisat per Dazón, no tindrem opció d'àudio, però bueno, ahí anem a estar per a tots els aficionats del València, del tot el món, que avui van a estar pendents d'este partit importantíssim entre l'Atleti de Bilbao i València. Tot està preparat, vinga, ja ho hem dit en la prèvia, n'hi ha molt el xoc, la necessitat és màxima per al València, s'està jugant la permanència, és la primera gran final, i així te ho anem a contar. Ahí estan els més de 300 aficionats valencianistes en un estadi Sant Mamés que ja està pràcticament ple, com vos dia, perquè així caben 53.000, i ahí està ple Sant Mamés. Comença el partit, vinga València, a per ells, sense por, a per la victòria. Ahí ja està el primer baló que tocava en moviment, que volia jugar-la ahí Diego López. Ahí està el Joaquín combinant en Hugo Duro. Les dones novetats, guanya el València, passe per a Javi Guerra, no ha pogut arribar Javi Guerra, ojo que ni una caiguda, ni una caiguda ahí, ha xocat ahí, és Hugo Duro. Diego López que para el xoc, crec que és Hugo Duro, i és també Laporte, és que han caigut, és que han xocat ahí el central de l'Atleti Bilbao i el davanter del València, Hugo Duro. Només començar el partit, 30 segons.
2: Sí, un Athletic Club que es ficarà molt fort en el seu camp i intentarà per...
3: Està sangrando, eh?
2: Intentarà per tota, bueno, per tots els set mitjans guanyar els duels, Robi, perquè l'Athletic Club pues, és un equip de segones jugades, també, òbviament, de sobre el valor, i atenció, perquè el xoc...
3: Le mete el codo.
2: En televisió es veu que el codo impacta en la cara de Hugo Duro i Ricardo Ares ha vist de sang.
3: Yo le he visto que estaba sangrando por la nariz,
2: Pues ahora,
1: bueno, pues
2: Duro,
1: el xoc se remanprèn así en l'estat de Samamés i la pilota que la torna a ficar en moviment el València, la pilota ahí que la vol jugar l'Atlètic Bilbao. Apareix bé Diego López per recuperar aquesta pilota. Avui és important, sí, guanyar el duel, ser intenso, ser més competitiu que mai, fer un partit molt serio, oferir la nostra millor versió. Això és el que avui té que fer el València en este partit davant l'Atlètic Bilbao. Quan juga Dimitrescu, baló ja per a Diego López, la juga Hugo Duro, la volia jugar a Hugo Duro, baló que perd ahí i recupera l'Atlètic Bilbao, la trau en ells, la trau Alejandro Rego avui, una de les novetats. Rego en l'Atlètic Bilbao en companyia de Jaureguizar, quan li ha fet una falta Hugo Duro, i l'ha xiulat l'àrbitre del partit, el madrileny Miguel Ángel
3: Ortiz Arias. Y era ahí hacía mucho tiempo que no aparecía por las alineaciones del Atlètic,
2: Bueno, va a tornar en la última jornada, però sí que és de veres que en tot l'any ha xuat, si no em falla la memòria, 3 partits en l'Atlètic Club, sí. O sigui que... pues recordem que és un jugador que va estar sancionat per, bueno, pues se va
1: per dopatge.
2: Detectar estàncies de doping, però realment ell diu que és per un fàrmac que ell sí. Prenia perquè ha superat inclús en 2 ocasions un càncer testicular. Sí. Així que pues, Gerai, que va a veure altra vegada, va a tornar contra Aleti, que bueno, sí que és que en el mes d'abril pues, se va a jugar Getafe, després de cansar afrontar el Villarreal. Torna Osasuna, va un partit sí, un partit no.
1: Bueno, pues ahí está jugando la Atlético Bilbao, Nico Williams, le lleva la pilota muy bien Renzo Sarabia en esa disputa. Abre el balón que se la porta Hugo Duro. Juga Hugo Duro buscando a Javi Guerra, ahora le ha llevado la pilota Robert Navarro a Javi Guerra. Contra colpeja de Atlético Bilbao, Perill en banda izquierda, se la porta Nico Williams. Ojo que es baratárrega, Nico Williams que vuelve a entrar. Aparegut ahí Pepelu en la ayuda defensiva. Ve Pepelu ahí al tai porque Nico Williams, después de que esbarara César Tàrrega, havia guanyat la posició, se disposava a centrar, però ha estat oportuníssim pues... Pepelu per enviar a córner
3: i sí,
1: sa
3: sí.
1: Primera internada de Nico Williams.
3: Sí, sí, ha estat molt atento, sobretot para cubrirle les espaldes a Tàrrega en un moment difícil.
1: Ojo al balo parat. Córner per a l'Atlètic Bilbao, va treure Nico Williams, atensa ahí a les marques, que no n'hi ha gent desajustos defensius, balo que n'hi ha que treure-lo, l'ha tret finalment Luis Rioja, allunyant-lo de la seva àrea. Era que juga ya el Athletic Bilbao, pero Unai Simón que hizo completamente la seva portería. El porter basque era ficar la pilota en movimiento en estos primeros minutos. 4 se van a cumplir de la primera parte, así en Samamés, 0-0 marcador. Ahí volía jugar el Athletic Bilbao, recupera la pelota al Valencia, ve Pepelu. Pepelu con Dima acompañante a Guido Rodríguez en ese doble pivot defensivo de treball, de sacrificio, el de Deni el argentí. Ojo que ve la pilota a Guido. La ha perdido y la recupera Robert Navarro, buscando el pase para Gorosabel. Gorosabel, ahí la pasada para Sancet. Ahora en la disputa está Guido Rodríguez, cao Guido. El balón es para Leti de Bilbao. Pero anima a Bore porque ahora el árbitro para el choc. Y el servicio de banda es para Leti de Bilbao. Se había hecho mal Guido Rodríguez, pero el servicio de banda es para Leti de Bilbao, que ya fica la pilota en movimiento. El balón de Yuri, buscando a Nico Williams. Nico Williams, fans de les Segues. Ahí reclama una falta. Y es falta. La falta ahí que le han fet a Nico Williams. Juan Senanava, l'extrem internacional de l'Atlètic Bilbao. En esa disputa, avui va tindre faena Renzo Sarabia. Ojo, ese balón que filtren ahí. Buscando a Guruceta, Nico Williams, arrere. Valencia se tanca ahí. Ahí defensivament, avui n'hi ha que estar molt serios, molt ferms, ser molt contundents, no desajustar-se defensivament.
3: La verdad es que con la presencia de Renzo Sarabia, yo creo que sin lugar a dudas es el mejor defensa que ha estado ocupando ese puesto, muy por encima de Thierry y de
2: Fulquier.
3: Y de Fulquier, Es más defensa.
1: Ojo, ahora que se hace mal Diego López. Se hace mal Diego López en esa disputa en Yuri. Se tira a tierra Diego López. Le ha pegado una manotada a Yuri o algo. Y el árbitro que para el choc. Porque Diego Sena nata a tierra.
3: Y el auxiliar está ahí al lado y no lo ve.
1: Pues cree que no ni a res,
2: Yo hasta Yuri de mana. No hasta Yuri de mana.
1: Le dice al Brás. Le dice al Brás Yuri.
3: No, le pega manotazo.
1: Pues Larry Drew sigan y no a pasar res.
3: Le pega
1: y el
3: manotazo.
1: Show continúa. La pelota para Leti Bilbao. Balón largo, buscando a Nico Williams. Ahí está Renzo Sarabia. Caos Renzo Sarabia. Se la importa Nico Williams. Falta. Sí, falta, sí. Cara que protesten así. Pero es falta. Porque le ha ganado la posición Nico Williams a Renzo Sarabia. En una falta clara. Pero eso la pitat. Ortiz Arias, el colegial madrileño. La falta de Nico sobre Renzo Sarabia.
2: Y un Renzo Sarabia que hoy té papereta complicada, porque si té que enfrentar a Nico Williams...
3: Y por primera vez.
2: Exacte. Arias mencionava fa no res a Dimitri Fulquier. Jo recordo un partit en Mestalla que Nico Williams no va tindre res a fer contra Dimitri Fulquier. De veres, un partit espectacular. A més, va coincidir un mes en el que jugaren contra Madrid i Atlètic i Fulquier va secar a Vinicius y a Nico Williams, pero Sarabia, que con Bella Ricardo pues está rendiendo a un nivel, yo diría que muy bo, muy notable desde que va a plegar. No es fácil a plegar casi en Sechuar y fuera de forma, hacer una mini pretemporada que va a tener que hacer y pues sumarse al equipo y mes en estas circunstancias que tiene que ser un rendimiento inmediato, pero sí. El argentí que sense dubte ha sido un buen, bueno, aporta, está aportando todo lo que pot y mes al equipo.
1: Bueno, pues el minuto de choc de esta primera parte será solo marcador. Cuentura juega la Leti Bilbao, se emporta esa pilota. Es Jaureguizar el que cambia el choc. Una otra vuelta banda izquierda buscando a Nico Williams. El control de Nico Williams. Ahí escorate en esa banda izquierda tratando de encarar. Fica la pilota de Islaria. Ahí la trae Xomer Pepelu. Que ayuña esa pilota buscando a Diego López en la banda. La toca Pepelu. El balón pero Hugo Duro. Ojo que le hace mal a Hugo Duro. Se hace mal Hugo Duro, ¿eh? Se hace mal Hugo Duro. Está... Aterra el davanter madrileño, pero continúa la jugada del Valencia. El pase más allá de Javi Guerra, Diego López, alza Diego Duro. Se recupera el jugador del Valencia, no pasa res. Y el choc continúa así en Samamés. Ahora Baló Yarca y buscando a Robert Navarro en la disputa. Venga ya, se la importa Robert Navarro, Perdins, Altai Baguido. También Pepelu, ve Pepelu. Ahora importante esa pilota, guañante el duel, sí señor. El de Denia. Buscante a Luis Rioja, importante. Y se treballa ahí con 10 defensivos centro del campo. Se pivota Guido y Pepelu para guañar duels. Ojo que era perder la pilota. Se la importa al Leti Bilbao. El balón que ahí volía a pinchar desde la banda derecha era Jaureguizar. La pilota de Nosen va a banda. Y el balón espera al Atleti de Bilbao. En este minuto, Guidia Casino. De la primera parte, no está ahí Samamés, Plefins la bandera, ¿eh?
3: Hay veces, 53.000. Hay veces que innecesariamente Guido confía demasiado en su forma de jugar. Y no tiene que olvidar que ahí en Bilbao, por ahí arriba, la gente no deja de presionar. Regateas a uno, te viene otro. Regateas al segundo, te viene el tercero. Y no tiene que olvidarlo, ¿eh? O sea, aquí relajamientos... No pueden haber.
1: Bueno, ya van a enviarnos el primer mensaje a nuestros amigos, a nuestros aficionados que están seguidos por la app, por la web del Valencia, escoltarnos por la radio, reclamant pues una tarjeta groga, Yuri, per esa jugada que diu vosotros, esa manotada que le había pegat a Diego López. Es que no ha pitat ni falta, pues sí, no ha pitat ni falta. Y reclamaban pues esa tarjeta groga a Yuri. Els primers missatges que anirem llegint así... En este partido, Atleti Bilbao Valencia, balón amunt, la disputa César Tàrrega. Ara Xomert ajunya la pilota Gallà. El balón amunt buscant a Hugo Duro, la toca Hugo Duro, companyia Geray, balón per a Javi Guerra, se la emporta el de Xilet, a veure Javi Guerra la pilota, jugant en el centre del camp. Javi Guerra arrere per a Xomert i Xomert per a Gallà, pressiona ahí. L'Atleti Bilbao i el balón arrere per al porter de Valencia. Era Stole Dimitrievski, ya en este minuto 10 de la primera parte. Balón de Guido, cambia el choc. La pelota para Renzo Sarabia, pero banda derecha se pone a Renzo Sarabia, le hace falta Nico Williams. Le hace falta Nico Williams a Renzo Sarabia cuando se la nava el jugador argentí. Y la falta para el Valencia, Vicent Díez.
2: Me crida la tensió que l'Atlètic Club no s'està pressionant en pressió alta al València, perquè s'ha vist que, bueno, alguns partits sí que el València ha patit més, però el que vol evitar l'Atlètic Club és esos balons llargs a l'esquena de Diego López, que sabem que és un autèntic correcaminos quan pot, i també pues, de Rioja, i en ese doble pivot entre Guido i Pepelu, pues al final la eixida de baló serà molt millor. Un Atlètic Club que, si per algo que es caracteritza, és per això dic que me sorprèn.
1: Ara, mira, ara la pressió, ara la pressió, ojo, que es pot costar cara buscant el llançament des de fora, se'n va fora. Ahí hem perdut el baló, precisament quan estava fent no sé si la pressió de la que estem parlant l'Atlètic Bilbao. Hem perdut la pilota, cara que ahí no ha estat encertat Ollán Sancet per enviar ese baló fora, desviat de la porteria de Stole Dimitrievski.
3: Yo creo que tenemos que recurrir a lo lógico y a lo que estamos acostumbrados. No intentar hacer cosas nuevas y cosas que no estamos acostumbrados porque desestabiliza para todo el resto del equipo.
1: Ahí, bueno, Ricardo. Pues se remampre el choc. La pilota la trau Dimitrievski, llarga buscant Goduro. El baló amunt, ahí está. La disputa el davanter Maylane, que fica i se baló arrere per a Pepelu. Pepelu que no pot arribar. Li han llevat la pilota. Ara endarrint el baló, buscant els centrals de l'Atlètic Bilbao. L'apertura a la dreta a Gorosabel en ixe lateral. Gorosabel i Rego. Rego arrere. La pilota per a Aymeric Laporte. La porta a l'esquerra per a Nico Williams. Nico Williams ahí té que xorar arrere, buscar a Yuri. I Yuri arrere, de nou per a centrals. La porta i Gerai. Gerai traguent la pilota. Ara per a Gorosabel. Gorosabel té que xorar arrere. Ara el València, ahí xuntet, ordenat, és important ahí. Mantindre ixe línies juntes. I que l'Atleti de Bilbao, sobretot en les bandes, on som els perillosos, pues no tinguin arribada, no tinguin profunditat, com ara Xevaló, que l'he ben ficat ahí per a Nico Williams, Renzo Sarabia, que vol evitar que isca la pilota, ho ha aconseguit, però recuperen el baló, ojo ahí, una altra volta, Nico Williams, no n'hi ha res, així reclama una falta Renzo Sarabia sobre Nico Williams, però l'àrbitre diu que no n'hi ha res, que siguen. I el València segueix, se l'emporta Javi Guerra, la cavalcada del de Xilet obre l'esquerra per a José Luis Gallà, a veure Gallà que vol arribar, però ja s'ha replegat l'Atlètic Bilbao. Javi Guerra, que se volia anar en l'1 contra 1. I al final el baló que acaba les mans d'Unai Simón. Mentre així continuen protestant. Ojo, que recupera la pilota l'altra volta Javi Guerra. La fica ahí per a Hugo Duro. El baló per a Diego López, però ells enseguida repleguen, tanquen bé. Nosaltres ahí tenim que ser més ràpids per a tractar de sorprendre-los. Sobretot quan recuperem aquests balons.
2: Lo més important
1: estar ahí. Ojo, que ara perd el baló, no arriba Pepelu, se l'emporta Nico Williams per banda esquerra, entra Nico Williams i l'àrea, veure Nico Williams, busca el llançament i el baló que se'n va fora. El baló que se n'ha anat fora. Nico Williams, el primer llançament de perill a la porteria del València del xicotet des Williams al minut 14 d'esta primera part, pràcticament.
3: Que sean todos los remates así. Que no les dejan aproximarse mucho a la portería y que lancen desde lejos.
2: Yo solo les espere que els 12 más Williams no consiguin el camp, perquè recordem el que va passar en la, bueno, en la ixa vesprada de Copa del Rei. En Mestalla, Nico Williams entra al terreny de xoc i Iñaki rematava ixa pilota. Així que espere que els dos jugadors, Robi i Ricardo, no consiguin el camp.
1: Bueno, pues, de moment, camí del minut 15, primer quart d'hora del partit, 0-0 el marcador entre l'Atlètic Bilbao i el València. Quant ara tracta de jugar l'Atlètic Bilbao, Robert Navarro, baló que vol recuperar Gallà, bona, Gallà buscant a Hugo Duro, de primer espera Luis Rioja, abre Luis Rioja, buscava el passe per a Javi Guerra, Hugo Duro que se vol anar, això és falta, i la targeta groga és per Hugo Duro, a veure,
3: ¿qué dices?
1: Pues això m'ha aparegut a mi, Hugo Duro se queixava d'una falta i ha tret una targeta groga. No, és per a Laporte, jo crec que té que ser per a Laporte, no pot ser per a Hugo Duro. Hugo Duro se tirava les mans al cap, jo crec que és per a Laporte la targeta groga. Sí, perquè sí, Hugo Duro sí, espera, se'n va i la falta és clara de Laporte.
2: Espera,
1: la falta és clara de Laporte i té que ser targeta groga per a Emery Laporte. Están reclamant Gallà, està reclamant també Guduro.
2: Espera la por, però una cosa va a seguir, toca Baló antes de tocar a Guduro.
3: Claro que lo toca. Es que bien claro, hombre, y si no ahora se lo dirán por el VAR.
1: No, tarjeta groga per a la Port, Segur. Aquí Guduro se queixava. Però la tarjeta és per a Emery Laporte i la falta és per a València. O sea que... I la falta pot ser bona, eh? Està en una bona distància davant la frontal de l'àrea, escorada un poc ahí cap a la part esquerra, segons ataquem nosaltres. Està Javi Guerra i Pepe Lu al llançament d'eixa falta.
3: I ara la duda,
1: pot ser bona.
3: Estan hablando entre ellos. Yo creo que le va... Yo creo que aquí los galones...
1: A Javi Guerra o Pepe Lu, a vore... Va ser Javi Guerra el llançament, per dalt. El llançament de Javi Guerra. Se li ha anat alt el llançament d'eixa falta per al jugador de Xilet del València.
2: Així marca, eh?
3: Con poca fe le ha pegado, eh?
2: Sí.
3: Y demasiado rápido.
2: No oblidem que Pepe Lu és especialista en xoc parat, sobretot en... centros, però bueno, també algun gol ha fet en anteriors èpoques des del tir lliure. Javi no li recorda cap tir des de falta, però al final, pues, si no ha entrat
1: alguna de aquestes. L'Atleti Bilbao, ataquen ells, Nico Williams buscava el passe, se desdoblava Yuri, continua Nico Williams a la pilota, Nico Williams arrere, el baló per a Yuri des de la banda esquerra, trata d'arribar, arriba el lateral de l'Atleti Bilbao. Ahí está Yuri, té que endarrir la pilota buscant a Rego, i Rego ja per a centrals, per a Gerai i Laporte. Ara és Gerai el que trau la pilota, la toca ahí Robert Navarro, el baló se l'emporta Sancet dins l'àrea, Sancet, ahí reclamen unes mans, l'àrbitre diu que no, estan reclamant els jugadors del Leti Bilbao unes mans, ara crec que és... Diego, aquí es el que es Renzo, el que está en problemas en terra.
2: Sí, sí. Renzo Sarabia.
1: Sí, Renzo Sarabia, sí, el que está en problemas. Sí,
2: es que se va porque al rebuchar la pilota le han donado una manota en la cara.
3: Ha sido al despejar el balón.
1: Así, sí. Ahí reclaman un esmans de César Targa, pero el árbitro dijo que no. Que sigan, que no ni absolutamente res.
2: Hombre, le esté pegado al cos. Es una acción en la que no... crec que siga falta, bueno, mans voluntàries, ni molt menys. I Guruceta sí que li dona una bona manotada a Renzo Sarabia.
1: Bueno, pues la pilota per l'Atleti de Bilbao, ja en el minut 18 d'esta primera part, 0-0 el marcador entre l'Atleti Bilbao i València. Trau la pilota a la Tàrrega, Diego López se'n vol anar, a veure, Diego López volia combinar en Hugo Duro, no li eixit el passe, recupera la pilota l'Atleti Bilbao, ara contra colpeixen ells, volen eixir ahí en Jaureguizar, a la izquierda para Yuri. Yuri que centra el balón de Islaria. Ojo Perill, se pilota el rechazo, el lanzamiento. Pues a córner, el lanzamiento a córner. L'enviaga ya porque le había quedado y se baló en Molclar. Y ahí Gallá finalmente es el que ha desviado a córner esta jugada de ataque del Atleti de Bilbao.
2: Sí, Robi, pero
1: había rematado era yo en Sancet.
3: Están en lo único que están siendo superiores es que están más prestos, más rápidos y más atentos a las segundas jugadas que nosotros. Nosotros como que
1: ojo
3: estamos...
1: al córner, la trae Nico Williams, la pilota Munt. Es Guido Rodríguez el que añuñate y ya pilota. De nuevo el balón para Nico Williams, estaba en fuera de choc. Comentaba Ricardo.
3: No, que digo que para mí el Atleti, si tiene algo ahora, es que bueno, está intentando implantar un ritmo que nosotros somos incapaces de seguir, porque están más atentos ellos a las caídas, a las dejadas, a las segundas jugadas, y eso es lo único que cambia de un equipo a otro. Por lo demás, yo creo que hay una igualdad absoluta, aparte de que territorialmente ellos estén ganando más terreno y estén jugando más en nuestro campo que en el de ellos, pero tampoco está ocurriendo nada raro ni anormal en el partido.
2: Sí, pero fixeu-vos antes de començar el partit, com pues comentàvem, que el València havia d'estar molt atent, sobretot en el mig del camp, a les segones jugades, perquè tant Guruceta com Sancet podien pues, rematar els balons. I fixeu-vos qui han fet els dos remats d'aquesta jugada. Primer Guruceta i després Sancet en segona línia. Ahí es conté que corregir el València i no pot fallar.
1: Bueno, pues Jugant l'Atleti Bilbao, traient la pilota Unai Simón en llarg, buscant a Sancet. Sancet ara escorat en banda, busca el passe arrere per a Gerai, el capità. Ara la pilota per a Rego, Rego arrere. Ara pressiona Javi Guerra, així de baló, de central, seguit de l'Atleti Bilbao. Busquen i ja passant llarga, que talla de cap Gallà. Envia el baló cap a terreny de xoc l'Atleti Bilbao. Vol recuperar-la Guido. Se l'emporta Guido Rodríguez. A veure el passe de Guido per a Hugo Duro. Hugo Duro combina Luis Rioja. A veure Luis des de l'esquerra, busca la centrada. I molt passat la centrada de Luis. Molt passat la centrada de Luis. Ni ha pogut arribar Hugo Duro, ni tampoc Diego López, que estava jugant la... Estava seguint la jugada per banda. I el baló ha acabat perdent-se per a línia lateral.
3: Qué pena. Pilla un poco alejado a Hugo Duro.
2: I a Diego López, que venia en segona línia però no ha pogut aplegar ese baló.
1: Bueno, pues ara vol recuperar la pilota al València. La volia recuperar Javi Guerra, però que no ha pogut. I se l'emporta l'Atleti de Bilbao. A veure, ve Renzo Sarabia con s'anticipat. Molt bé Renzo per recuperar la pilota. Ara volia combinar Javi Guerra en Renzo Sarabia. Continua la disputa. Javi Guerra busca la centrada i el baló que ha tocat en Yuri se'n va fora i és banda. És servici de banda favorable al València. Bona la recuperació ahí. Aquest baló que havia recuperat Renzo Sarabia. Ara és Javi Guerra jugant ahí. Sobre Diego López, de nuevo que se va fuera, la toca al Atleti Bilbao, el balón que va a ser para el Valencia en servicio de banda desde la part dreta a prop del córner. Va a traure ese balón el lateral argentí Renzo Sarabia buscando a Javi Guerra, pues ha provocado el córner Javi.
3: Venga, va, a ver,
1: ha
3: va.
1: Provocado el córner Javi
3: a ver,
1: Guerra.
3: A ver si le sorprendemos con una de
1: y
3: sus...
1: Ahí está la treta desde el canto para el Valencia. En este minuto 22.
3: Bien, Javi, bien, así, así, arriesgando, jugando, dejarte. Hay que dejarse ver. Hay que dejarse ver,
1: pues
3: hay que ofrecerse.
1: El córner para el Valencia. Allá va Javi Guerra desde el canto esquerra, la portería no es Simón. Vinga, ni a Caporita también este jugada de Sábalo Parat. El balón trago en Kurt, buscando a Diego López. La va a pinchar Diego López, la pinche Diego López. La treta y la pilota a la port. El rechazo, una otra vuelta para Renzo Sarabia. La pilota a Islaria y guaña. El balón, Unai Simón, que vol traure ja en llarg, buscant ahí a Nico Williams, però l'ha llevat molt bé Diego López, li l'ha llevat Diego, ahí está el Guajín, Diego López, buscant a Javi Guerra, a veure Javi Guerra, la deixa per a Luis Rioja, el control se li ha anat a Luis Rioja, la davant d'esquerra, l'acompanya Gallà, Gallà que la juga ahí arrere, Gallà que trata de xuar, i buscar ja Guido Rodríguez, que busca ja la passada per a César Targa, César busca la incursió de Renzo Sarabia, a veure Renzo que volia guanyar la posició, no ha pogut. El balón que el recupera Leti de Bilbao. Balón ya para Sánchez. Sánchez para Nico Williams. Ebar César Tárrega al Tai. Ve César ara. Ve César ara al Tai. Imposanse Nico Williams. Ni se hiciera rápida. Que volía provocar a Leti Bilbao. Ve el Daldaya César Tárrega. Davant Nico Williams.
2: Llega a quedar mucho espacio cuando el campe siga a campo ver. ¿Por qué tanto Nico Williams con Robert Navarro? Ens poden fer pols, menys mal que ja ha estat molt bé César Targa per a corregir, perquè si no, aplega a estar Nico Williams un poquet més proper del baló i te foden fer, vamos, te fan un roto i un descosit.
3: No, però de moment defensivament l'equip està bé, no està atravessant per ninguna situació.
2: Sí, sí, per això, que l'equip està a l'altura de lo que hi ha que estar,
3: complicada.
2: Perquè l'Atlètic Club té aquest atac per banda i persona de segona línia, però l'equip per ara està de categoria defensivament en segon mes.
1: Bueno, pues ahí está jugando el Valencia. La pelota que la trao Schomert, el suís buscando a Gallani, esa banda esquerra. Gallani ahí que no se ha podido tanar, pero ojo que el rechaz. Espera Luis Rioja, la coloca Luis Rioja. Y el balón que debía a córner Gerai. Ahí Luis Rioja estaba atent en ese rechaz. Ha buscado la centrada y ha provocado el córner de no para el Valencia.
3: Venga, va, a ver si le sorprendemos. A ver si le sorprendemos en una de sus... De sus armas más fuertes, que es los balones por alto.
2: A ver si pueden hacer un remate a lo Ricardo Arias, ¿no?
3: Yo qué va, yo no metía un gol de cabeza ni vamos. Y aunque jugara contra los enanitos de Blancanieves.
2: Pues vais siendo,
1: bueno,
2: eres,
1: pues
2: ¿eh?
1: Va el córner, que va a traure Javi Guerra. Ahora desde el canto de la portería no hay Simón. Allá va el de Chilet, pincha la pilota a Isdari. A ver y se való, rechazad, le queda la pilota a Godur. Eso es penalt. Això és penalt, és penalt. Ha pitat penalt a Hugo Duro, era clar el penalt el que li havien fet a Hugo Duro.
3: ¡Hoy va!
1: ¡Cree que es penalt!
3: ¡Vamos!
1: ¡Es penalt!
3: ¡Pero clarísimo!
1: ¡Es penalt!
3: ¡Y tarjeta! ¡Y tarjeta!
1: ¡Es penalt!
3: ¡Qué bien lo ha hecho!
1: Duro.
3: ¡Qué bien lo ha hecho!
1: ¡Es penalt clarísimo el que le han fet a Hugo Duro! ¡Se n'havia anat molt bé! ¡L'ha chafat claramente Yuri! ¡L'ha chafat claramente Yuri! ¡Y yo creo que es penalt!
3: Hombre,
1: ¡es penalt!
3: Vamos,
2: coses,
3: vamos que es penalti.
2: Per estes coses Hugo Duro sempre necessari en el camp. Perquè de una cosa, de una forma u altra, te rasca un gol o un penalti o una expulsió, sempre produís.
1: Pues allà va el penalt, que va llançar el mateix Hugo Duro, li l'han fet a ell. I ara també hi vol marcar-lo, vinga, per avançar a València el marcador. Allà va Hugo Duro, el madrileny, el golejador del València, la pilota en els 11 metres, mira Hugo Duro, el baló al travesser. El baló al travesser, quina llàstima, quina mala sort. Quina llàstima i quina mala sort. El llançament d'Hugo Duro ha anat al travesser. Havia enganyat per complet a Unai Simón i el baló s'ha estavellat en el travesser. L'havia tirat molt bé, però el
2: bueno,
1: baló
2: és futbol.
3: Però vamos a ver, ¿por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta prisa? Hay que jugar con los nervios del equipo contrario también. ¿Para qué tanta prisa? En tirar el penal.
1: Oh, quina mala sort, de veres, quina mala sort.
2: Són coses que passen, ja està. Si dices que estos fallos te facen mella, pues al final...
1: Ojo, que ara ataquen ells. Nico Williams penja la pilota a Islaria, vore el baló. La pilota que se'n va fora i és córner. No, no és córner, no, és porta.
2: Ja està, és lo que...
1: És porta.
2: Lo que dius, de fet, Rioja... Rioja en seguida ha anat a Hugo Duro a recolzar-lo.
3: Es que desaprovechar una ocasión así con en la situación en la que estamos, de verdad, ¿eh?
1: Oh, una lástima, aquí una mala suerte.
3: Por cierto, le ha sacado tarjeta amarilla a quien le pitan el penal o no le han sacado tarjeta amarilla.
2: Desde la misión no sabiste que le ha sacado tarjeta amarilla, sino que seguramente a Yuri pues no ha sido amonestat. Ha sigut amonestat Laporte abans, però Yuri per ese penalti no ha sigut amonestat en cap d'aquest.
3: Espero que no tengamos que lamentar esta jugada al final, de verdad.
1: Ojo, que ara ataquen ells. La pilota de Nico Williams per banda esquerra. Ojo, i se baló, centra Dislaria. La pilota, Dimitrievski a córner. Ha tapat bé Dimitrievski. Ahí se disposava a rematar Guruceta, però ha tapat molt bé el llançament del jugador Leti Bilbao, el porter de València, desviant a córner. Vinga, n'hi ha que alçar-se, n'hi ha que reaccionar. Després d'eixe penal que ha fallat Hugo Duro. Vinga. No podem ara, evidentment s'ha fallat un penal, era importantíssim, però va treure el córner Leti Bilbao, la pilota de nou a dins l'àrea, torna a ser córner, perquè l'havia tocat Renzo Sarabia, i el baló de nou a córner, però ara tenim que refer-nos, Ricardo, tenim que refer-nos.
3: Que no
1: abans...
3: se puede fallar un penalti no. estando como estamos. Me cago en la mar. Es que
1: no, pues
3: de verdad,
1: me estoy
3: reprimiendo demasiado, de verdad. Joder, en la situación en la que estamos hay que tener más tranquilidad, más pausa.
1: Pero bueno, que el penalti ara tampoc nos afecte psicològicament. Que encara queda molt de partit i tenim que reaccionar. Evidentment era un penal molt important, però tenim que continuar competint sense fer-li acabar el partit.
3: Però si ja me parece raro que te piten penalti. Encima,
1: ojo, el baló d'Islaria, la pilota l'ha traït Rodríguez, corre, ahí se vol emportar la pilota Luis Rioja, no se la pot emportar, i el baló ara de Gorosabel arrere. El que estic dient, Ricardo, és que sí que era un penalti important, l'hem fallat, però tenim que refer-nos i que no ens afecte mentalment ni psicològicament,
3: claro,
1: que encara
3: claro.
1: Queda molt de partit.
3: Está claro. Pero bueno, de momento ya estás demostrando que tú, a ver, de alguna manera estás en condiciones o quieres ganar el partido.
1: L'equip està bé, està serio, està competint.
3: Sí,
1: bueno, pues sí, hem fallat un penalt, era important, però tenim que continuar.
3: No, està claro, és que no
1: perquè
3: se puede hacer otra cosa.
1: Les lamentacions no valen de res.
3: És que no se puede hacer otra cosa, no se puede hacer otra cosa.
1: I sobretot que no afecte mentalment, psicològicament.
2: Ara mateix el temps en la classificació en general li va en contra al València Club de Futbol, així que no pots deixar que t'afecte.
3: És
2: de veres, que és un penalti.
3: Le pega mal, y lo tira por el medio de la portería y lo mete.
2: Pero es de ver, es que es un penalti que al final, pues en casa del rival, al rival, pero ahí es un plus, sí que es de ver. Espero ahora el equipo que tenga un tiro como estaba Stara, que el Athletic Club en casa, Chuanse Europa, en toda la Chen, que Anat no te está estrenando un gran perillo, Robi.
1: Pues eso es lo que tenía que hacer, continuar con Petín, sense perder la cara al partido.
3: Y ya me parece extraño que no haya ni ninguna duda, que no haya dudado el árbitro para nada en el penal, porque siempre hay dudas, consultas, excusas para no pitar penaltis tan claros. Lo que me extraña es que no le haya sacado tarjeta amarilla.
1: Bueno, pues continuemos. Superada la mitad, minuto 31 de la primera parte. Empata será el marcador entre el Athletic Bilbao y el Valencia. Después de haber fallado ese penal, Hugo Duro. Pero ni a que continuar con Petín sense per la cara al partit, que això és molt llarg. Y encara queda molt. Aguantar a Guido Rodríguez en la disputa en Rego, día que el servicio de banda era nostre. Pero pita falta, y es falta la que le hace Rego a Guido Rodríguez.
2: Sí, sí, falta clara.
1: Y el balón ya en movimiento en favor del Valencia. Traguen la pilota desde arriba, Schomert, el suiz. En curté per a Guido. Balón no. Per a Gallá. Gallá que volchura en Yar. Buscar Hugo Duro. Bueno, la combinación, Luis Rioja. Se liana el control a Luis Rioja. No ha pogut. Y ahora es la Leti Bló que voltró y se baló. Ara, ixa pilota per a Sánchez. Sánchez buscant el passe per a Nico Williams. Oh. Per banda esquerra, està fent-nos mal, eh? Està fent-nos mal Nico Williams per ixa banda esquerra. Ahí está Williams, busca la centrada. I el baló es porta, es treta de porta. Perquè ha tocat finalment Nico Williams. L'extrem de l'Atleti de Bilbao. Este minut ja 32. Bueno.
2: A veure, Robi, partit. No és que t'estiga fent mal, perquè no ha tingut, Nico Williams no ha tingut, no ha tingut cap ocasió clara. El que passa que un jugador com Nico Williams sempre ho van a buscar, sempre el van a trobar encara que siguin dos balons de cada 10, i el que hi ha que intentar, perquè a plegar, de fet, ahir veiem en la pantalla, per la gent que estiga veient el partit de Zon, un atac per banda dreta, dos atacs per el carril central i cinc atacs buscant a Nico Williams. Ho estan buscant? Sí, ho estan trobant en els peus també, però no acaba de generar perill el Real per al Valencia Club de Fútbol.
1: Bueno, pues jugant el Valencia, empatant este partit, 33, juga Schomer, llarga, buscant a Hugo Duro, no ha pogut arribar Hugo Duro, trau la pilota de central de l'Athletic Bilbao, ara és Juri, buscant a Rego i Juri, arrere la pilota per Emery, la porta el central, que s'ajuda en Unai Simón, buscant ixe passe arrere per al porter de l'Athletic Bilbao, que colpeja llarg en cama esquerra, pues de porteria a porteria, perquè el baló va directament als peus d'Estole Dimitrievski, que trau ja eixa pilota en curtet per a que traga el baló el València des de la seua defensa. Tàrrega, el d'Aldaya amb el baló. Tàrrega i Schomert en la pilota. Schomert que vol buscar ahir el desdoblament per banda de Gallà. Gallà Joan de primeres, no li cita el passe Gallà, volia combinar en Luis Rioja, però no li cita. I el baló acaba perdent-se per línia de fons. Va ser treta de porta per a l'Atleti de Bilbao en este minut 34. D'esta primera part, després d'aquest penal que hem fallat, però que bueno, que no té que afectar-nos, sobretot mentalment, psicològicament, que és molt important, perquè després d'un pal aixina, pues, sempre ho acuses. I això és el que no ens pot passar en este tram final de la primera part. Nico Williams a terra. Ojo que Nico Williams està lesionat. Nico Williams està lesionat a terra. Se prepara el seu germà en la banda. Iñaki Williams, el xoc parat en Sama Més, Nico Williams lesionat.
2: Recordeu que està tota, bueno, tota no, però quasi tota la temporada en Pubalche, una lesió molt fotuda que un dia està i altre dia no. Pareixia que ara començava Nico Williams a encadenar un poc de regularitat de cara a este Mundial pròxim en estiu, però pues això fa botar les alarmes per a Nico Williams. Igual és que ha sentit el mínim i no vol forçar, però sí que és de veure que és un contratemps prou important per a l'Athletic Club de Bilbao, que en la banqueta per a substituir a Nico Williams té o el seu germà a Iñaki o a Alex Berenguer o inclús també Nico Serrano. Per cert, Robi.
1: Sí.
2: És una mala notícia que ha fallat Hugo Duro, més allà del penalti, que no hi ha que deixar que ens afecti lo psicològic i lo emocional. Sempre recordem els últims 14 gols de Hugo Duro a l'equip li han donat 33 punts. És a dir que sempre que marca algú duro, el València acaba puntuant. Però bueno, a veure si el pot fer en atracció.
1: Y Hugo Duro, que va a marcar también la primera vuelta en la victoria de Van Laleti Bilbao. Bueno, se retira Nico Williams, entra el seu germà Iñaki Williams, lesionat el Xicotedes Williams. Y entra pues el seu germà, dorsal número 9, Iñaki Williams, en este minuto 36 ya de la primera part. Es el canvi obligat que fa Laleti Bilbao. Baló Janjar, pilota en moviment. La pilota buscant terreny de xoc del València. Al tall anava ahí Renzo Sarabia. Ahí la deixava passar Luis Rioja perquè arriba el Javi Guerra. No ha pogut. I el baló acaba perdent-se per línia lateral de banda.
2: Ens falta, favorable. Sí que és de veure que així no com estem molt bé en defensa, inclús en el mig del camp guanyant aquests duels defensius, pues fa falta en tres quarts en atac, encadenar balons per a intentar pues,
3: afianzarse,
2: amenaçar a la...
3: Afianzarse un poquito más Javi, apoyar un poquito más a Guido y a Pepelu, aparecer más, tener más la posesión del balón, obligarles a ellos a que trabajen más defensivamente, que sufran también un poco. O sea, pues hacer lo que te hacen los equipos contrarios cuando vienen a Mestalla. Mantener la posesión del balón, hacer los partidos y llevarlos al terreno que a ti te interesa. Y bueno... Hasta ahora, pues bueno, tenemos que defender muy cerca de nuestra portería, pero hasta ahora la verdad es que el equipo lo está haciendo bien.
1: El equipo esta vez está serio, está competint. La llástima se utilice penalt, que ha fallado Hugo Duro, pero no hay que continuar. En cara queda molt. Malo de Schomert, también el 37 de esta primera part. Ahora pasat Iñaki Williams a jugar en la... part dreta i Robert Navarro a l'esquerra. Han intercanviat les bandes.
2: A més, Navarro... en les tomes de tele, un Nico Williams que es mostra prou preocupat. Imagina que ja estarà pensat en el Mundial, però, bueno, siguent egoistes, pese a que sigui una desgràcia al València, no li ve mal que un jugador de Nico Williams, que és la principal amenaça de l'Atlètic Club, pues, isca del camp, encara que entra Iñaki Williams, que, com recordem...
1: Sí, sí, perquè Nico Williams estava portant-nos... Està portant-nos i fent molt de perill en eixa banda esquerra. No s'alegrem ni molt menys de ninguna lesió de cap jugador rival, però sí, ens ha vingut bé. Bueno, pues, baló que va ser per a València. Arrere per al seu porter, per a Stole Dimitrievski. L'eixa Terai Schomert. Ara és Dimitrievski que va ficar la pilota en moviment i sin completament de la seva àrea. Va vol jugar en llarg. Buscar a Diego López. A veure el control Diego López. La disputa eixa pilota... Ahí en Yuri, el baló se'n va fora i es banda per a l'Atleti de Bilbao en la disputa d'aquesta pilota entre Diego López i Yuri. El baló per a l'equip basc. Havia pitat falta, eh? Havia pitat falta en aquesta disputa entre Diego López i Yuri i va ser un Simón. El que colpeja la pilota va a traure en Jack, el porter de l'Atleti de Bilbao. Entrem ja en el tram final d'esta primera part, minut 39. Trau una i Simón, pilota amunt, baló ahí, cap a la frontal de l'àrea valencianista. La disputa està Schomert, s'han portat la pilota Sancet buscant a Iñaki Williams. Iñaki Williams per banda dreta, trata ahí de anar-se'n de Guido Rodríguez. Continua Iñaki Williams, Guido que fica la cama i a córner. El baló que va a ser córner per a l'Atleti de Bilbao. El córner des del cantó esquerre de la porteria Stole Dimitrievski.
2: Molt important, eh?
1: Va votar Robert Navarro.
2: Ens tenim que mantindre molt fèrreos, sí. En baló parat en defensa.
1: Així que estem ja entrant en el moment decisiu del final de la primera part. Ojo, se vol penjar dins l'àrea. A veure, ixa pilota. El rechaç una altra volta per a l'Atleti Bilbao. Una altra volta està ahí Robert Navarro, que se'n vol anar. Va Hugo Duro en la xuda defensiva. Robert Navarro, que arriba a centrar. Ahí la pilota que la trau, pero no le ha pegado Pepelu, le ha pegado Mosegada. Y el balón en cara, ahí que busca l'àrea del València. Quan ha aparegut Dimitrievski, vol jugar en llarg. A veure, esa pilota per Diego López. Diego López i Yuri. Diego López, a veure Diego López. I arriba Unai Simón. Ha arribat Unai Simón abans que el Guajín, que no ha donat per perduda esa pilota. Fins el final. Pues estem ja en el 40, en el tram final d'esta primera part. Continúa el empate a cero al marcador. Jugando el Atleti de Bilbao. La pilota. Ahí buscando ese pase. A banda izquierda. Ahora y se va López a que juegue. Ahí Sancet. Ojo que recuperen la pilota. La han recuperado por el Luis Rioja. Luis Rioja busca en Tau. Duro. Busca el lanzamiento. Unai Simón.
3: Vaya.
1: A córner. No ha bloqueado Unai Simón.
3: Vaya.
1: El lanzamiento hubo duro. Se le ha escapado de las manos. El balón a Unai Simón. Iba a ser córner. Pero al Valencia en esa jugada que había recuperado el balón. Luis Rioja ha buscado a Hugo Duro. La pérdida ahí de la pelota de Leti Bilbao. Estaba muy atento Luis Rioja, que ha buscado el pase final, pero Hugo Duro.
3: Se le ha escorado demasiado el balón también para la izquierda, pero bueno.
1: Venga, este es... córner, una trayugada, balón parat. Ahora sí la profitem. Allá va Javi Guerra, desde el cantodre de la portería de Leti Bilbao. Traoré ese córner. Valde Chilete, el córner, la pelota primera pala, el balón, Dislaria, y no trova ningún rematador. Arriba Gallá, Javi Guerra, San Borde y esa pilota, Javi Guerra, Gallá, el balón ahí no ha podido arribar. Continúa la disputa, Javi Guerra y esa pilota, pues es córner que torna a provocar el Valencia. El córner que ha tornado a provocar ahí Javi Guerra, el córner. Verá el Valencia de nuevo desde
3: bien,
1: la
3: Javi,
1: mateixa
3: bien.
1: Posición.
3: Bien, Javi, bien, así.
2: Me encanta ver a Javi Guerra cuando se fija
3: claro,
2: el
3: hombre,
2: bolo
3: claro,
2: de Trebay a saco.
3: Sufriendo.
1: Allá va Javi Guerra, allá va el córner, ahora trae la pilota a la frontal, pero Luis Rioja, le pega a Luis Rioja, el rechazo una otra vuelta, pero el Valencia, ojo la contra para el Leti Bilbao, se la importa Robert Navarro, pero ni hay que pararlo, ni hay que pararlo. Robert Navarro, San Porto y se való, fica el pase, pero atento, molve Guido, atento. Molve estaba ahí Renzo Sarabia, no era Guido, sino Renzo Sarabia, que sabía quedarte en la cobertura defensiva. Atente Renzo Sarabia para desfer la jugada del contracolpe.
3: ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota el defensa que es defensa?
2: A mí lo que me agrada de Renzo es que es un jugador que guaña es duels defensivos y a banda se queda en la pilota. Yo creo que, bueno, de fet, Corberán Udella en eso, roda es, de prensa.
3: Es oficio, Vicente.
2: Que ya, sí, total. Al
3: es
2: final,
3: oficio.
2: El Sarsentins,
1: Valencia
2: siempre en que cude peu. Corberán Udella en roda de prensa, que ya que presionar, furtar y donar continuidad. Una vegada furtes el baló. Y Renzo Sarabia s'ha provat d'això.
1: Bueno, pues... estem en el tram final d'esta primera part, minut 43. 0-0 marcador, quan ara ataca... la Atleti Bilbao en terreny de xoc del València. La pilota. Ahí era ese balón que volia ficar Yuri a l'esquerra per a Robert Navarro. Busca la centrada. Talla Renzo Sarabia. Recupera una altra volta el balón Robert Navarro. La col·loca una altra volta ahí per a Yuri. En la trada esquerra Atleti Bilbao. La deixa una altra volta per a Robert Navarro. Ara buscava el passe per a Rego. A Errat. Vinga, ese balón n'hi ha que treure-lo d'ahí. Xomer que l'allunya, però ahí no n'hi ha ningú. Ahí no n'hi ha ningú. I el balón és de nou... era l'Atleti de Bilbao, era que juga ja Gerai sobre Gorosabel, buscant a Iñaki Williams, el germà major dels Williams després de la lesió de Nico. Ara combinava una altra volta en Iñaki Williams, Gallà que fica la cama, el valor que l'ha tocat en Iñaki Williams i és banda per a València. Iñaki Williams diu que no, que l'havia tocat Gallà, però l'assistent de banda de Ortiz Arias diu que és pilota per al València en servici de banda.
2: I fixa, Robi, que quantes parades recordes de... bueno, tenint en compte que és el Mamés, que l'Atlètic Club se juga a Europa i tot el context,
1: no,
2: quantes
1: no.
2: Parades recordes de Mitrescu?
1: No, però això dic jo, que jo crec que el València està fent un partit molt, molt seriós sense Mamés. A veure ara que la pilota la recupera Renzo Sarabia, busca Pepelu, Pepelu per banda, Pepelu, ahí té que recular, ficar ixe balón rere per a Guido Rodríguez i Guido més arrere buscant a César Tàrrega, ara per a Pepelu. Pepelu que s'emporta i se való. A mi la primera part de l'equip m'ha agradat. És una primera part sèria. Un equip ben plantat sobre el terreny de xoc. La llàstima ha sigut posar aquest penal, però crec que el València està fent un bon partit. Ha fet una bona primera part així davant l'Atleti Bilbao. Pues n'hi ha
3: sí.
1: Que continuar.
3: La verdad que sí.
1: N'hi ha que continuar per este camí. Se complix el minut 45. Anem a veure perquè va a afegir dos minuts. Va a afegir dos minuts l'àrbitre. És el que li queda a esta primera part quan ara combina Diego López en Hugo Duro. De nou Diego López. El rechaza ahí, afavorece al Valencia y la vol recuperar Xomert y Tàrrega. Es dos centrales que vol entrar esa pilota. Ahí está Xomert también el balón. Xomert que busca el pase arrere.
3: Ay, Diego,
1: pero
3: al soporter,
1: pero esto le Dimitrievski.

0: Esta segunda parte entre el Atleti de Bilbao y el Valencia empata a cero el marcador en los primeros 45 minutos, que ya han comentado una buena primera parte del Valencia, un Valencia serio, competindo al Atleti de Bilbao. La lástima según el penalti que ha errat, que ha fallado Hugo Duro, porque si no estarían hablando de una otra cosa, pero buena imagen, buena actitud del equipo, ni hay que seguir igual. En esta segunda parte que va a comenzar sense canvis en el Valencia, en l'Atleti Bilbao, ya ho hem comentat, en la primera part el canvi obligat per lesió de Nico Williams, ha entrat Iñaki Williams, tot està preparat, Vicent Burguete, Ricardo Arias, per a començar esta segona part en Sant Mamés.
1: Josep Rovira, te vaig a donar una bona estadística, i és que el València, en datos de SofaScore, que és el, pues, bueno, la plataforma més fiable per a les dades, pues promitja, hi ha una característica, una estadística que és goles esperados, que és la que te calcula, pues, les opcions de gol, els gols que tindrien que durar els equips, si fora matemàtic el futbol. Entonces, el Athletic Club, que promitja un 0,38, i el València 0,97.
0: Bueno, pues a veure si se complís això, però ja diem, la primera part del València crec que ha sigut bona. La llàstima, ja ho hem dit, és el gol que ha fallat, pues, de penal Hugo Duro. Està bé anticipat pilot al travesser, però la imatge de l'equip és bona i n'hi ha que seguir en esta segona part. Ricardo Arias igual, n'hi ha que mantindre la fe i l'esperança en els 45 minuts que tenim per davant.
2: Sí, però cometeríamos un error si nos conformamos con el 0-0, El 0-0 tienes que pensar en el minuto 90 y en el descuento. Aferrarse a él en el caso de que llegáramos a ese minuto y fuera el resultado igual. Todo lo que no sea luchar por ganar el partido sería, creo que sería un error. Yo prefiero perder un partido yendo a las claras a ganarlo que no buscar el 0-0 y perderlo.
0: Ojo que no hay una falta Hugo Duro, Ni una falta Hugo Duro, según Geray. El que ha chocado ahí el central del Atleti Bilbao, Hugo Duro, que se hace mal. Tarjeta, y la falta, ¿no? Es clara. No atrete. La falta es clara, sí. De Geray, el central del Atleti Bilbao, sobre Hugo Duro.
1: Se tocaba, pues, la gola, se tocaba la gola, igual algún golp en la...
0: No, pues, ateme. No, no va a pitar falta, No va a pitar falta.
1: Joder, yo pensaba, pues, que pues sí, es muy clara, es
0: pues no va a pitar falta.
2: Se desentiende,
0: pues, el balón para Leti, a mí también me va a pegar. Y lo que está en Dienli Pepelu,
2: se desentiende.
0: Y Hugo Duro al árbitro, pues.
2: Se desentiende, pues, por completo. Se desentiende por completo del balón y con las dos manos le empuja, le comete falta. No le deja ni participar en la jugada.
0: Pues, no, ni
2: ¿para qué está el auxiliar? Me pregunto yo, ¿para qué está el auxiliar? Que lo habrá visto mejor.
0: Bueno, pues. Primers dos minuts de xoc d'esta segona part de Ciència Mamés, 0-0 el marcador, els mateixos en el València, encara que ha hagut un canvi tàctic, ha col·locat a Luis Rioja per banda esquerra, Luis Estara per banda esquerra i Diego per la dreta. Antara ha perdut la pilota, Guido Rodríguez la recupera, Leti Bilbao, se la emporta Iñaki Williams, la pilota Iñaki Williams busca la centrada, el balón per a Sancet, per darrere, venia Pepelu, li ha llevat la pilota, molt bé. Pepelu.
2: Se mueve el
0: banquillo. Que acaba en el peus de Dimitrievski.
2: Se mueve el banquillo, Robi.
0: De moment no. De moment no. Però he dit que el canvi tàctic és... Ha col·locat el míster a Luis en la banda esquerra i Diego López per la dreta. El de més tot igual. Fent la mitja punta Javi Guerra per davant de Pepelu. I Guido.
1: El València, bueno, pues, Robi, que ara mateix... Ara mateix està, bueno, té en estadístiques més duelos guanyats que l'Atlètic Club i a banda també menys pèrdues. És a dir que no és solament una sensació que s'estiga per aquí amb nosaltres, que l'equip està fent un partit seriós, és que realment també, sí. En les xifres en la mà, el València, pues, té més gols esperats, més duelos guanyats i menys pèrdues.
0: Quant a imatge i sensacions, ja dic, jo crec que és bona la que ha oferit l'equip en la... Primera part, en eixa serietat, competint-li a l'Atleti de Bilbao. I, bueno, pues la llàstima, el que hem dit, és el penal que ha errat Hugo Duro. Però, bueno, n'hi ha que seguir igual en esta segona part. Buscar eixe gol que ens puga donar la victòria en este partit. Quan trau el gol, el fica ja en moviment Dimitrievski buscant a César Targa. Se l'emporta el d'Aldaya. César Targa, rere per a Guido. Guido en la pilota, va a cambiar el choc completamente, buscaba el pase a Gallab, no le hiciste, y la pilota la recupera Leti Bilbao, se la emporta Iñaki Williams. Iñaki Williams ahora perseguir per Luis Rioja, también ayudan defensivamente, Gallab per darrere, molt bé Gallab, atente, le ha llevado la pilota Iñaki Williams.
2: No está preciso hoy Guido,
0: para que juegue ya.
2: El partido que menos preciso, el partido que menos preciso lo veo a Guido,
0: La pilota, ahí buscaba Hugo Duro, no ha podido arribar Hugo Duro. Y ahora Unai Simón, que colpecha en Yar, cambian la pilota territorio valencianista. Xomert en el bot y tarjeta groga para Xomert.
2: Vaya.
0: Tarjeta groga para Xomert en el bot. Ollán Sancet. La tarjeta groga para el central suís del Valencia.
2: También es barata,
1: Pues Ricardo, te voy a decir una cosa. A mí también me pasaba que, Ricardo Díaz acaba de decir que a Guido Rodríguez no le estaba eché en precis. Pues Perara, DNU de 20 pases, 6 de 7 en camp rival, 14 de 14 en camp propi. Es decir, que no entenc, pero.
2: No, si a la hora de participar, sí, está haciendo una actuación de la suya. Yo te digo, a la hora de ser preciso en la entrega.
0: Bueno, pues la falta ahora que va a votar la Leti Bilbao, desprecisa tarjeta que le ha costado a Xomert, balón penchado, Isdari el Valencia, el balón, la había tocado Renzo Sarabia y es córner, pues va a ser córner para la Leti de Bilbao, ese balón que penchata Islaria, la pentina de cap Renzo Sarabia y la pilota que va a ser córner para la Leti Bilbao desde el cantón de la portería Dimitrievski, de nuevo jugada, balón parat, de nuevo Perill. De nuevo hay intensidad y contundencia defensiva. Tárrega de cap. Rebuchante y pilota. La volea a recuperar Rego. Alejandro Rego. Ahí la disputa en compañía de Diego López. Continúa Rego. Retalla Rego. Rego. Continúa jugante. Busca la centrada. Y aficata ahí el peu. Diego López. Pero de nuevo desviar a córner. Ahora desde el atre cantó. El córner para Leti de Bilbao. Desde la parte izquierda. De la portería
2: aquí,
0: del Valencia.
2: Aquí, como siempre digo, es fundamental ahora Dimitrievski. Exacto, en estos balones altos.
0: Les Marques, que no ni es que antes a chustos defensivos, el choque aéreo es perilloso. Ajo y Chabaló. La pilota que la va al traure el Valencia. Arriba Iñaki Williams. El llançament, Selimbalt a Robert Navarro. Ha buscat el llançament directe. Ni se rechaza ahí de Iñaki Williams. Se ha anhelado molt desviat fuera. De la portería del Valencia.
1: Pero fíjate, sí que el Valencia, pero fijaros el espectáculo de Chir, sí que ha de conseguir que les segunden jugadas en los corners siguen seguos, porque Perara totes están acabando en ocasiones del Athletic Club.
2: Yo creo que va a aguantar el míster al minuto 60 y va a sacar a Ramachani y posiblemente a alguien del medio campo para darle frescura y seguir con esta línea de trabajo. Que puede ser Ugrinić, por ejemplo.
1: Bueno, incluso bueno, cambiar pues, el sistema y, o ficar a Ramazzani per Javi Guerra per dins y
0: Hugo
1: per Omar Sadik. Ya veremos.
0: Está calfante en la banda, no es Ugrinić. Es Ugrinić el que veig calfar en la banda, no sé si tendrá algún problema Pepe Luguido. Pero es Ugrinić el que está calfante, el único jugador en la banda. Si no sé, ahora sí, poco a poco ni incorporarse, pero de no es Ugrinić calfante en la banda. Quan hi ha servici de banda, favorable a Leti Bilbao. Ojo, se l'emporta Robert Navarro. Vol entrar Robert Navarro d'Islària. Entra Robert Navarro. Continua el jugador de Leti Bilbao. La pilota arrere. Buscant a Yuri des de la part esquerra. Yuri que la torna a col·locar per a Robert Navarro. Ahí està Pepe Pelu. Està Pepe Lu al tall. En la disputa d'aquesta pilota que l'acaba perdent. Però estava molt bé ara. Molt bé ara també en l'ajuda. Sí, senyor. Renzo Sarabia en aquesta ajuda defensiva en Pepe Lu. Ayudante estaba ahí Renzo Sarabia en la disputa en Pepelu, que se hace mal.
2: Es que donde
1: una cosa que me agrada de Navarro,
2: Vuelvo a reiterarme, cuando ves a un defensor que tiene el oficio que tiene Sarabia, qué tranquilidad te da.
1: Y a banda sap no disarli temps al rival para pensar.
2: No, aparte es que tampoco se complica la vida. Él, su trabajo
1: ABC
2: y punto, y nada más.
1: No calmes, tampoco.
0: Bueno, pues poco a poco van reincorporarse el jugador Salcafament, ahora es Unai Núñez también. Yo creo que no a incorporarse algún mes. Cuando entrado de banda Renzo Sarabia, buscando a Diego López, no arriba. El balón que se va fuera, la torna a Traure ahí. Era Jaureguizar de cap. Y el balón de nuevo, pero Valencia. Renzo Sarabia, ojo que M entrega mal la pilota. El balón Y ese balón las frontal. Estaba ahí al talle. Vega ya. Le había quedado a Guruceta. Se esperdúes ahí, son perilloses. Se esperdúes con el siguiente Gutaras perilloses. Continúa el perillo en la portería de Valencia. El balón penchat. Ahora capa y banda izquierda que entra. Robert Navarro torna a penchar la pilota. Tarra que la trau de cap. Lleva la Junyat. Ya va Hugo Duro que no arriba la pilota. Ahora es Pepelu. La pilota para Sancet. Ojo el lanzamiento. Toca en Xomert. A ver, esa pilota ni a que ayuñarla ahí ahora. Ni a que ayuñarla Javi Guerra. Le hace falta a Javi Guerra. Al jugador de Chileti. Tarjeta groga para el jugador de Letibilo.
2: Bueno.
0: Per la falta a Javi Guerra. Ni había que expulsarse de montar ese domini. Y ayuñar cuanta avance esa pilota del área valencianista. Pues la falta que le ha fete Alejandro Rego, que le ha costado la tarjeta groga al mid-centre del Atleti Bilbao. Y el balón ya en movimiento. En este minuto 55, 10 de la segunda parte. Balón Yark. Buscaba ahí el pase. Ahí para Diego López. No arriba el Guajín. Ahora fica la cama Pepe Lu para enviar y llévalo fuera. Espera que siga servicio de banda. Y así en la banda, pues Messi jugador se incorpora ya al calfamente. Está Jesús Vázquez, a Sadik, está Almeida, está Unai Núñez, está Urinic. Fendi a la activa, si es calfamente en la banda. Pero aquí cuando considera el míster, Ferres primers cambios. Balón a Rere. La letiva juga Geray, pero al soporter, pero Unai Simón. Va la presión, Hugo Duro. Traus Unai Simón en Yark. La pilota buscante a Guido Rodríguez, la toca de cap Guido. Ahora esa pilota que vuelve a portarse el argentino, Guido Rodríguez, la toca Diego López, Guido y Diego López. Se va per banda Diego. Ahora necesita ahí ayuda Diego, necesita ayuda. Busca y se pasa a RRB. Pero a Guido Rodríguez. Guido Rodríguez en cara ahí, Mesa RR buscante a Renzo Sarabia. Ahora se aporta la pilota a César Targa. César me el balón. Tocan la hiper a Pepelu. Desdoblaba y se enanaba hiper banda. José Luis Gallá. Ahora busca el pase. Xomer per a Gallá y Gallá una otra volta a Rere. Espera que torne a jugar el Valencia desde Darrere. Guido Rodríguez, el argentí. En Renzo Sarabia tocan la y Guido. Superan líneas. El balón para Javi Guerra. Abore Javi Guerra. Busca el pase para Luis Rioja. Abore Luis Rioja. Y la lleva Gorosabel. Y la lleva Gorosabel de cap. Juan se preparaba para el remal Luis Rioja. La centrada era buena. La que le había colocado ahí para Luis Rioja. Pero Gorosabel atenta en Viat. El balón a servicio de banda.
2: Qué pena.
1: Era muy buena, Era muy buena la ocasión para el Valencia, que igual lo que buscaba y cree que ha encertado, porque está en vez de mesas dos, Robi.
0: Ahora era la centrada de Pepelu, les mans del portero Unai Simón, que busca el pase rápido para Robert Navarro, Barrenzo Sarabia, Berrenzo ahí, sí señor, Altay, el argentí. Molve Renzo Sarabia, Anata Altay, imposarse ahí a Robert Navarro. Y el servicio de banda que va a ser favorable al Valencia.
1: De categoría a otra vegada, y esta vegada Camparrere, que igual es lo que más costa. Renzo Sarabia, lo que de ella, último apunt, es que cree que Corberán, el Stacing B, lo de cambiar a Diego López per Rioja, porque Diego López en la primera parte no tengo casi participación, y en esta, tanto en defensa como en ataque, por lo menos un poco más, le estén viendo.
0: Bueno, pues ahí traguente en Curtia, Dimitrievski, espera que traga la pilota Herrera el Valencia, ahora está rega Dimitrievski, que va a colpechar en camadreta, Yarga buscante ahí a Renzo Sarabia también, ahí a Hugo Duro, no arriba, el que sí que fa es Guido Rodríguez, que dice que el Baloisca se embacha fuera per banda, y traga ya el Valencia, la pilota Herrera, pero a centrales, ayudándose ahora en Pepelu, Tárrega, Pepelu. Un buen trabajo, sí, señor. Ese pivo defensivo que voy a colocarte el míster Guido y Pepelu.
2: Solo deseo que se acierten los cambios y que den resultado. Porque es tan difícil.
0: Bueno, ahora ese balón Yark, pero Hugo Duro que no puede arribar. Davanter madrileño del Valencia. Y el balón directamente a les mans del porter. Unai Simón.
1: Sí, porque yo no voy a ser gafe, ni molt menos, pero no me da la sensación de que esté en prop del 1-0 del Athletic Club.
2: El partido está ahora en un impasse que ni uno ni otro. Yo creo que ahora se tiene más temor porque te marquen, sí. que en ir alocadamente a marcar.
0: Tarjeta groga Pepelu. Agarrate ahí al jugador del Athletic Bilbao.
2: Pues puede ser.
0: Y tarjeta groga para Pepelu. Recuerden, va a percebus de sanción. Está Guido Rodríguez y Largi Ramazzani. Es una escasarina per Cebuç.
2: Pues mira, en esta jugada precisamente yo creo que Pepelu va a ser pasto de las tarjetas. Si había alguna duda en la banda, yo creo que no que se haya ganado el cambio, pero que
0: ojo,
2: sí que...
0: Ojo, Aleti Bilbao, la pilota, pero Iñaki Williams, ojo Iñaki Williams, Dimitrievski, aparegó Dimitrievski, aparegó el porter del Valencia, para salvar al equipo de una jugada que era muy perillosa, sabía que da sol Iñaki Williams... Se disposava a rematar i ha tapat molt bé Stole Dimitrievski, l'oportunitat més clara per l'Atleti de Bilbao. Que ve Dimitrievski una altra volta, el Salvador, en protagonista del València, per a tapar ese llançament d'Iñaki Williams.
2: Menos mal, menos
0: ojo, ara ixe baló, la pilota i dins l'àrea, el baló mort, tenia que allunyar-lo, finalment l'ha tret Xomert. Finalment la treu Xomert quan Dimitrievski ara s'està en terra en problemes. Dimitrievski, anem a veure aquesta pilota que continua en perill de l'Atleti Bilbao. Era falta en atac del jugador de l'Atleti Bilbao, encara que protesten. I ara Dimitrievski a terra, s'havia fet mal en aquesta última jugada. El porter del València, que ha estat decisiu, Salvador una altra volta, En ixe mama, Iñaki Williams. Guido Rodríguez també està en problemes. Stole també. Havia xocat ahí. Havia hagut una espenta clara de Iñaki Williams sobre Guido Rodríguez. I és la falta que ha pitat.
1: En lloc de Stole Dimitrievski, Stole Don Dimitrievski, perquè què parades està fent en aquestes jornades baix pals? El seu rendiment, des de que se va lesionar Aguirre Zabala, ha sigut, vamos, immediato no, la següent, almenys, ja diem, baix els postes.
0: Atenent ara els servicis mèdics del València, el metge Can Will, doctor Aliaga, Stole Dimitrievski, que s'ha fet mal en eixa última jugada, en eixa córner que havia votat l'Atleti de Bilbao. Però molt bé, Stole Dimitrievski, sí senyor. Nixa jugada Iñaki Williams i ha sigut després en el córner quan s'ha fet mal el porter de València, que estan atenent-lo ahí sobre el terreny de xoc de l'estadi Sant Mamés. El xoc parat, atenenta Dimitrievski.
1: Pues el València, que estes pauses, un poquet de hidratació, entre cometes, poden ser claus per a que Corberà doni instruccions, sobretot si, clar, perquè això és important, òbviament, en primera divisió, al igual que veu el míster el partit, pues no solo està ahí, està el segon entrenador, també els analistes a l'altura de les grades, així que si detecten alguna cosa que tenen que canviar durant el partit, pues aprofiten aquestes pauses per a comunicar-les, així que pot ser curiós, ahí Dimitrievski, ahí ho veiem, és en les cervicals, Robi, és com...
0: Sí, estan ahí, estan protestant els jugadors de la Atleti Bilbao perquè diuen que Dimitrievski està perdent temps.
2: Haciendo cuentas.
0: Però bueno, sí. Anem a veure.
2: Es que le hace falta a Geray, En la jugada que sale a despejar...
0: Pot estar un poc emocionat, no sé si està un poc el doctor...
2: Le desestabilitza Geray.
1: Sí, està mirant coses de la vista, sí. Robi. Està per baix sí, fort de Dimitrievski.
0: Igual pot ser que estigui un poc emocionat del colp.
1: Però ja està bé.
0: Sí, un poc el protocol que marca ahí, mèdic. És el que li ha fet el doctor Aliaga, el metge de camp del València, però va poder continuar... Stole Dimitrievski en este minut ja 63 que estem 18 de la segona part. Ja va Dimitrievski a ficar la pilota en moviment, baló amunt, buscant a Diego López, a veure Diego López a la pilota, Diego López la volia jugar sobre Hugo Duro amb el baló, el rechaz que el vol treure l'Atleti de Bilbao, ixa pilota que la vol jugar ahí Robert Navarro. Se la emporta l'Atleti de Bilbao. Ojo, ese balón de Joan Sánchez. Llarga per Iñaki Williams. Pero ahí estaba bé. El porter de València. Pero fer-se en la pilota perquè no ha arribat Iñaki Williams en l'Atleti de Bilbao. Que està preparant un canvi ja, un altre canvi. Ernesto Valverde preparado para entrar al terreno de choque. Alex Berenguer, el dorsal número 7, para entrar al terreno de choque en este minuto 64 que se va a cumplir.
1: Posiblemente, el mejor argumento ofensivo que tiene el Athletic Club.
2: El jugador más temido en estos momentos. Pero bueno, ojalá lo metan banda izquierda porque se va a enfrentar con uno que lo va a tener difícil.
0: Balón que trao Dimitrievski buscando a Guido Rodríguez. El balón para Valencia desde derrere. Centrals que la bola entra ahora. Tárrega y Xomert. Xomert a la pilota. Xomert y Tárrega. Tárrega en curte buscando ahí a Guido Rodríguez. Guido, el balón había ixit. Y es servicio banda favorable al Atleti de Bilbao. Manta está el cambio. Ahí entra Les Berenguer. Y se va Ollán Sanzet.
2: Bueno,
0: Berenguer, pero Ollán Sanzet es el cambio.
2: Tampoco está mal el cambio, Quitas a alguien que juega por el interior y metes a uno que descaradamente va a ir a jugar en banda.
0: Ahora que vuelve ahora César Targa, se la emporta al central del Valencia y superan líneas. César Targa se va sol, escapa muy, pero está molta sol, necesita ayuda. César Targa que cao que perde la pilota y ahora tenía que tornar. Porque contra Kolpechenech recupera el balón la de Tibilao desde la par dreta. El balón buscante Iñaki Williams. Ve Xomert imposándose ahí. Iñaki Williams se la trae en la pilota a Gallá. Pero al Suiz. Xomert también el balón. Continúa Xomert en la disputa y esa pilota. Cao Xomert. Y han fe falta. Al Suiz. Y el balón que va a ser Peral Valencia. Se preparen los primeros cambios en el Valencia. Va Urinic y va Sadik.
1: I Rubí,
0: Urinic i Sadik.
1: M'ha paregut sentir que abans quan has dit els que estaven calfant en la banda no has dit Ramazzani?
0: Està Ramazzani ara també, sí.
1: Ah, val,
0: està Ramazzani, però els primers canvis ja estan preparant-se així. Filip Urinic i Sadik Umar.
2: Pepelu està con tarjeta, no?
1: Sí.
2: Pues creo que va a ser un candidato. No se puede arriesgar.
0: Bueno, pues 66 de partit, 21 de la primera part, continua el 0-0 el marcador entre l'Atleti de Bilbao i el València en este partit importantíssim. El balón ahora que juga Javi Guerra, busca Luis Rioja. Luis Rioja a la esquerra per a José Luis Gallá. Gallá i Luis Rioja per banda esquerra, busca la central Luis Rioja. El balón que trau a treta i l'Atleti de Bilbao enviant ixe balón fora. La pilota ahí, que la trete Vivian. Uf. Que se gusta tres descambios, que hace la Leti Bilbao, Vivian Ara y Geray como a centrales.
2: Sí, por Vivian, ¿no? Vicente.
0: Sí, por la por, sí.
1: O sea, correcto, un Vivian que sí que es de veres, que no está teniendo el seu millor any. De fet, van anar a aquesta Eurocopa i és possible que se quede fora d'aquest Mundial, almenys en les quinieles. Així que ja cal aprofitar, quan un central està un poquet baix d'estat, un poquet baix de forma i d'ànims, pues ja cal aprofitar ahí per a fer mella i per veure la porteria.
0: Bueno, pues ara l'Atleti Bilbao que juga la pilota per a Robert Navarro des de la banda dreta, atacant ahí la porteria de València buscant el passe. Ahí per a Alex Berenguer. Ara és ixe baló de nou per a Jaureguizar. Jaureguizar i Yuri. Entran per ixa banda esquerra. Ara ja replegat i ajuntat línies el València. I ara l'Atleti Bilbao i li costa més. Rego, de nou, buscant a Yuri. Yuri Berenguer. Ahí está Alex Berenguer. Ojo que este en el contra un fa mal. Berenguer que busca la centrada. Y ahí Altai Guido. Altai Guido. Davant Alex Berenguer. Y el córner que va a ser para l'Atleti de Bilbao.
2: Empiezan a subir las pulsaciones.
0: El córner que va a ser para l'Atleti de Bilbao. Jugada balón para de nou Perilla. Tensa ahí. Alex Márquez con DMI. Contundencia defensiva. Ahora ese balón. Hugo Duro que la trae de cap. Ayuñan la pilota. El balón que el recupera Vivian. Vivian que la volvía a colocar y la coloca para Iñaki Williams. Ahora Iñaki Williams busca la centrada. La trao Guido una otra vuelta al balón. Ha tret Guido el balón. Pues va un triple cambio, porque va también Ramazzani. Barra Machani, Urinic i Sadik. Va un triple canvi el que va fer el míster Carlos Corberán. Ahí està preparats Ramazzani, Urinic i Sadik. A veure, jugadors, que se van, pero es un triple cambio de Ishida. Se va Hugo Duro.
2: Diego, Hugo y Pepelu.
0: Se va Hugo Duro. Entra Sadik. El primer de tres cambios. Se va Diego López. Y entra Ramazzani. Y se va Pepelu. Y entra Ugrinić. Pues ahí están Hugo Duro, Diego López y Pepelu, que se retiren del terreno de choque. Tres jugadores de refresh, que les matéis exposiciones. Sadik per Hugo Duro, Ugrinić per Pepelu y Ramazzani per Diego López.
1: Pues ahora el Valencia, ¿qué cambiará? Cambiará de guío, ahora ya no será un choc como el que en Vistante. Yo creo que ahora igual busque més verticalitat, més desmarque entre Sadik i Ramazzani, més combinació en tres quarts. Crec que és el que fa falta, perquè a València li està costant un poquet més aplegar al camp rival i sobretot encadenar ahí perill. Sí que és veritat que si no, com en la primera part hem tingut pues, igual més perill que l'Atlètic Club, sobretot també per ese penalti, pues en la segona part jo diria, Robi, que pues, Unai Simón no està siguent pràcticament protagonista.
0: Bueno, pues veurem els canvis, evidentment, però buscant refrescar l'equip, pues canviar coses i millorar també, pues aprofitar la velocitat de Ramazzani per banda, pues també el treball de Ugrinić i ara Sadik, perquè evidentment tant Pepelu com Diego López com Hugo Duro s'han desgastat molt i són jugadors de refresc. El Tibiró també ha fet més canvis, acaba d'entrar Unai Gómez i Vesga. Iñaki Vesga. Bueno, pues
1: Miquel.
0: Va el servicio de banda favorable. Miquel Vesga, sí. La treta de banda per l'Atleti Bilbao. L'Alo Dislaria, n'hi ha que allunyar-lo. A veure Ramazzani, que vol treure pilota. Llarga i per a Sadik. A veure Sadik, Javi Guerra. Javi Guerra, Ramazzani. Se l'emporta l'Argi. A veure Ramazzani. El balón llar per a Luis Rioja. Contra el Luis Rioja Dislaria. A veure Luis, continua Luis. Luis ja s'ha quedat a soles. Ja s'ha quedat molt a soles. Luis Rioja busca la centrada. Sadik, gol!
3: Vamos.
0: Gol!
3: Vamos.
0: Sadik, gol. El gol de Sadik. El gol per encarrilar la victòria per Egut Sadik. Per a marcar en el 71, per a ficar el 0-1. Ahí estava Sadik Omar rematant de capa. Que bona, com li l'ha col·locat ahí en eixa banda esquerra Luis Rioja, i Sadik ha ficat el 0-1 per encarrilar una victòria que pot ser importantíssima. Que bé Sadik, que bé Luis Rioja, com se n'ha anat, com l'ha col·locat, i ahí de capa, ahí de capa ha marcat Sadik Omar.
2: Cómo se anticipa, ¿eh? Pero sobre todo que ha jugado donde Luis, ¿eh? Cómo aguanta la presión de los defensores y qué buen centro mete, ¿eh?
1: Rioja temporiza muy bien y fixeu-vos que vos sabíais que Vivian no estaba en el seu mejor momento y había que buscarle la vuelta. Y Sadik que se anticipa a un Vivian que, estando en el seu momento, ni de coño dice que el davanter se anticipa.
2: Jugada de contragolpe perfecta, casi perfecta.
0: Molt bona, és que al final, sí, senyor.
1: En l'entrada de Ugrinić, Ramazzani, s'ha dit que el partit anava a canviar. De fet, al València li convenia més en este moment. Ara ja no, però en aquest moment un partit d'ides i venides que un partit posicional, perquè estaves molt junt de l'àrea de l'Atlètic Club. I els tres punts que ara mateix són d'or, ara mateix 42 punts del València.
2: Que importante, de verdad.
1: I és molt important.
2: Oh, qué largo se va a hacer. Lo que queda.
0: Bueno, pues calma. Ahí está el gol de Sadik. El gol de Sadik per avançar a València, marcador, per a ficar-se per davant. I ara també n'hi ha que saber jugar el partit, eh? Ara també tenim que saber jugar el partit, Ricardo Arias, després d'este 0-1, eh?
2: Hombre, y más que lo has hecho desde que ha empezado el partido, Muy bien.
0: Bueno, pues el gol de Sadik que fica el València per davant al marcador, que seria una victòria importantíssima. I Xosan Elatxe, 42 punts, que ens donarien molta tranquil·litat, però encara queda molt. N'hi ha que continuar lluitant i disputant este partit fins al final. Ara està fora de joc Sadik, que li se passa que li ve col·locat Javi Guerra. pero evidentemente este gol en este que donar moral, confianza, perquè l'equip estava bé, l'equip estava serio, estava ordenat, estava fent un bon partit així a la catedral en Sant Mamés, i ara este gol, estar per davant al marcador, té que reforçar-nos encara més.
2: I la primera,
0: en tot el que esté dient.
2: Rovira, la primera pelota que toca, Però que bien se anticipa, que bien sabe ver el movimiento de Luis.
1: I el balón, el fica, aún té que ficarlo.
0: La jugada és bona, Javi Guerra, Javi Guerra lluitant-la, llançant a Ramazzani, Ramazzani a Rioja, i Rioja ficant una centrada sensacional i rematant de cap, impecable. Sadi Kumar, bueno, pero ni hay que continuar.
2: Hemos hecho lo difícil, Robi, hemos hecho lo difícil. Ahora
0: 75-30 de la segunda parte.
2: Ahora tenemos que hacer lo súper difícil, que es saber jugar los 15 minutos, esa templanza que necesita el partido ahora, no perder balones, hacer las posesiones
0: Iñaki,
2: muy largas.
0: El balón Iñaki Williams, el balón centra Dislari, ojo el remate, Dimitrievski. Dimitrievski ha aparegut una altra volta. Quina parada de Stole Dimitrievski, Salvador. Salvador Dimitrievski, quina parada acaba de fer-li la treta a Unai Gómez. El remat d'Unai Gómez anava dins. I ahí estava Stole Dimitrievski per a fer una altra parada. Per a aparèixer ahí el Salvador del València. Quina mà ha tret Stole Dimitrievski, i en quin moment està el de Macedonia, espectacular, Stole Dimitrievski.
2: Dios santo.
1: Mare meua, Robi, se ha estirat com una goma de chicle.
2: Muy similar la jugada a Sadí, pero más lejana.
1: Molt similar, i cuidado, perquè ara que estava mirant que el remat ha sigut d'Unai Gómez, al València li pot convindre moltíssim més partir de corre calle, perquè ara mateix Robi i Ricardo, el mig del camp de l'Aret de Club és molt lento en
0: Jaureguizar. Una altra volta penja d'Islària, n'hi ha que trobar aquesta pilota, vinga, ara també n'hi ha que
2: tindre un poquet del control del partit,
0: pararlo, perquè
1: ja sí, però ves que apareix sempre un jugador que li costa moltíssim.
0: Però ara ells estan apretant-nos, evidentment, ells estan jugant a Europa, esta derrota per ells és un pas enrere, i ara van a apretar-nos i van a exigir-nos molt, per això nosaltres, el que diem, tenim que saber jugar este partit, tindre un poc el control, parar el partit, tirar també de lo que se sol dir, ixa experiència. Quan ara és Àlex Berenguer el que juga, ja dic que l'Atleti Bilbao ara, en terreny de xoc del València, apretant-nos ara, ixe valor per a que jugue ahí Jaureguizar, buscant el passe d'Islària per Iñaki Williams, Xomerta corner. Ara ells ara estan buscant a la desesperada empatar este partit. Consigue després del gol que ha marcat Sadik. Diria diem ahí aparegut providencial Dimitrievski. Quina parada li ha fet a Unai Gómez. Quina parada, quina mal li ha tret Salvadora perquè anava dins. Ha volat Dimitrievski, se va a trobar el córner, a veure, xeva l'Odis l'àrea, xa pilota, tenia que allunyar-la, la trau Luis Rioja, la tret i la allunyata i Luis Rioja, ni se corre, que havia votat l'Eti Bilbao. La pilota continua sempre a d'ells, hi havia dos balons dins del terreny de xoc, diu l'àrbitre.
2: Bien, Luis, bien. Balón ahora fuera de San Mamés, lo más cerquita.
1: Cada vegada que veig repetida la para de Dimitrievski, me pareix millor, encara. I també, ja que, com deia Ricardo, balón fuera de San Mamés, porque eso es como todo, es más difícil.
0: Ojo, se va fuera. Se va directamente fuera, mejor. Va a ser treta de puerta para Valencia. Ricardo, tenéis que saber jugar el partido ahora, Echarnos van a apretar, nos van a exigir.
2: Hay que ser más inteligentes que nunca.
0: Ni hay que pararlo, ni hay que tirar de experiencia de ofici, tindre el ofici, tantas voltes que hem anomenat, pues ahora ni hay que tindre ofici, saber jugar el partido, pararlo cuando toque, en fin, todo eso. Que Ricardo Arias sabe ben bé.
2: Pues sí, es lo que queremos, ¿no? Que sepan aguantar ahora las embestidas del Athletic, porque se van a vaciar ahora en ese tipo de jugadas, y sobre todo según van pasando los minutos aún más, ¿no? Y cuidadito con las jugadas tontas, y sobre todo el peligro, rápidamente alejarlo de tu portería.
1: Pues una cosa, vamos a seguir, parlant d'ofici, la mitjana d'edat del València és més major que la de l'Atlètic. L'Atlètic està en 27,4 i el València en 28 anys. Imagina que a veure si es nota ara en els últims minuts si tirem d'ofici per mantindre un resultat que és quasi més difícil de mantindre que d'aconseguir.
0: Oh, una victòria que seria importantíssima, ja dic, en això s'han el H, 42 punts que te donarien, jo crec que molta tranquil·litat i la permanència pràcticament virtual, però bueno, no n'hi ha que cantar victòria, que encara queda molt. Estem en el minut 79, 34 partit, estem en el tram final d'encontre i juga l'Atleti Bilbao, que ells volen empatar el partit com siga, estan lluitant per Europa i este resultat és un pas enrere per a ells. El balón ahora que trae el jugador Alex Berenguer, per banda izquierda, buscando el pase para Jaureguizar. Ahora ahí volía tallar Ramazzani. El balón de Gerai Herrera buscando a Vivian. Vivian en la pilota. Vivian que vol cambiar el choque, buscar el pase. Ahí para Gorosabel. Gorosabel y Vivian Herrera. De no para Gerai. Gerai para que traga la pilota.
2: Escuela
0: de la izquierda. Estaba Yuri. Ahora Yuri. Yuri que la vol colocar. Fíjate. El pase para Berenguer. Berenguer en la frontal. Retalla Berenguer. Vinga, molve. Molt bé, Javi, molt bé, Urinic, ojo que ha perdut la pilota, la recupera Nic una altra volta, Guido, el balón en la frontal, la pilota per a Gorosabel, la pilota per Iñaki Williams, ha esbarat millor, i el balón que se perde per línia de banda a favor del València. En calma i en tranquil·litat va Luis Rioja, clar que sí, home, calma, tranquil·litat. Estem el 35, 80... 10 per arribar al 90, més el que afegisca l'àrbitre. I el València guanyant 0-1 amb el gol que ha marcat Sadiq Umar, que ens pot donar una victòria que seria vital per la permanència. Allà va treure de banda el València, la pilota molt bé, la fica José Luis Gallà. Guido, el baló que vol recuperar l'Atlètic Bilbao. Guido, disputant aquesta pilota, la llunya Guido. El baló llarg que recupera Gerai per a l'Atlètic de Bilbao. Gerai en la pilota, la vol jugar, buscar eixa banda esquerra per a Yuri. Yuri, el baló tocant la hija Oreguizar, ara per Alex Berenguer. Berenguer amb la pilota, la va penjar Berenguer. Ojo que entra Iñaki Williams, la col·loca darrere la pilota a la frontal de l'àrea. I se balona una altra volta en el rechaz, és per a Deitx, per a l'Atleti de Bilbao. Ahí n'hi ha que eixir, va Sadiq Umar, ara recupera la pilota Javi Guerra. El baló que ha tocat el jugador de l'Atleti de Bilbao, Miquel Vesga. Y la pilota que va a ser nuestra.
2: Hay que morder, hay que presionar ahí en el medio campo, que como robemos un balón, lo vamos a hacer el segundo. Ellos están totalmente volcados y encima además la gente que tiene atrás son lentos de por sí.
1: Sí, la verdad que tanto a Gorosabel como a Gerai como a Vivian, les, Yuri es otra cosa, les cuesta un animal a correr para carrer.
2: Hay otro cambio.
1: Y tú tens...
0: Va un cambio. Va a entrar Unai Núñez. Va a entrar Unai Núñez al terreny de xoc, el central basc, el jugador ex de l'Atleti Bilbao. És un partit també especial, però Unai Núñez se retira, Javi Guerra, i va a entrar Unai Núñez.
1: I així entra
0: Unai Núñez. Aplaudiments per al central del València, ex de l'Atleti de Bilbao, i se va a col·locar pues, en una defensa de tres centrals.
2: Estos partidos son los que curten a jugadores como Javi. El saber jugar con este tipo de sufrimiento, si lo sumas a la calidad que pueda tener un jugador como Javi, es lo que lo curten. Y la verdad es que hoy lo ha sufrido
0: pues,
2: Javi.
0: Replantejament tàctic que fa el míster Carlos Corberán, col·locant tres centrals. La entrada de Unai Núñez, en Xomerte i en César Tàrrega. Retirant
1: pues
0: a Javi Guerra.
1: Hi ha un famós actor que en l'entrada d'Unai Núñez entra en joc perquè, recordem, la famosa ley de l'ex, que es diu que pues els jugadors solen marcar els seus ex-equips, així que a veure si és de veres
0: va el córner.
1: I Unai Núñez pot marcar algun gol.
0: Va el córner per a l'Atleti Bilbao, minut 83, va les Berenguer des del cantó de la porteria, Stole Dimitrievski, allà va Berenguer, la pilota munta, obre ixe baló, directament a les mans de Dimitrievski.
2: Quédate media hora ahí.
0: Quant... S'ha fet mal Xomert, està Xomert en terra. Està Xomert en... És... No sé si és Xomert, sí.
2: Sí.
0: És Xomert el que s'havia fet mal en aquesta jugada.
2: Ha sido con Unai. Ha sido con Unai. Porque se va corriendo de donde está. Ya verás en la repetición. Algo le ha hecho.
0: Bueno, pues
2: nosotros tenemos,
0: se va a recuperar Schomert.
2: Dos ventanas. Estamos
0: en el minuto 83. Minuto 83.
2: Ah, no.
0: La Leti de Bilbao ahí. Ahora el seu jugador. Sí, sí, Dimitrisque
1: no,
0: Aterra.
1: Se choca
2: con Unai.
1: Robi se choca Unai Núñez y Schomert cap en cap.
2: Cerró.
0: Dimitrisque Aterra está en problemas. El portero del Valencia. Así están protestando. Porque diuen que es cuento de Stole Dimitrievski. Pero eso, la bronca de Samamés. Pero Stole Dimitrievski dijo que entren el Servicios Médics. Dijo que entren el Servicios Médics. Y allá va el doctor Aliaga. Tendré Stole Dimitrievski en este tram final de partido. En este minuto 84. Ahí están las señales horarias. Les 6 de la desprada. Minut 40 la segona part, 85 de partit, el xou parat, atenent a Stole Dimitrievski, el porter del València.
1: I Julen Calfante, Robi, Julen Calfante en Sant Mamés, en sa casa. Bueno, encara que la seva casa és més talla, però ja manté la gent. Ja que vore, perquè és molt important tindre a un porter com Dimitrievski, en esa veterania, en esa... bueno, és un perro viejo, no, Robi? Però bueno...
0: Sí, home, anem a veure... Quan ell ha cridat als servicis mèdics, perquè no se trobarà bé, no sé. Ara el doctor Aliaga està dient-li a la banqueta que està bé, que pot continuar, perquè estava calfant Julen Aguirrezabala en la banda, però el doctor Aliaga ha dit que pot continuar Stole Dimitrievski en este tram final de partit, així en Sant Mamés, en este minut 40-85 de partit. El València fent valdre el gol de Sadiq Umar per a guanyar este partit, que seria importantíssim, vital per la permanència, però encara queda molt. I és ara l'Atleti Bilbao el que fica de nou la pilota en moviment. I aquest baló és Gorosabel buscant Iñaki Williams de la banda dreta. Iñaki Williams encarant, busca el passe per a Gorosabel, no s'han entès millor, trau el baló Filip Ugrinic, però no ha pogut connectar Filip Ugrinic ni en Ramazzani ni en Sadiq, i la pilota la torna a recuperar l'Atleti Bilbao. El baló per a que jugui Yuri Berenguer per banda esquerra, atacant ara la porteria del València. De Tibiló vol empenjar aquesta pilota dins l'àrea, vol el baló amunt, Schomer que la vol traure, també l'acompanya Luis Rioja, ojo el rechaz que la replega Gorosabel, el baló dins l'àrea, aquesta pilota n'hi ha que allunyar-la d'ahí, el baló que li queda a Jaureguizar busca el passe, el baló, la treta i el València defensant de Núcleo Sidense, el llançament fora. La jugada estava invalidada per fora de xoc. Però València i patint, trabiant, defensant en tot en esta jugada de l'Atleti de Bilbao, que tractava d'arribar a la porteria el València. I en els minuts finals, en els minuts decisius, el València sí en Sant Mamés, defensant en tot el que faça falta per a que no se pugui escapar esta victòria vital, 3 punts vitals per la permanència. Tretien llarg, el baló llarg, Dimitrievski, ara n'hi ha falta de Sadiq, diu l'àrbitre, i l'àrbitre que se'n va a la banda, advertir a Carlos Corberán, i el baló de nou en moviment, tram final d'este partit, minut 86 de partit, 42 de la segona part, el València guanyant 0-1. Trau la pilota Guido, la llunya, llarga i per a Sadiq, corre Gerai i Sadiq entropessa i el baló acaba en les mans d'Unai Simón. La pilota per a l'Atleti Bilbao, toca baixar, toca defensar al València, vinga, que estem ja en els minuts decisius, en els minuts finals, i ells ara van apretar-nos, van exigir-nos molt, van a buscar el gol a la desesperada, penxe la pilota a la frontal de l'àrea, la trau Tàrrega, Sadiq, ojo, ixa pilota, continua en poder a l'Atleti Bilbao, ahí va Dimitrievski, la protegeix en Unai Núñez i César Tàrrega. I el baló per a Stole Dimitrievski, vinga, ara tenen que passar els minuts, que no se jugue res, Ricardo, lo que se sol dir, que no se jugue res ara, el ofici més que mai de l'equip té que estar present. Ojo que renís la pilota a Sadiq, ha tractat de sorprendre Sadiq des de lluny, ahí a Unai Simón, però ahí li haguera pogut passar Sadiq, a Ramazzani, que s'ha precipitat un tant el davanter del València. Quan ara ataquen ells, encara que vol recuperar la pilota Guido Rodríguez, a veure que se l'emporta Guido. Guido el baló per a Sadik Kumar, a veure Sadik que s'emporta la pilota, Sadik amb el baló, Sadik que busca el passe ahí per a Renzo Sarabia. Ojo ahí a Renzo que buscava la passada, el baló no ix, continua Renzo Sarabia en la pilota, Berenguer que arriba i se baló. Estem en el 89, anem a estar pendents, el temps ha afegit, que és molt important el que li quede a este partit, perquè és el que li queda al València per a defensar el gol de Sadik, que està donant la victòria. El baló de Yuri, Yuri la pilota per a Jaureguizar, ahí talla Beguido, però el rechazo és una altra volta per a Leti Bilbao, per a Gerai, Gerai i Vivian. Vivian buscant el passe a Incurtet per a Gorosabel.
2: Hay que salir.
0: Per Iñaki Williams. Iñaki Williams ahí es en 40 Gallà, obre Gallà, ve Gallà al tall. Ve Gallà al tall per enviar la pilota fora. Vinga, que se va a complir el 90. Se va a complir el 90, anem a estar atents. Ahí el temps afegit, penjarà la pilota Leti Bilbao, el baló munt. Ahí estava Dimitrievski. Ahí estava Dimitrievski per a fer-se la pilota. Ahí el porter del València, Salvador Heroi, també, oui senyor, en parades decisives importants, 7 minuts és el que li queda al partit, 7 minuts de temps afegit, un món encara.
1: Pues Robi, te vaig dir una cosa, esto es coincidencia del destí, 7 minuts com els 7 anys que duem sense sumar 3 punts de Sant Mamés i... És possible que este any, per fi, 7 anys després, pues, puguem...
0: Vinga, va, vale. Anem allà, a veure si és de veres. I el València en estos 7 minuts ha fechit, pot aconseguir aquesta victòria final, però ara va apretar l'Atleti Bilbao, ojo, aquest baló, que trau Guido, vinga, aquesta pilota, n'hi ha que allunyar-la, finalment l'ha tret Ugrinic, finalment va ser Ugrinic, se prepara Jesús Vázquez també per entrar al terreny de xoc, demana Carlos Corberán intensitat als seus jugadors, vinga, tensió competitiva fins al final, no n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se en este tram final de partit, en estos 7 minuts que queden, vinga, n'hi ha que defensar la victòria, que és importantíssima. Ara es banda per a l'Atleti de Bilbao, el baló que trau ja l'equip basc, la pilota en moviment, la volen jugar ells, el baló per a l'Atleti Bilbao, penxe la pilota Jaureguizar, ojo el remat, Dimitrievski, el remat de Guruceta de cap, ha parat ben col·locat, estava ahí, estola Dimitrievski per a fer-se amb la pilota, quan ja estem en els 7 minuts d'afegit, ja s'ha complit un minut, prepara con 10 Jesús Vázquez per entrar al terreny de xoc. Pilota llarga buscant a Sadik. A veure Sadik en la disputa en Gerai. Sadik i Gerai. Sadik. Luis Rioja. Se l'emporta Luis Rioja. Se l'emporta Luis Rioja. La pilota buscant a Ramazzani. A córner. A córner.
2: Però estar media hora per sacarlo.
0: Que ve Luis Rioja. Com li havia col·locat la pilota Luis a Ramazzani. I a córner ha enviat ahí Yuri.
2: Ahora que
0: y se való.
2: Que se queden en el córner ahora ahí. Que pasen 2 o 3 minutos.
0: Pues allá va Luis Rioja a traure el córner. Ya han pasado 2 minuts del set que ha fechit l'àrbitre. Encara ne queden 5, encara queda molt. Però n'hi ha que saber jugar estos últims minuts. Ahí está el València buscant el pas arrere. Guido ha tret el córner arrere. La pilota per a César Targa. César Targa i Xomert. Xomert una altra volta buscant el passe per a Guido Rodríguez, Guido ara penja la pilota, però l'avantatge va ser per a Gerai, a veure que apareix Ugrinic, però no ha pogut arribar Ramazzani, és l'Atleti Bilbao, Jaureguizar, el que troba la pilota, Montent Eixara, i així ràpids, en ixe baló de Miquel Vesga, a la dreta per a Gorosabel, Gorosabel, Jaureguizar, Jaureguizar amb el baló, talla bé Guido, arriba Ramazzani, vinga, té que així ràpid Ramazzani, vinga, esta és nostra, a veure Ramazzani, Sadik, Sadik Ramazzani, se va una autopassada, però ha aparegut per darrere Miquel Vesga per a ficar la pilota per a Unai Simón, que la trau ja llarga, i se baló per a Yuri, Yuri buscant el passe, ahí per a Iñaki Williams,
2: ficava
0: la centrada darrere,
2: buscar los corners, que trau, hombre, para pasar tiempo, para que transcurra el tiempo, hombre.
0: Queden 4 minuts, queden 4 minuts, ara Ugrinic que allunya la pilota a la porteria Leti de Bilbao. 4 minuts queden encara del set que ha fechit l'àrbitre. Este final de partit més emocionant que mai. Així en Sant Mamés, el València està guanyant amb el gol de Sadik. Però encara n'hi haurà que patir molt, n'hi haurà que defensar molt. Si volem aconseguir la victòria, és Iñaki Williams. El passe ahí per a Gerai, Gerai que penja la pilota. Busca Gorosabel, ahí la toca. Gallà, córner. Gaya, córner a tocat. Era Luis Rioja. Era Luis Rioja.
2: Ay.
0: El que había ficat el cap. Para desviar a córner. La pilota. Para el Atleti de Bilbao.
1: Pues tres minutos.
0: Córner desde el cantó Esquerre. Pues queden tres minutos. Se va a traer el córner. Jugada balón parat. De nou perill. En la portería del Valencia. Hay que defensar. Y se corre. Y se va a monte. El remat perdalt.
2: Bueno.
0: El remat que se va perdalt de la portería. De Stole Dimitrievski. Queden tres minutos. Vinga, queden tres minutos. Le queden al Valencia. Para saltar de nou Sant Mamés. Para tornar a guanyar. Así en la catedral. Que feia molt de temps que no guanyaba. Desde la temporada 2019, 7 anys, 7 que no guanyó el Valencia y está guanyant en un partido que es vital per la permanencia. 42 punts que ens poden donar la tranquilitat, la permanencia virtual en esta lliga tan apretada. Allá va a traure Dimitrievski, el balón de Stole, llarg, buscante ya Sadik Kumar. Arriba Ramazzani per banda, pero ni ha falta Sadik. Ni ha falta Sadik sobre Yuri. Ni ha falta Sadik sobre Yuri. Ahora está preparado el cambio, Jesús Vázquez. La banqueta del Valencia está advertiendo el árbitro a la banqueta del Valencia que no isquen, que es mantinguen. Y va el cambio. Ahora el cambio. Está Jesús Vázquez. Había tret, pero va el cambio primer. Se va Renzo Sarabia. Y va a entrar Jesús Vázquez. Es l'últim canvi que va a hacer el Valencia. Renzo Sarabia. Entra Jesús Vázquez al terreny de xoc. Se va a jugar a cama cambiada, que ella continúa en la esquerra. Ahora Jesús va a pasar a la dreta. Y estem ya en els dos últims minuts.
2: Bien, Renzo,
0: dos
2: bien.
0: Últims minuts.
2: Bien, hijo, bien, Renzo.
0: Del set que ha fechado el árbitro, vinga, que estén tocando en la punta desde la victoria. Ahora ni hay que defensar más que mai, vinga, no ni hay que baixar los brazos, no ni hay que rendirse, ni hay que lluitar fins al final. Es la Leti Bilbao, el que juga es Vivian, el que te la pilota. Vivian buscante el pase a Miquel Vesga. Vivian va a penchar el balón, el pencha, él va a la pilota amunt, la treta y César Targa. La pilota, la tocat ahí. Era Gallao, Luis Rioja. Luis, el que la toca y es córner. Se lamenta Luis Rioja per tocar y se baló. Que anata córner. Que va Traoré. L'Atleti Bilbao, ese córner. Cuidado, la pilota amunt. L'Atleti y Guido. Guido que no hizo la pilota. Corre. Ahí Luis Rioja per hacerse en el baló. Que recupera una otra vuelta l'Atleti Bilbao. Ojo, este viene el segundo final. Desea que afeche el árbitro. La pilota se embana fuera. Venga.
2: Así
0: ya está. Vinga, que això ja està, queden segons. Això ja està. Se van a complir els 100 minuts d'afegit. Des del temps extra i el València va a aconseguir una victòria que pot ser vital, que pot ser importantíssima per la permanència, per la salvació, per la tranquil·litat, pels 42 punts. Sí, senyor, per a saltar de nou Sant Mamés, que feia molt de temps que el València no guanyava. 7 anys, pues tot això està aconseguint-ho en este dia, en este diumenge 10 de maig. Ve el balón amunt, la lluita, la disputa, aurixa pilota, que vol allunyar l'Atleti Bilbao. Va Guido Rodríguez, arriba Sadik, Sadik per a Ramazzani, a veure Ramazzani que trata d'arribar al tall en defensa. Això ja està, alçada tota la banqueta el València, té que pitar ja, el temps ja està complit, ja passen 30 segons del temps complit. Així el Sant Mamés va guanyar el València, va sumar una victòria vital per la permanència. 3 punts d'ors, 42 punts per a estar molt més tranquils en este final de temporada. Ahí está Jesús Vázquez aguantant la pilota, el canterà del València. Jesús, el balón eixit és banda, però està ja complit. Passa ja un minut dels 7 d'afegit, reclamant l'hora ja els jugadors del València. A l'àrbitre, ahí está el final. La victòria vital, importantíssima per al València, per a col·locar-se en 42 punts. Jo crec que és virtualment la permanència, és la tranquil·litat per als tres últims partits de Lliga, en un partit molt serio que ha fet avui el València, així a l'estadi de Sant Mamés, guanyant-li a la Atleti Bilbao que estava jugant-se Europa a saltar de nou la catedral després de 7 anys que el València no guanyava. Ha tornat a guanyar amb el gol de Sadiq, amb el 0-1. Sí, senyor, el València suma 42 punts. El València

0: Así comença l'informatiu del València.
1: I així estem, en l'informatiu del València, l'informatiu d'UCF Media Ràdio d'este dimarts, 11 d'agost, on el Teruel, demà, a les 6 de la vesprada, així, en el Antonio Puchá, des de la ciutat esportiva de Paterna, i l'Hèrcules, el dijous, este partit encara per confirmar, però tot apunta que el Teruel demà i el dijous l'Hèrcules van a ser els últims partits de la pretemporada del València abans que l'equip de Carlos Corberán debute en la Lliga el pròxim 22 d'agost a l'Estadi Mestalla davant el Celta de Vigo. Ja vos contarem en el dia d'ahir que el València volia tancar esta setmana aquests últims partits de la seva pretemporada per arribar en les millors condicions possibles al debut de la Lliga, després d'haver jugat el trofeu taronja i endarrerir-se aquesta jornada inicial pel partit davant el Betis el 22 d'agost. El València, després del taronja, volia jugar un partit més. Bueno, pues sembla que van a ser dos els partits, demà davant el Teruel i el dijous davant l'Hèrcules, i aquests últims partits de la pretemporada del València. El Teruel, un equip de primera ref, que el Mestalla pues anava a jugar, el filial del València, però finalment Condien va ser el València, el primer equip, amb jugadors també del Mestalla, el que demà pues s'enfrontarà sí en la ciutat esportiva de Paterna, on per a eixe partit encara queden entrades per als socis UCF. Bueno, si voleu vindre a veure el partit, encara pues n'hi ha entrades disponibles. Ja sabem que demà és el dia del eclipse, a més pues pot coincidir o en acabar el partit serà el moment més especial. Bueno, pues podeu vindre al partit i després veure així pues tots junts l'eclipse solar després d'eixe partit davant el Teruel. I bueno, si no podeu vindre perquè esteu mirant l'eclipse, també, ja dic que el moment més especial sembla que està previst sobre les 8 i mitja de la vesprada. Ahir haurà acabat el partit. Podeu veure el partit, com sempre, per la app, per la web i pel canal de YouTube del València. Ahí estarem en directe des de les 6 de la vesprada per a contar-vos ixe partit davant el Teruel, com vos vam contar ja el trofeu taronja, el partit davant l'Eldense, l'Stock City, el Castelló, demà davant el Teruel, i el dijous, ja dic, a l'espera que se confirmi oficialment ixe partit davant l'Hèrcules, també, així, en el Antonio Puchá de la ciutat esportiva de Paterna. Uns partits, ja diem, per a que l'equip mantinga ixe nivell competitiu per arribar en les millors condicions possibles al debut de la Lliga. Ixe és, ja dic, que l'objectiu, repartir minuts als jugadors. Seran pues dos equips diferents els que van a jugar cada partit i també nombrosa presència de jugadors del Mestalla. Bueno, ara després entrem en més detall i vos contem més coses, i també vos contarem la bona notícia, la novetat en l'entrenament d'avui del València, el davanter Sadiq Umar, que ha fet una part d'eixe entrenament amb tot l'equip, amb el grup. Ja vos contarem ahir que Sadiq pues estava donant passos importants en la seva recuperació, que havia fet treball de camp en solitari. Avui, un pas més. Ja s'ha entrenat amb l'equip. Una part. Ha fet una part d'entrenament amb el grup, però confirmant bueno, que la recuperació, és a dir, va molt bé i que estarà disponible per al debut en la Lliga el pròxim 22 d'agost a Mestalla, en aquest partit davant el Celta de Vigo. Bueno, pues ara vos ho contem tot, també vos contarem l'última hora en el mercat de fitxatges del València, centrat en fichar ese lateral dret que necesita el equipo, intensificándose las negociaciones con el jugador triat, el Echid, y ahí, pues en estos momentos, así están las cosas. Fichar ese lateral dret es el objetivo prioritario ahora del Valencia, del CEO de fútbol Ron Gurley y de la Secretaría Técnica, para, ya digo, reforzar esa posición abans del debut en la Liga el próximo 22 de agosto davant el Celta de Vigo. Bueno, pues, de tot això y moltes més coses, anem a parlar en este informatiu del Valencia, que con cada día, al igual que el partit de demà davant el Teruel, podreu veure per la app, per la web, pel canal de YouTube, des de qualsevol part del món, se connecteu i podeu veure tots els dies este informatiu del València. També des del cotxe, com també pues, vos estem contant, podeu escoltar este informatiu i tota la programació d'UCF Media Radio i tots els partits a través de l'app del València i en els dispositius de CarPlay i Android Auto, ahí pues també escoltar UCF Media Radio. I si no arribeu al directe, pues ahí també està el nostre podcast en iVoox i en Apple Podcast. Bueno, pues anem a començar ja este informatiu, però sí que volem en esta portada d'este informatiu tindre un record especial i traslladar el nostre condol i tot el nostre carinyo a la família de Vicente Silla, que ens va deixar en el dia d'ahir. Vicente Silla, que va ser conseller del València i un dels màxims accionistes en el seu dia del club, va entrar en la directiva de Arturo Tuzón, després també va estar com a conseller en les etapes de president de Paco Roig, de Vicenç Soriano, de Jaume Ortiz, un gran valencianista. Era Vicent Silla i des d'ací el nostre condol i tot el nostre carinyo a la seva família. I Vicent Silla, pues, que va formar part d'eixa penya valencianista de la eternitat, dels Jesús Barrachina, dels Jaume Ortiz, d'Espanyeta, de Juan Sol, de Jorge Iranzo. Allí estan tots els valencianistes, pues, allà que s'ha anat altre valencianista més, com era Vicent Silla. Comencem, ara sí, l'informatiu del València. Vicent Burguete, com estem?
2: Molt bones prades, senyor Rovira. Pues, bueno, en calor, però sí que és de veres que moltes ganes de veure el partit de demà, si en l'Antonio Puigades, front al Club Esportiu Teruel, un partit que servirà altra vegada més per anar rodant i a plegar bé a Lliga.
1: Veurem i contarem el partit i després veurem l'eclipse, no? Que... Ah, sí, en la ciutat esportiva paterna. Jo crec que així també se veurà bé, no?
2: Home, esperem que sí. Almenys, si te fiques en el mapa, la franja d'on està el sol mos pilla de ple. Aixina que esperem que així se puga veure, perquè a mi no se m'ocorris un puesto millor per a fer les coses.
1: Portarem les ulleres corresponents, homologades, no, evidentment, pues, amb totes les mesures de seguretat. I, bueno, pues, ja dic, el punt culminant de l'eclipse serà després del partit.
2: Jo te volia fer una pregunta. Tu te ficaràs les ulleres de l'eclipse damunt de les que tens?
1: O me, clar, evidentment, és que tenim, pues, portem ulleres de vista de tota la vida, tindrem que ficar-se les ulleres val. Protecció per l'eclipse damunt, evidentment.
2: Perfecte.
1: N'hi ha que protegir-se bé, i això també, pues, és altra de les recomanacions que estan fent i que també fem des d'ací. Ja dic, encara podeu vindre a veure el partit, sobretot és que sigueu socis UCF, perquè encara queden entrades. Ja dic, i després a veure si tots junts l'eclipse.
2: Vos fem el plan de, vamos, perfecte de vesprada d'estiu. Primer partit, berenes i després l'eclipse. Jo, sincerament, i de un mes en la família. És que bueno, jo no sé què més hem de fer.
1: Anem allà, anem en l'actualitat del València, que avui ha tornat a entrenar-se, preparant ixe partit, ara vos contarem també. Però bueno, la novetat, el que diem en la portada, Vicent, bona notícia, veure ja Sadiq entrenar-se amb el grup.
2: Pues sí, ha realitzat una part de l'entrenament en el grup, bona senyal, perquè això significa que està més propet de poder xafar xespa en regularitat, en continuïtat, per a aquest primer partit front al Celta en Mestalla, i jo crec que al final pues, el fet de que puga plegar un Marsadic també és un al·licient per a la primera jornada.
1: És cert que ha fet una part només de l'entrenament, però bueno, està confirmant que està donant passos en la seva recuperació. Recordem que se va lesionar fa unes setmanes, abans de que l'equip viatjara a l'estaix d'Anglaterra. Se va lesionar un entrenament, no va poder viatjar. Ja dic, no era una lesió greu ni important. I parlàvem que podia arribar per al debut de la Lliga davant el Celta de Vigo el 22 d'agost. Així no va ser, ja dic. Està donant passos cap endavant Sadik. I és una bona notícia, anar recuperant pues, efectius de cara a l'inici de la Lliga.
2: Sí, sobretot perquè al final jo crec que començar la Lliga en tots els efectius possibles, al final sempre positiu a que entre pues, alguna peça clau, com és el cas d'Omar Sadik, pues, que entre en la jornada 4, en la jornada 5, al final crec que el tindre tant a Hugo com a Omar com al jugador que puga actuar en la posició de nou és bo, i més tenint en compte de que al final d'aquesta pretemporada pues, Corberan està provant pues, varis dibuixos, algunes pues, permutes, i jo crec que el fet de tindre aquestes opcions en atac és positiu, segur.
1: S'ha dit que evidentment arribarà per al debut de la Lliga, no va jugar demà evidentment el partit davant el Teruel, tampoc el del dijous, però bueno, ja sí que està pues, entrenant-se. I de cara, que és lo important a l'inici de la Lliga, pues el davanter nigerià estarà a punt. De la resta de jugador, Luis Rioja pues, continua el seu procés de recuperació. També Fulquier, ja contaré un poc el que anava a ser el pla de recuperació. Anava a estar alternant els entrenaments amb el grup i recuperant-se, perquè és una lesió de llarga durada la que pateix el lateral de Guadalupe, i que anava a ser molt difícil que arribara, per no dir impossible, a l'inici de la Lliga.
2: Sí, seria molt complicat que plegue, no plegarà de fet, però pues espero que ho faci el més possible tant Luis Rioja com Dimitri Fulquier, jugadors molt importants en aquesta banda dreta, que ara mateix es queda manca a espera del que faci el València en el mercat, buscant, ja diem, la missió número 1, buscar i trobar, clar, al lateral dret, així que veurem aquesta banda dreta com queda per a la jornada 1, però Fulquier, que ja treballa per a poder incorporar-se quant antes, i també Luis Rioja.
1: Bueno, pues un entrenament el dia d'avui en la novetat de Sadik, i per a preparar aquest partit davant el Teruel, pues contàvem en el dia d'ahir, bueno, que el València volia, després del taronja, jugar pues altre partit en la pretemporada per allò de, bueno, arribar, mantindre el nivell competitiu després del taronja. Evidentment, com va començar més tard la pretemporada per eixa ajornament del partit contra el Betis, el cos tècnic, Carlos Coronel i el seu cos tècnic, pues volien jugar altre partit. Al final van a ser dos els partits que va jugar el València, ja diem demà davant el Teruel, el dijous davant l'Hèrcules, encara que esperarem a la confirmació oficial, però sembla que sí. I, bueno, ja dic, per arribar en les millors condicions possibles al debut de la Lliga, demà pues, el partit davant el Teruel, la idea que porta pues, el míster és fer dos equips diferents, repartir minuts. Demà davant el Teruel, els que van tindre menys minuts, menys protagonisme en el partit del Trofeu Taronja seran els que jugaran, també molts jugadors del Mestalla, i després també pues, el dijous pues, altre equip, ja dic, per a repartir minuts, i sobretot en la plantilla, que tots vagin agarrant aquestes càrregues de treball per arribar en les millors condicions a l'inici de la Lliga, Vicent.
2: Pues fixa, Robin, que crec que en este context hi ha algo positiu, i és que al final pues, els jugadors que no van tindre minuts, perquè ja sabem que una pretemporada, ja més enllà de resultats, està per a que els jugadors se vagin agafant conceptes, ho va dir Pepelu l'altre dia, en esta ocasió els que no van poder disputar molts minuts en el Trofeu Taronja, pues estaran demà en el Pujades jugant aquest partit front al Teruel, un rival de primera federació, i també, pues, com tu comptes, hi haurà jugadors del València i Mestalla, és a dir, que Carlos Corberán tindrà l'oportunitat de veure més de prop el treball d'alguns de l'acadèmia, també pues, com juguen, com se desenvolupen en el context del primer equip, encara que siga un amistós, jo crec que és positiu perquè ahir Corberán potser també té matèria.
1: Sí, ja dic, se van a barrejar demà tant el partit contra el Teruel, Jous davant l'Hèrcules, pues, dos equips pues, diferents, amb molta presència, jugadors del Mestalla, que ja en esta pretemporada pues, i en tots els estats que ha estat l'equip, el primer en Olot i després en Anglaterra, han estat també jugadors del Mestalla, bueno, pues ajudant al primer equip, els Otorbi, Rodrigo Gamón, Iker Córdoba, Guanyala, bueno, pues demà ells també van a tindre aquest protagonisme especial en el partit davant del Teruel.
2: De fet, ho hem passat per alt, perquè clar, en tot el de Trofeu Taronja, pues, al final hi havia moltes coses de les que parlar, però ara que és el tema, va debutar en el primer equip Aaron Mayol, en Mestalla, me referisc. Aixina que també serà altra peça que ja veurem si ho podem veure o demà o contra l'Hèrcules, aniran alternant-se, perquè el Mestalla també, després parlarem teatre amistós, però el que dèiem, el primer equip que s'anirà alternant serà un partit peculiar, però jo crec que és l'idoni per a que puguen agafar pues, ese ritme, esa rotació per a aplegar a la primera zona lliguera, que al final, Robi, és el que ens importa, que apleguen en la zona de número 1 en Mestalla i que complisquen.
1: En rodatge, en minuts i mantenint pues, el nivell competitiu. El Teruel és un equip de la primera ref, al igual que l'Hèrcules, i bueno, jo crec que en principi anava a ser el filial, el Mestalla, que s'anava a afrontar, ara va ser pues, el València, ja diem, en companyia de molts jugadors del Mestalla, però també pues, un bon equip, el que demà tindrà el València sin l'Antonio Puigcerdà.
2: Sí, va ser quasi un híbrid, no? Que diguem. Al final hi haurà jugadors del primer equip i del segon. Veurem com es dona contra dos bons equips, que són el Teruel i Hèrcules. Per què? Perquè al final pues, jugar en Mestalla seria diferent per a ells, per dimensions i demés, però penseu que també pues, el Teruel en aquest cas està molt més acostumat a jugar en camps com l'Antonio Puigcerdà, per tant, pues, és possible que es pugui igualar tot més. També recordem que el propi Teruel fa 4 anys en la Lliga del València-Mestalla va ser el que va guanyar la Lliga, la 22-23, una temporada en la que el València-Mestalla es va quedar propet del d'Ixa Sens, que va perdre en playoff en Ixa temporada en la que va fer Ixa impàs del Mestalla al primer equip, pues és Javi Guerra, Diego López, Alberto Marí i esos jugadors que van passar al primer equip i que avui en dia pues també continuen, sobretot en el cas de Javi Guerra, que està seguint un timó i està fent una molt bona primera, bueno, una molt bona pretemporada, Robi.
1: Bueno, pues ja dic, ixe serà el partit demà davant el Teruel, com deia Vicent, davant el Mestalla, se va enfrontar fa uns anys en Lliga, en competició oficial, però amb el primer equip, amb el València, crec no, n'hi ha només un enfrontament i va ser també en una pretemporada fa molts anys, fa més de 30 anys. Gus Hiddink, entrenador del València, mira si fa anys, en aquell València dels Lubo Pene, Feloi Olaya, Arroyo, Fernando, pretemporada de 1993, jugarem en Teruel i va guanyar el València aquell partit, va golejar 0-6. Fa 30 anys estem parlant, però és l'únic enfrontament entre el primer equip, el València i el Teruel.
2: Recordem, ara que ho has dit, un Arroyo que avui en dia està en el club, és el delegat del València Mestalla, i sinó que demà podrà veure també, a lo millor, algun jugador d'Ixe Teruel que està ara en el primer equip.
1: Mira, pues, parlant del Teruel, n'hi han dos jugadors que ara després s'anirem cap a Teruel per a parlar amb ells, que se van formar així en l'acadèmia del València, de ben xicotet. Un és Alejandro Palop, el porter del Teruel, porter i fill del que va ser gran porter del València, Andrés Palop. Pues Alejandro Palop, bueno, pues crec que va ser en etapa Leví, quan va arribar així a l'acadèmia del València. Desgraciadament no podrà jugar demà el partit perquè està lesionat, però estarà així i li fa molta, molta il·lusió jugar aquest partit, al igual, Vicent, que Carlos Igual, jugador també del Teruel, que se va formar així també.
2: Carlos Igual i Alejandro Palop, dos jugadors que han passat per Paterna, uno més que altre, perquè Alejandro Palop va estar així en categoria Alevi, i Carlos Igual, pues, atents, perquè vos vaig a dir, des de prebenjamín de primer, que al final és el primer any de futbol formatiu, llevant el querubí, hasta el juvenil, és a dir, un pas meritori, perquè és complicat pues, permanecer en una cantera tant de temps. Finalment, pues, Carlos Igual va tindre una lesió greu que li va mantindre apartat 508 dies dels camps del terreny de joc. Va plegar a l'internacional, un jugador també important així en l'acadèmia, però el futbol és el futbol, no se pot controlar moltes vegades, no depèn de tu. Aixina que ara pararem tant en Alejandro Palop com en Carlos Igual, dos jugadors que, com deia el bo de Josep Rovira, estan en el Teruel este any. Uno ja estava la temporada passada i Carlos Igual este any està en el primer equip. A veure si els dos poden tindre un bon any, però demà tornen a la que va ser sa casa en algun moment de les seves vides, tant Alejandro com Carlos.
1: Bueno, pues ara després anirem cap a Teruel. Com vos diem i vos estem contant, encara queden entrades per a ixe partit demà davant el Teruel. Entrades exclusivament per als socis VCF, poquetes, però queden encara entrades. Si era que el que vulga vindre al Puigcerdà demà encara està a temps, i després veurem tots junts, així l'eclipse, però entrades encara queden.
2: Exacte, les entrades encara queden, te pots ficar ahí en el portal per a reservar les teues entrades, tota la informació està en les nostres redes socials i en la web.
1: Però només per a socis VCF. Eh?
2: Exacte, això és impepinable.
1: Els partits davant l'Eldense i el Castelló, este partit igual que també serà el partit de l'Hèrcules.
2: Abonat i socio VCF que pot adquirir la seva entrada, més important, un acompanyant, és a dir, que si eres soci o abonat, pots entrar tu i un acompanyant més en una sola entrada.
1: I si no podeu o no voleu vindre, ja vos ho he dit també, el partit se podrà veure per la app, per la web, pel canal de YouTube del València. Se podeu connectar allà on estigueu, si esteu veient en aquest moment, pues, voleu veure tota la fase de l'eclipse i no vindre a Puigcerdà, pues, bueno, se podeu connectar a la app, a la web i al canal de YouTube, i ahí anem a estar també en directe, Vicent.
2: A veure, sí que és de veres que de normal ens agradaria que en lloc d'escoltar-nos, pues, vinguereu al camp a veure-nos i a animar a l'equip, però Robi, demà és de veres que la gent que no vulga vindre té un passe especial, perquè és un eclipse, és algo que no se veu. De fet, Robi, jo no sé si tu has vist alguna vegada un eclipse, jo diria que fa molts anys que no, així que diria que tampoc. Per cert, parlant de que el partit se va retransmetre i demés per uns tres canals, volem agrair també el recolzament, que la plegada que va tindre el trofeu Taronxa, que suma pues quasi 75.000 visites en YouTube, així que pues gràcies també a vosaltres.
1: Sí, la veritat és que estan tenint una molt bona resposta, una bona acceptació entre els aficionats del València, tots els partits que vos hem oferit, i ara que Vicent ho ha recordat, pel canal de YouTube, per l'app i per la web. El trofeu Taronxa, pues, vora ja 75.000 reproduccions ixe partit del passat dissabte, però també pues, els partits davant l'Stock City, davant l'Eldense, davant el Castelló, tots els partits que vos hem oferit per l'app, per la web i pel canal de YouTube han tingut una molt bona resposta. Esperem que demà també en ixe partit davant el Teruel. Bueno, ara després, ja dic, seguirem a Teruel per a parlar avui amb els nostres protagonistes, però també, com cada dia, l'actualitat del mercat de fitxatges en el València, ho venim contant, el València ara centrat en aquest objectiu prioritari, que és el de fitxar aquest lateral dret que necessita l'equip, un reforç important, i ahí estan tots els esforços ficats per a que en els pròxims dies pues se puga tancar ixe jugador, ixe lateral dret que el València vol, que el València pues ha triat i que en estos moments pues estem en fase de negociacions amb el jugador i amb el club. Bueno, intensificant ixes negociacions per a que tot arribe a bon port, que no n'hi hagués que en contratemps d'última hora i que aquest fitxatge pues, se puga tancar en els pròxims dies, Vicent.
2: Pues sí, ojalá, perquè el necessitem prou i se lateral dret és una peça que té que estar en l'equip de Carlos Corberán quant antes. Esperem que estiga per al inici de lliga, si no per a les següents jornades, però com diguem, esperem que siga quant antes un lateral dret que, com deies tu, estem pues, ahí, l'equip òbviament està negociant, veurem com acaben les negociacions, però jo crec que també és important tenir en compte que en el futbol actual pues quan més polivalent pues millor, a veure si podem saldar pues varies posicions d'una, però pues veurem com queda la cosa. Ojalá per al Celta puga estar, i si no pues es tocarà com venim fent pues.
1: Esperem que sí, i ja dic, pues anirem contant a mesura que bueno vaixant tenint pues novetats al respecte, però el València, l'objectiu prioritari ara centrat tots aquests esforços en fitxar ixe lateral dret que necessita pues l'equip, perquè l'altre dia pues en el partit davant del Trofeu Taronja ja van veure que evidentment no tenim ixe lateral, i Carlos Corberán va replantejar tàcticament l'equip jugant amb tres centrals, amb Pepelu de tercer central, amb Jesús Vázquez de carriler dret, a l'espera que arribi ixe lateral.
2: Sí, sí que és de veres que al final ens fa falta, és aixina, té que estar per a la primera jornada de lliga. L'altre dia ja el veiem, que vam tindre que fer ese reajust que al final pues, òbviament també te pot penalitzar, no per el nivell del jugador sinó perquè en altres posicions, si no tens jugadors que siguin d'una posició natural, al final ho pots acabar pagant. L'altre dia era pretemporada, però en la temporada pues sí que te pot suposar una pèrdua de punts important.
1: Bueno, pues en això està. El València en fitxar ixe lateral dret. En quant a André Almeida, no n'hi ha novetats. Continua entrenant-se, així en la ciutat esportiva Paterna, amb tot l'equip, després del que ja vos contaré la setmana passada, que hi havia una oferta del Swansea, però que el migcampista portuguès no volia anar-se'n al club gal·lès de la segona divisió anglesa i que ell preferia esperar a tindre altres ofertes que no han arribat al València. Però bueno, així està André Almeida. Això en quant a l'última hora del mercat. Tenim que contar també, Vicent, en esta portada, bueno, ja ho hem dit, lo de que encara poquetes, però encara queden entrades demà per a socis VCF, per al partit davant el Teruel, però avui han eixit les entrades a la venda de les dos primeres jornades de Lliga, que jugarà el València 22 d'agost dissabte davant el Celta Vigo i dimarts 25 d'agost davant el Betis. Evidentment, tot aquell que tinga passe i abonament pues, entra a debades, però els que no tinguen pues poden comprar també les entrades, que des d'avui han eixit a la venda, Vicent.
2: Bueno, de vades, han pagat el seu abonament religiosament, però sí que és de veres que al final pues és agost, comença la lliga i en això pues, comencen també les ventes d'entrades. En la jornada 1 i la jornada 2, recordem, després d'aquest reajust de calendari, pues primer serà el Celta de Giraldez i després el Betis de Pellegrini, com ha dit Rovira, pues, el dissabte i el dimarts. Pues al final ja estan a la venda les entrades, els preus que van pues òbviament com tradicionalment de soci BCF i públic en general són diferents. El soci BCF pues té ahí un 10% de descompte en la compra online d'entrada per partit, van des dels 36 euros fins als 102 en tribuna central, en gol xicotet d'alt 36 euros i per al públic en general van des dels 40 als 114. Això en la jornada 2 front al Celta i en la jornada 1, encara que serà el segon partit, ja sabeu que això pues, trau cola, en gol xicotet d'alt seran 36 euros per a abonat, per a socio VCF i 40 per a públic en general i 102 per a socio VCF i 114 per a públic
1: bueno,
2: en general.
1: Pues les entrades per a aquells que no tinguin abonament, socis VCF i aficionats en general que no tinguin passe, pues ja a la venda per a aquests partits davant el Celta Vigo i davant el Betis, on l'equip, els jugadors, pues estan ja preparant i amb ganes de que arribi la Lliga. Però primer ese partit davant el Teruel Vicent.
2: Sí, però tornant un moment a la Lliga, on podem comprar les entrades? Pues en la nostra web està tota la informació per si hi ha algun ressegat, ja estan els links per a poder comprar-la, tant el públic general com entrada Hospitality, i també recordar que ahí en la mateixa notícia vos podeu fer socis VCF que pues, durà i se descompte del 2%.
1: Pausa i anem ja amb els nostres protagonistes que s'estan esperant. Deixe València-Teruel demà, així, a les 6 de la vesprada, en la ciutat esportiva paterna.
3: Hola, soc Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.
0: Semana de doble partit per al València Club de Futbol a l'Antonio Puigades. Per a seguir buscant el millor to físic, treballar tàcticament i arribar a l'inici lliguer en les millors condicions, els de Carlos Corberán disputen dos encontres que no et pots perdre. Dimecres, a les 6, València-Terol. Dijous, a les 7, València-Hèrcules d'Alacant. Amb la veu de Josep Rovira i tot l'equip de VCF Media Radio, no te ho pots perdre a l'app, web i canals oficials del club. La pretemporada del València Club de Futbol a la ràdio del sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Media Radio.
1: Com vos dèiem, se n'anem a Teruel per a parlar amb Alejandro Palop, porter del Teruel i fill del gran porter que va tindre el València, Andrés Palop. Ara Alejandro Palop està en les files del Teruel, però se va formar així en l'Acadèmia del València des de ben xicotet, en etapa de Aleví, que en su conte i millor que nosaltres. Alejandro Palop, què tal? Com estem?
4: Hola, muy buenas.
1: Bueno, un partido muy especial, el de mañana, aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna, entre el Valencia y el Teruel, aunque bueno, tú estás lesionado, no podrás jugar, Alejandro, pero volver aquí a la ciudad deportiva de Paterna, con todos esos vínculos que tú tienes de tu padre, el Valencia, y donde tú te formaste, pues es muy especial, ¿no?
4: Sí, bueno, al final siempre es bonito volver donde uno tuvo sus inicios, donde al fin y al cabo mi padre fue uno de los jugadores de la primera plantilla y fue muy querido. Siempre es bonito volver a esos momentos, volver a Paterna, a recordar todo aquello y muy ilusionado, aunque si es verdad lo que has dicho, que no podré disputar el partido porque estoy al final lesionado del hombro, que es una lesión que ya está en su fase final. El estar allí con el ambiente igualmente es algo que ilusionaría a cualquier jugador.
1: Sí, una pena, ¿no? No poder jugar ese partido porque, bueno, estás lesionado, hace unos meses te operaron, estás ya en la fase final de tu recuperación, ¿no, Alejandro?
4: Sí, la temporada pasada tuve una lesión en el hombro, que fui intervenido justo hace 3 meses, y desde entonces con una rehabilitación muy buena, ya en la fase final, ya con el aprobado por los fisios que me controlan la recuperación, ya preparado para en la jornada 1 que nos enfrentamos al Real Madrid Castilla, estar preparado.
1: Bueno, Alejandro, tú te formaste aquí en tus primeros inicios, creo que es en etapa de Alevín, ¿no? Empezaste aquí en la ciudad deportiva de Paterna. Cuéntanos un poco aquella etapa tuya.
4: Sí, inicié allí siendo Alevín. Pues fue una etapa muy bonita, fue como es el Valencia, sentirse profesional desde siendo un niño. Yo me acuerdo el tener todas las condiciones para poder entrenar bien, una ciudad deportiva espectacular, y al final recuerdo todo con mucho cariño por el hecho de que a los niños en la escuela de Valencia se les trata ya como profesionales.
1: Bueno, no podrás jugar, como estamos comentando, aquí el partido de mañana, pero tú lo decías, evidentemente, Alejandro Palop, su padre fue uno de los grandes porteros del Valencia, Andrés Palop, y eso yo creo que es un orgullo, ¿no?, para ti, Alejandro, llevar ahí pues ese apellido Palop, bueno, lo que fue tu padre, ¿no?
4: Sí, uno como hijo y como portero también intenta asemejarse lo más parecido a él, ya en tema más personal, tanto como personal como futbolístico. En Valencia tuvo una etapa súper bonita, súper especial, que desde que soy pequeño me la recuerda, me intenta inculcar esos valores del valencianismo, que al final él tuvo desde que estuvo en la cantera, y pues uno también toma con mucho cariño ese Valencia por el hecho de cómo me lo cuenta mi padre, ¿no?
2: Alejandro, no vas a estar sobre el césped, pero por un factor externo a ti, que en este caso es una lesión, tú has hecho lo pertinente y los méritos para estar contra el Valencia Club de Fútbol. Cuando tú naciste, tu padre jugaba en el Valencia, a pesar de haber jugado en varios equipos. ¿Qué pensaría el Alejandro que jugaba en Alevines, en Paterna, si le dicen que con 22 años va a jugar contra el primer equipo del Valencia?
4: Hombre, pues sentiría una ilusión tremenda. Al final, enfrentarse a todo un Valencia, a un primer equipo, es una ilusión para cualquier niño, ¿no? Un sueño, por así decirlo, como aunque sea pretemporada, enfrentarse a los grandes, ¿no? A los que ves por la televisión, a los que un día quieres parecerte a ellos.
2: Bueno, tú eres generación 2003, no sé si hay algún, por cierto, la misma que la mía, no sé si hay algún compañero que ha llegado o que lo verás sobre el verde.
4: No estoy al tanto ahora mismo si hay alguno. Sí que es verdad que compartí generación muy buena como con Hugo González, con que ha llegado a debutar, con Rubo, que con Jesús Vázquez, no sea tanto de...
2: Bueno, sí.
1: No, Jesús mañana, Alejandro, Jesús mañana seguro que jugará. Rubén Iranzo también está lesionado, pero bueno, esa generación dio buenos futbolistas, ¿eh?
4: Sí, esa es muy buena generación, que yo sé que sí que han llegado a debutar con el primer equipo, que eso es un logro que más de uno quisiera tener. Pero es lo que te decía, no saltando si podían disputar el partido, ¿no? Al final el partido era un Valencia-Mestalla que lo estaba preparando y estaba más al tanto, pero se cambió al primer equipo y para nosotros pues mucha más alegría, mucho nos apetece más, ¿no?, la plantilla.
2: Bueno, Alejandro, tú sabes lo que es jugar aquí en la academia, pero en etapa de fútbol 11, pues también estás llegando pues poco a poco aproximándote al fútbol profesional sin haber pasado por ninguna gran cantera, algo que tiene muchísimo mérito. Cuéntanos también cómo es esa parte, conociendo las dos.
1: ¿Tu trayectoria, Alejandro?
4: Pues yo salgo del Torrent ahí cuando era juvenil, y paso al San Sebastián de los Reyes, que me dan una oportunidad para saber lo que es el fútbol amateur, ¿no?, en primera red. Y ya de ahí me muevo a la Ponferradina. En la Ponferradina intercalo el primer equipo, convocatoria al primer equipo en PRF con jugarlo todo en el filial, ¿no? Que es una etapa más de coger experiencia, coger el pozo y luego vuelvo a caer en Torrent. En Torrent caigo en segunda red, que conseguimos hacer un playoff. Y la temporada siguiente ya vengo al Teruel, donde me dan una oportunidad. Me dan la oportunidad de debutar en primera red. Consigo hacer unos buenos partidos y conseguir una confianza para que me den un año más y pues aprovechar esta temporada al máximo.
1: Alejandro Palop, portero del Teruel, que mañana, pues, por esa lesión de la que se está recuperando, no podrá estar aquí. Pero bueno, evidentemente, como valenciano, valencianista, se formó aquí en la academia, pues, como nos has dicho, es un partido muy especial. También por esos vínculos que tiene, pues tu padre, ese gran portero que fue Andrés Palop. Alejandro, un abrazo.
4: Un abrazo, muchísimas gracias.
1: Y de Alejandro Palop a otro jugador del Teruel, a Carlos Igual, lateral izquierdo, que también se formó aquí en la Academia del Valencia, pues desde bien pequeño, 6, 7 años, ahora que nos lo cuente, hasta etapa juvenil. Además, un ejemplo de superación, Carlos Igual, porque en aquellos años aquí en el Valencia superó también una grave lesión. Ahora, en el Teruel, Carlos Igual, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, mañana te daremos una bienvenida especial. Volverás de nuevo aquí a la ciudad deportiva de Paterna, que tú bien recuerdas, ¿eh?
5: La verdad es que sí, un sitio muy, muy especial para mí, la verdad.
1: Porque, Carlos, cuéntanos, tú llegaste aquí de bien pequeñito, ¿no? ¿Con qué edad?
5: Pues llegué en prebenjamín de primer año, fíjate.
2: Y claro,
5: hasta juvenil de segundo año.
1: Uh-huh. O sea que prácticamente, pues bueno, buena parte de tu vida futbolística aquí en la ciudad deportiva, ¿eh?
5: Toda mi vida prácticamente. Sí.
2: ¿Qué significa para ti Paterna? Porque al final, más allá de que juegues contra Valencia, vuelves a la que ha sido tu casa. Para ti, ¿qué significa Paterna? ¿Dónde has pasado tanto tiempo?
5: Pues como tú has dicho, es mi casa, es un sitio al que le tengo un cariño súper especial. He vivido ahí, o sea, es un sitio súper especial para mí, me han educado mucho ahí, he crecido como persona y como futbolista y me hace mucha ilusión volver a Ciudad Deportiva.
1: Carlos, cuando te enteraste, en principio ibais a jugar contra el Mestalla, pero bueno, cambiaste y jugasteis contra el primer equipo, ¿qué pensaste?
5: Pues es un plus, es otra ilusión jugar contra el primer equipo de Valencia, la verdad.
1: Sí, y bueno, y para ti, que bueno, que ya lo decíamos, que tú eres valenciano de Sagunto, que te formaste pues aquí, bueno, pues enfrentarte al Valencia. Yo no sé si alguno de tu generación quedará, estará jugando en el primer equipo.
2: Vicente pues, Abril.
5: De mi generación está ahí Vicente.
1: Vicente Abril.
5: Portero, la verdad.
2: Uh-huh. Bueno, Carlos, no sé si le meterías un gol en los entrenamientos.
5: La verdad es que me costaba mucho meterle goles a Vicente.
2: Claro, al final, no sé si, claro, al final ver a alguien de tu generación que está sumando minutos en el primer equipo, imagino que también pues te dará cierta ilusión, ¿no?
5: Hombre, encima es amigo mío, me pone muy contento ver a un chico que ha estado conmigo prácticamente todas las etapas del Valencia, verlo ahí con el primer equipo, pues es una ilusión y te alegra verlo. Verlo ahí.
1: Oye, Carlos, nos has contado que tú llegaste pues de bien pequeñito aquí a la Ciudad Deportiva de Paterna, que es tu casa hasta etapa de juvenil, y decíamos que también eres un ejemplo de superación porque también superaste una lesión grave, ¿no?
5: Sí, la verdad es que sí.
1: Uh-huh. Bueno, afortunadamente aquello se superó y ahora pues vuelves a jugar al fútbol. ¿Qué tal ahí en el Teruel?
5: Bien, muy contento aquí en la pretemporada, adaptándonos al volver y poniéndonos a tono para la competición, que este año es bastante dura.
2: Uh-huh. Carlos, dos preguntillas, hablando de un poquito, ya no de la lesión, porque al final eso ya pasó, sino de cómo lo has superado. También, pues para los chicos que están aquí, pues que nos pueden escuchar, que están aquí hoy en día en la academia, que también pasan por una lesión, viendo que en tu caso pues has pasado por algo que te mantuvo 508 días apartado de un campo de fútbol, de un partido oficial, y viendo que has salido adelante como un campeón, pues también, ¿qué les dices a los chavales que a lo mejor están en la residencia o que están aquí en Paterna también pues pasando por una lesión?
5: Pues con muchísimo trabajo, la verdad, muchísimo trabajo, y lo bueno es los profesionales que hay en el Valencia. O sea, los profesionales que hay ahí es prácticamente por lo que yo he superado la lesión bien, porque están ahí en cualquier cosa lo vas a tener y son tu apoyo constantemente, día y noche.
2: Sí, porque al final la gente desde fuera solo los ve a vosotros, a los protagonistas en el campo, pero claro, aquí lo cierto es que en Paterna hay mucha gente, muchos profesionales, y no sé si eso, tú que también has estado en más sitios, puede ser un factor diferencial.
5: Muy, muy diferencial, la verdad. Muy diferencial.
1: Carlos, ¿cómo vais en la pretemporada? Porque habéis jugado dos partidos, ¿no?
5: Sí, jugamos contra el Petro Luanda, el primer partido de pretemporada, y después jugamos contra el Atlético Levante y la semana pasada contra el Castellón.
1: Ganasteis al Levante, empatasteis contra el Castellón.
5: Levante, empatamos contra el Castellón y...
1: Y mañana al Valencia.
5: Y mañana al Valencia. Eso es.
1: Carlos, igual, que nos alegramos mucho de volver a hablar contigo. Bueno, tú tienes muy buenos recuerdos aquí de la Ciudad Deportiva de Paterna. Mañana, al igual que Alejandro Palou, va a ser un día muy especial para vosotros, reencontrarte con amigos, con compañeros y con esta ciudad deportiva a la que tú tienes tanto cariño,
5: Sí, sí.
2: Una última pregunta, Carlos, por mi parte, por lo menos para despedir. Esta temporada pasada, la Academia del Valencia batió el récord de internacionales. Nunca se había visto tantos, 30 internacionales repartidos en distintas selecciones. Tú, cuando estuviste aquí en Paterna, pues fuiste de esos que no se representó en la selección española. Cuéntanos cómo son los jugadores del Valencia ahí en selección, qué valor tenéis y cómo fue también tu experiencia, ya por último.
5: Pues, ¿qué te digo? Es lo que todo niño sueña, el poder defender a tu país. Y encima, representando al Valencia, pues, otro orgullo más. Es una cosa súper, súper, súper bonita, la verdad.
1: Carlos Igual, jugador del Teruel, formado aquí en la academia. Mañana volverás a tu casa, al Valencia, a la Ciudad Deportiva de Paterna. Nos vemos, un saludo.
5: Un abrazo.
6: Hola, soy César Tárrega. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
0: Semana de doble partit per al València Club de Futbol a l'Antonio Puigades. Per a seguir buscant el millor to físic, treballar tàcticament i arribar a l'inici lliguer en les millors condicions, els de Carlos Corberán disputen dos encontres que no et pots perdre. Dimecres, a les 6, València-Terol. Dijous, a les 7, València-Hèrcules d'Alacant. Amb la veu de Josep Rovira i tot l'equip de VCF Media Radio, no te ho pots perdre a l'app, web i canals oficials del club. La pretemporada del València Club de Futbol a la ràdio del sentiment. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
7: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria,

0: Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
1: Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. Valencia Club de Fútbol Femenino. Vívelo.
2: Anem ara, com cada dia, en l'actualitat de l'Acadèmia i del València Femení, perquè el València Femení demà, també, a les 9:30 del matí, té altre partit de la seva pretemporada. Així, en l'Antonio Puigà de la ciutat esportiva de Paterna, davant el Llevant, el derbi.
3: El derbi de València, demà, en forma d'amistós, el tercer amistós per al xiques de Miquel Crespo, després d'aquest gran ascens de a primera divisió, encara tenen que jugar un partit més front al PSG femenino i també este del Llevant, ja han jugat, recordem, en aquest empate front al Barley i la derrota front al Birmingham, pues, buscaran la victòria front a un Llevant que pues, este any no està en aquesta lliga i el pel matí a les 9:30, recordem que el partit inicialment era a les 7 de la vesprada, però per, òbviament, el famós eclipse s'ha canviat a les 9:30 del matí, jugaran així en el Antonio Puigades.
2: Recordem que el València femení ve de jugar el partit d'entrenament davant el Birmingham, que va perdre en Oliva Nova, va empatar davant el Barley i demà pues, és altra prova d'esta pretemporada davant el Llevant, que com deia pues, Vicent, ha perdut la màxima categoria. No serà rival del València la pròxima temporada, però sí que serà un bon test.
3: Un València femení que debuta el 30 d'agost front a l'Alavés, també rival que l'any passat ens medien a elles en la segona divisió, en primera federació, pues, a les 5 el 30 d'agost serà el debut lliguer, però abans este partit de demà front al Llevant, després front al PSG i després el nostre trofeu front al Newcastle femení.
2: I recordar que demà, si voleu vindre a veure el València femení, a les 9:30 és entrada lliure. Així, a l'Antonio Puigà de la ciutat esportiva de Paterna podeu vindre i veure el partit fins a completar l'aforament. Pues vora 2.000 aficionats que té l'Antonio Puigades. Demà, si voleu vindre, demà pel matí, 9:30, a veure aquest partit entre el València femení i el Llevant, el València femení de Miquel Crespo, l'entrenador que, bueno, ha pujat a l'èlit de nou pues, al València femení i que avui hem conegut tot el cos tècnic, Vicent, del València femení. Conta-nos.
3: Correcte, el cos tècnic del València femení, este cos tècnic que es va intentar pues, per estar ahí un any més, per lo menos en la primera divisió, en esa Lliga F, Miquel Crespo al volant de l'equip, acompanyat per Alejandro Moreno, el segon entrenador, Raúl Teruel i Ángel Muñoz com a preparador físic, Alberto Marco com a entrenador de porteres, Petros Papadopoulos de analista, Luis Pérez, el metge, Gustavo Daza, que serà el delegat team manager, Laura Alcañiz i Adrián Almonacil com a fisioterapeutes, Rubén Esbrí, el redactador, i Emilio Fortesinato Simó com a encarregats de material.
2: El cos tècnic del València femení per a, de nou, veure pues, el nostre València en l'èlit, en la Lliga F, després d'aconseguir aquest gran ascens davant el Villarreal, pues ara tot ixe cos tècnic i les nostres jugadores de nou a la Lliga F. Però demà, ixe partit davant el Llevant. Recordar que tenim a Yasmín demà, la jugadora del València femení, la Copa d'Àfrica, demà juga les semifinals a Marruecos.
3: Yasmín Emrabet, una de les nostres pilars fonamentals en el València femení, que està en aquesta Copa d'Àfrica, està de moment avançant, ella ja sap el que és disputar diverses edicions, també sap el que és disputar un Mundial en absoluta de Marroc, una de les veteranes del nostre València femení, pues Yasmín Emrabet, que estarà...

0: Demà, a les 10 de la nit, 22 hores, front a Camerún, les semifinals de la Copa Àfrica Femenina.
1: Bueno, pues, això en quant al València Femení, al Mestalla, que, bueno, continua preparant el seu pròxim partit de pretemporada. Anava a ser el Teruel, però, bueno, ja diem, demà jugarà el València en bona part de jugador del Mestalla, tot siga dit, i el següent compromís que tenen els d'Òscar Sánchez és el dissabte a Cinel Puigades davant el Nasti de Tarragona, Vicent.
0: Correcte, per si algú estava preocupat perquè el partit del Teruel a principi era del València-Mestalla, doncs no patiu, perquè a banda de veure a jugadors del València-Mestalla en aquest partit en el Teruel, en aquesta barreja en el primer equip, també teniu oportunitat de vindre per primera vegada al Puigades en pretemporada per a veure este València-Mestalla el dissabte 15 a les 8 de la vesprada. Així podeu vindre, entrada lliure, hasta que un sold out de aforo, el València-Mestalla, que ja està preparant aquesta volta, que està cada vegada més prop. Recordem, el 6 de setembre tornem a Lliga front a la Mallorca B, així ho farem en casa, però encara mos queda el partit del Nàstic, després aquest partit especial en aquest memorial Fernando Martín front a l'Alcoyano el 22 d'agost i el dia 29 el partit frontal Orihuela, fora de casa. És a dir, que este partit serà el únic i el últim que se jugarà en casa de pretemporada, així que ja sabeu, el dissabte a les 8, així tots en el Antonio Puigades per a veure el València-Mestalla.
1: I demà, com vos hem contat, ixe partit entre el València davant el Teruel, on també hi haurà pues, un bon grapat de jugadors del Mestalla. Jugadors, pues, repartirà minuts Carlos Corbenan, jugadors del primer equip, jugadors del Mestalla, en ixe primer partit demà davant el Teruel i el dijous davant l'Hèrcules, també així en el Antonio Puigades. El de demà, ja diem, encara podeu vindre al Puigades si sou socis UFCF, encara queden entrades. I si no, pues podeu veure el partit per la app, per la web, pel canal de YouTube del València, i així estarem. Pues per a contar-vos el partit i demà també, així en l'informatiu. Demà és el dia de l'eclipse, però bueno, així anem a estar nosaltres al peu del canó. Contam-vos el partit i després també veurem l'eclipse solar des d'ací, des de la ciutat esportiva de Paterna. Demà més, una salutació.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida, així estem, amb els integrants del cos mèdic del València Club de Futbol, els integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València Club de Futbol, en esta secció que ens ajuda sempre a tindre més informació, no? I més dades a l'hora de poder actuar en qualsevol incidència. Avui, a més, ve de la mà d'una novedosa aplicació de mòbil, que també la medicina va modernitzant-se, i també hi ha aplicacions per al mòbil que són molt interessants des del punt de vista sanitari. Anem a parlar tot això amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal, com està? Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Avui, en el mòbil en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients d'UVCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels ítems sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11. L'11 és evident, perquè estem parlant de futbol i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
1: Així, nosaltres ja tenim l'aplicació CPR11, se l'havien descarregat abans de fer esta secció amb el doctor Juan Aliaga, evidentment, i bueno, ja tenim així descarregada l'aplicació i veiem que n'hi ha, així, quan l'obris, 11 passos, efectivament, 11 passos vinculats en el tema del que estem parlant en el dia d'avui, que és en el cas de que tingues algun futbolista que te'l trobes en quina situació?
2: Bé, el primer que tenim que saber és definir la situació, i és el que ens diu el primer pas, el que vam parlar, que diu ràpido reconocimiento.
1: Pues anem a apretar-li, doctor. Apretem el botonet així que posa ràpido, número 1, ràpido reconocimiento.
3: Si vemos que un jugador cae y cuando nos acercamos le encontramos inconsciente, se trata de una parada cardíaca. Podemos sospechar una situación de parada cardiorrespiratoria cuando un jugador colapsa súbitamente sin que necesariamente haya sufrido un impacto, no responde a los estímulos.
2: Ahí está. El explicador y nos va a decir que básicamente nos anem a trobar quan un jugador colapsa súbitament, és a dir, cau a terra súbitament, si és que has que ha tingut ningun traumatisme previ o ninguna situació que te faci pensar que ha hagut una relació directa. És a dir, s'ha desmaiat, no sabem per què, podem estar en un cas. Què és el que ens determinarà? Probablement que el jugador no respon a ningun estímul quan arribem al seu costat i que, a més, no respira amb normalitat. Potser no respirar amb normalitat o potser inclús que no respire.
1: Ese seria el primer pas, no? El reconèixer que estem davant d'una parada cardiorrespiratòria en un futbolista, en un jugador, en un xaval que de sobte pues, cau a terra, se desmaia sense que n'hi hagi pues, ni un xoc, ni una entrada, ni res de res. Anem al segon pas. 2. Evaluació i col·locar boca amunt.
3: Coloque al jugador boca arriba manejando el cuello con cuidado. estimule al jugador.
2: Una vegada han trobat que la persona que ha caigut realment té problemes de respiració i sí que tenim que tindre en compte que una sacudida, un espasme no ens pot fer pensar que no realment està sort, perquè aquestes situacions d'espasmes poden ocórrer en una parada cardiorrespiratòria. Entonces hem de tindre molt en compte que una vegada se trobem en el cas a la persona que està corrent això, tenim que tindre en boca per amunt. Segons els que ha caigut, tindrem que manejar el coll en compte. Ja hem parlat altres dies dels problemes dels traumatismes. Evidentment, una persona que es desmaia pot haver caigut de qualsevol manera i pot haver lesionat el coll, i això hem de tindre en compte. ¿Vale? Una vegada tenim en aquesta col·locació, hem d'intentar estimular el jugador, comprovar que ell emetís una resposta que pot ser una resposta dolorosa o una resposta auditiva o visual, és a dir, un golpet. Si coneguem el nom, dir el nom, contesta, respira, t'encuentres bien, en força, ¿vale? Tot això sempre hem d'intentar, una vegada trobem aquesta persona així, anar ja avisant al 112.
1: Correcte, que ese serà el següent pas. Quan ja han comprovat que aquesta persona pues, igual no està acabant de reaccionar al que estem tractant de fer-li, arriba el tercer punt. Veiem així, l'aplicació de la que estem parlant està CPR11, una aplicació que diem, pues, podeu descarregar qualsevol persona al vostre telèfon mòbil, i si vos trobeu una situació de necessitat, pues, tindre ahí una primera informació, si és que no teniu cap sanitari al vostre costat. Com diem, tercer punt, demanar ayuda. Anem a apretar també este botonet.
3: Si el jugador no responde, pida ayuda llamando al teléfono local de emergencias. En Europa, 112. Solicite que le traigan un desfibrilador.
2: Molt bé, exactament. Ja us ho he avançat abans. Nosaltres, si tenim l'equipació habitualment, no ho fem, però diguem que és important, i a nosaltres en els cursos d'atenció, encara que siguem personal sanitari, a no ser que treballem ja directament en un SAMU o en un quadre que ja portem, que siguem nosaltres l'últim escaló de l'urgència, també és convenient sempre cridar al 112, atenció, perquè tinguem sempre en el més ràpid possible l'atenció a aquest pacient. Sabem, i d'això ens heu ficat inclús en l'aplicació, que si podem, si tenim capacitat de tindre, tindrem que demanar el desfibrilador que habitualment en quasi totes les instal·lacions esportives hauria d'haver, sobretot en categories altes, i si ho aconseguim seria ideal tindre almenys una descàrrega en els primers 3 minuts des de que ocorreix l'episodi. Això moltes vegades no podem tindre-ho perquè evidentment desfibrilladors no n'hi ha en tots els llocs. Nosaltres hem aconseguit ja tindre un desfibrilador portàtil que portem als partits, on anem nosaltres, per sempre tindre això recollit. I així en la ciutat esportiva també ne tenim equipos ja preparats, perquè és molt important la rapidesa en aquests casos.
1: El que passa és que també que estigui escoltant no es pot pensar, ui, jo no vaig a tocar un desfibrilador, que com vaig a saber jo fer alguna cosa, no? Jo m'esperaria que vinga algú a que siga ell l'encarregat, però clar, el problema és, i si resulta que per molt que hagis avisat ràpidament i que per molta pressa que se donen, igual aquests minuts són essencials, no?
2: Sí, però n'hi ha que tindre en compte que en totes les instal·lacions públiques en les que n'hi ha desfibrilladors, que avui en dia no només són les instal·lacions esportives, també en els aeroports, en les estacions, tots aquests llocs públics, habitualment i junta l'aparato té que haver gent de l'abast de la instal·lació que has que ha fet algun curs de formació, que són cursos molt senzills. Els aparatos avui en dia són semiautomàtics, vull dir, l'únic que tens que saber és ficar els electrodos, i l'aparato normalment ja té una imatge que te fica quan tens que ficar-los, un botonet de on-off on l'aparato analitza el pulso cardíaco que hi ha i analitza si necessita una descàrrega o no la necessita. Aquesta senzilla maniobra ja solventa el 90% dels problemes. No fa falta ser metge. Quan arriba el metge ja se va encarregar d'altres coses. Però aquestes coses, una persona en una xicoteta formació pot tranquil·lament solucionar aquest problema.
1: Bé, doncs ahí teniu, de moment, estos tres primers passos d'esta aplicació CPR11, que ja diem, se la pot descarregar qualsevol persona, i sempre és important tindre-la en el mòbil, i així si vos trobareu en un moment donat pues, una persona que podeu sospitar que té una parada cardiorrespiratòria, sabríeu com reaccionar. De moment hem repassat tres passos, n'hi ha molts més passos Que això, doctor, anem a deixar-ho per a següents edicions de la Fundació Te Dóna Vida.
2: Sí, anirem a poc desgranant tota la mangrana, que és, la veritat és important i és una de les funcions més importants nostra, que és la formació i sobretot la prevenció en aquest tipus. No hi ha sols els traumatismes i totes les coses menors, que està molt bé que ho fem, perquè a més ajudem molt als entrenadors, que moltes vegades se veuen els que van sense este suport metge o sanitari de xicotetes coses, inclús aquestes coses que poden ocórrer, pues està bé que tinguin aquesta formació. I si no mos poden sentir, però almenys que algú li pugui contar a on poden tindre aquesta informació de forma senzilla.
1: I ja sabeu, esta aplicació de mòbil de la que avui hem estat parlant, CPR11, una aplicació on en 11 passos, de forma molt ràpida, te diuen què has de fer, que has de trobar-te en un futbolista, en un xaval, en una persona pel carrer, que també te pot passar, pues, que pugues sospitar que ha tingut una parada cardiorrespiratòria. Pues, ja diem, una aplicació, te la descarregues en el mòbil, CPR11, i te pot donar unes indicacions. Pues bé, doctor, les següents setmanes anem desvelant més passos d'aquesta aplicació i segur que n'hi ha més aplicacions per ahí de mòbil, de primers auxilis i de coses que poden ser interessants, que estarem a l'espera de que vostè ens conte.
2: Perfecte, pues així estarem, per anar informant-vos.
4: Hola, soy Stoyle Dimitrescu. Escucha nuestros partidos a Radio Oficial del Club.
0: Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición. ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
5: Hola, soy Irene Soler. Escucha todos los partidos del Valencia Femenino en VCF Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlen d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctora Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
2: Això és el que s'ha publicat i donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important parlar-ho.
1: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport

0: mecanismes a microorganismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal o pot evolucionar a una complicació com pot ser una infecció bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etcètera, etcètera. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
1: Per exemple, si estàs a baix de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
0: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
1: Vale. Anem, per tant, amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
2: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
0: No és el mateix, encara que pugui tindre una sintomatologia semblant. El tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros. I diguem que és un virus més complicat, i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú. Per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip, perquè pot ocasionar més problemes, i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats, i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
1: Així que diferència entre la grip i el refredat, sempre se diu el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps, la grip sempre se parla d'allò de una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
3: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
0: En principi no. Com hem dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? Sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associats o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i se'ns ha acumulat en algun lloc del cos i això, si no se pot alliberar, se pot infectar, aleshores pots i deus donar un antibiòtic, però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
1: Anem a la següent pregunta, que va evidentment vinculada a aquesta. Quarta pregunta.
2: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
0: Esta és la pregunta del millón, perquè les receptes i receptes que es fa en una consulta per quadros catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? Pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en la que podem dir una medicació de tratament simptomàtic pot ser el tratament del paracetamol o l'ibuprofeno, que són medicaments que sabem un més analgèsic, l'altre més antiinflamatori, en funció de lo que tinguem a la vista. Després, medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys. I després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou molt,

0: moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins de del tractament l'aporte de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i d'altra sèrie de... i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
1: Sempre s'ha dit, bueno, el meu iaio m'ho dia, te menges una taronja al dia i no te refredes.
0: Exactament. Un suc de llima, en un poc de mel. Després podem trobar apoyo en substàncies que ens afavoreixen la respiració, com els eucaliptos o totes aquestes, o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'estos microorganismes i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra així en la ciutat esportiva, si férem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això, també.
1: Ah, pues mira, això és interessant, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia aproximadament, per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant, així en aquesta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que aquesta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
2: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
0: Pues, esquemàticament vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja i de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre
3: el millor de VCF Media. El 19 de febrero se cumplen 30 años de la inauguración de la Ciutat Esportiva del Valencia Club de Fútbol. Es en 1974, bajo la presidencia de Ros Casares, cuando se aprueba la compra de los terrenos y su posterior construcción. En 1992 se inaugura la Ciutat Esportiva, convirtiéndose en una referencia nacional con 2 campos de fútbol y vestuarios. Es en la siguiente década cuando se ampliarán los campos de juego y se construye la residencia, por la que pasaron jugadores como Mendieta, Angulo, Silva o Jordi Alba. La actual transformación se produce con la reforma de los campos de entrenamiento del primer equipo, así como la residencia y las oficinas de la academia. Actualmente, las instalaciones siguen profesionalizándose con la construcción del nuevo Media Center, el gimnasio y las áreas técnicas y de estudio para los jugadores y entrenadores de la academia. La Ciutat Esportiva es el lugar donde nace el fútbol más puro, un espacio donde se forman futbolistas, pero sobre todo se educan personas. Treinta años de sentiment, valentía y germanor. El millor de VCF Media.
4: Hola, sóc Jesús Vázquez. Escolta tots els partits en VCF Media Ràdio.
5: Cent anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a UBCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
6: El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
7: Hola, soy Tere Morato y escucha Mis Goles en la radio oficial del Valencia.

0: El millor de VCF Media.
1: 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
2: Para mí Mestalla es mi estadio y es un estadio súper especial donde hemos vivido grandes celebraciones y donde he disfrutado muchísimo.

0: el millor de VCF Media.
1: Hola, benvinguda abuela. Mira què anava a dir-me a mi, que estaria així contant al món sencer la passió valencianista de ma abuela Trini. Va néixer al 1935 i sempre deia que, junt de son pare, des de ben menudeta, escoltava el València en una ràdio que tenien. Era tot un privilegi en aquella època. De menut, sempre contava que hi havia una època en la que les dones acompanyades dels homes entraven gratis i que s'esperaven ella i un grup d'amigues i quan veien un grup d'homes entraven darrere, fent com si foren les dones, perquè no tenien diners com per a comprar les entrades, però per veure al seu València el que fera falta. Vas inculcar a tots els teus fills i nets eixe sentiment i en disfrutar de grans moments valencianistes junts. Fins que el metge va dir-te que no te tragares el passe, però tu li deies que no, que el València era la teva vida. I ahí estaves, lluitant contra el càncer i contra tots els rivals que s'enfrontaven al nostre València, amb un somriure d'orella a orella cada vegada que cantaven gol, amb totes les nostres forces. Quan vares tornar a recaure, el primer que tornaves a preguntar va ser si podries seguir anant a Mestalla. I el metge te deia que el primer era la teua salut, que no havies de posar-te nerviosa ni fer cap esforç i tu on estaves. A mi el València me dona vida, doctor. Ma abuela era de traca. A més, absolutament totes les nits s'adormia soltant coses del València. Era indispensable perquè el dia següent, quan ens vèiem, debatíem sobre l'actualitat del València. Recorde l'últim partit que vam anar a Mestalla. Va ser el partit de les llegendes a Mestalla. Quin dia tan màgic! Quan ja estava molt maleta i tenia que vindre el metge a comprovar que estava bé, que no estava desorientada ni res, li preguntava que si se'n recordava l'any que va néixer. I ma abuela deia, ui, això és molt difícil. Pregunta'm per l'alineació del València que te la di de carrereta. Estos Nadals li vàrem regalar la maqueta de Mestalla i al vore-la li donà un abraç dient: ai, el meu València, com el vull jo. No he conegut ni coneixeré a ninguna persona que duga tan a dins el València. Per a mi, el sentiment valencianista és ma abuela. El dorsal número 12 és el de ma abuela. Des del cel no deixes animar mai. Amb un València.
0: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Esther Gómez. Sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.
3: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento. De orgullo. Una tierra mediterránea. Que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
4: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada, sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
3: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
5: Hola, soy Vicent Abril. Escolta, es partís del Mestalla en VCF Media Radio.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Y así estem un día més en l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dimecres 12 d'agost, on el València afrontarà esta vesprada a les 6, així a la ciutat esportiva de Paterna, a l'estadi Antonio Puchades, el quint i penúltim partit de la seua pretemporada davant el Teruel. Un partit, és dimecres 12 d'agost del 2026, partit que va a coincidir, sobretot en la segona part, en eixe eclipse solar que està previst per a la vesprada d'este dia. Per això, des del València volem fer una sèrie de recomanacions a tots els aficionats, que són molts els que van a vindre esta vesprada, si a la ciutat esportiva Paterna, l'Antonio Puchades, a veure el partit, perquè s'han agotat pues, les entrades per als socis del València, que podien pues, adquirir, reservar ixes entrades, i ja dic, per a ixos vora 1.500 aficionats que vindran esta vesprada així a Paterna, pues volem fer-vos pues, una sèrie de recomanacions que ara de seguida comentarem. En lo estrictament esportiu, pel que fa al partit d'esta vesprada davant el Teruel, i demà, recordem, l'últim partit de la pretemporada davant l'Hèrcules, a la sala d'esprada, també així, en l'Antonio Puchades, de la ciutat esportiva de Paterna, van a ser partits bueno, per a repartir més minuts entre els jugadors, per a mantindre el nivell competitiu, que era el que volia el míster Carlos Corberán i el seu cos tècnic en aquests últims partits de la pretemporada abans del debut de la Lliga. Després del trofeu taronja, el València volia jugar algun partit més per a que l'equip arribara en les millors condicions possibles, ahir s'encontre davant el Celta Vigo, el 22 d'agost a l'estadi Mestalla, i per això, al final, pues, se van a jugar estos dos partits, el d'avui davant el Teruel i el de demà davant l'Hèrcules. Mantindre el nivell competitiu, anar perfilant el que pot ser l'equip titular, encara que el bloc, jo crec que la columna vertebral està més o menys clara, a l'espera que arriben els fitxatges, els reforços de l'equip, i bueno, pues, ara vos contarem, això és l'aire condicionat, ara vos contarem, l'última hora del partit d'esta vesprada, perquè l'equip també, els que no van a jugar en la vesprada d'avui, pues s'han entrenat així en la ciutat esportiva de Paterna. Bueno, pues ara vos contem l'última hora d'un partit que recordem, els que no pugueu vindre així a Paterna, podreu veure. El partit se podrà veure per la app, per la web i pel canal de YouTube del València, com s'han vist els altres partits oficials que ha disputat el València, el trofeu taronja, el partit davant l'Stock City, el partit davant el Castelló, davant el Dense, avui també este partit per la web i el canal de YouTube, el de demà l'Hèrcules també, a l'Estadi de la Vesprada també el podreu veure. Bueno, pues ara ho comentem tot, també vos pararem de com va l'última hora en quant al mercat de fitxatges. El València continua treballant en fitxar ixe lateral dret, intensificant les negociacions per a fitxar ixe lateral que necessita l'equip, i ahí estan ficats un dia més tots els esforços del València per a tancar quant abans esta operació i que el jugador puga estar així de cara a l'inici de la Lliga. Ja dic, ara ho comentem tot en este informatiu, també parlarem de la victòria del València femení este matí, així en l'Antonio Puigcerdà, de la ciutat esportiva de Paterna. Tenia partit de pretemporada davant el Llevant, li ha guanyat 3-1, l'equip de Miquel Crespo a les blaugranes en una molt bona segona part del València femení, que ara ja, pues, també el pròxim partit el té este cap de setmana davant el París Saint-Germain femení. Bueno, pues de tot això i moltes més coses anem a parlar en este informatiu del València, que com cada dia podeu veure també en la app, en la web i en el canal de YouTube del València. Com tots els partits oficials d'esta pretemporada, els heu pogut veure també cada dia de així, pues, l'informatiu del València per la app, per la web i el canal de YouTube. També podeu escoltar-lo en el cotxe a través de la app del València i en els dispositius de CarPlay o Android Auto. Si teniu un iPhone, a través de CarPlay, i si teniu, pues, un mòbil, pues, Android, també hi està Android Auto, per a que es pugueu escoltar pues, l'informatiu i tots els partits i tota la programació de UFF Media Radio. Que no arribeu al directe? Pues bueno, ahí está també el nostre podcast en iVoox i en Apple Podcast. Bueno, pues anem a començar ja este informatiu del València. Saludem a Vicent Burguete.
2: Molt bona i calorosa vesprada, Josep Rovira, així des de Paterna, on fa molta calor i esta vesprada tenim una cita molt important en el primer equip i també part del València Mestalla.
1: Bueno, pues anem a començar, perquè ja dic que el partit és a les 6 de la vesprada, ixe València Teruel, així en la ciutat esportiva de Paterna. Sobretot la segona part del partit, pues, va a coincidir en ixe eclipse solar que està previst en el dia de avui. I ja dic, des de ací, des del València, volem fer una sèrie de recomanacions que ja haureu escoltat, ja les haureu llegit. Bueno, pues jo crec que tenim que tornar a repetir i a incidir, sobretot per a aixos aficionats, que van a ser vora 1.500 els que estaran esta vesprada, sí, en la ciutat esportiva de Paterna, les recomanacions que fem des del València, Vicent, que són, pues jo crec que una molt bàsica: no mirar directament al sol en l'hora del eclipse, quan comence, pues, l'eclipse, que ja serà, això serà, pues, en la part final de la segona part, sobre les 7:30 de la vesprada, no mirar directament al sol. En fi, contra'ns, Vicent, i recomanacions.
2: Clar que sí, vos contem, ja que tindré en compte que este eclipse, així des de Paterna, se podrà veure en el 100%, que no tota Espanya pot dir lo mateix. L'eclipse total serà a les 20:28, però se recomana que una hora antes no mires directament al sol. Per això, què has de fer? Pues una hora abans, des de les 7:30 més o menys, aproximadament, pues dus les ulleres certificades, ISO 12-13-12, i no mires al sol directament sense elles. A banda, tampoc és recomanable ficar-se les pròpies ulleres mirant al sol, és a dir, les podem ficar, pues, mirant a terra, mirant al piso o d'esquenes i després ja mirar cap al cel. També precaució en la carretera, perquè hi ha que planificar el desplaçament en antelació, tant per a vindre ací com també per a tornar quan, sí, acabe el partit. Sobretot, ja diguem, insistim, que el perill, entre cometes, està després del partit, que acabarà, pues, sobre 7:30, 8:15, una estimació aixina, i per això, quan acabe el partit, es recomana eixir de la ciutat esportiva. Aixina, que ja sabeu, ulleres, no ficar-les mirant al sol, i precaució en la carretera, perquè possiblement és que es creen atacs.
1: Ja dient, són les recomanacions bàsiques que estan fent i que estan dient totes les institucions, l'Ajuntament, la Generalitat, la Diputació València, i que nosaltres també, des d'ací, des del València, per a aixos aficionats que van a vindre ací al partit d'esta vesprada i que va a coincidir, pues, ixe eclipse, sobretot en la segona part, pues ja dic, no mirar directament al sol, portar les ulleres homologades, i després, quan acabe el partit, pues directament te'n vas quant abans de la ciutat esportiva de Paterna. Precaució en la carretera, no te pares en les voreres de la carretera a vore l'eclipse, te'n vas directament a casa i ja està. Jo, Vicent, ja tinc les meues ulleres.
2: A veure, ensenya-les a càmera.
1: Sí. Són les homologades, les ISO 12312-2,
3: com pots veure, ulleres homologades.
2: Sí, ja veig, ja, a veure.
3: I així les tinc preparades ja.
2: Sí, clar, perquè seria ficar-se al sol aixina, no? I ficar-se aixina les ulleres. La veritat que està prou bé, també ja que tindré en compte que tenen que ser importants les homologades, no val adquirir-les en qualsevol punt.
3: Sí, perquè hi ha hagut... pues falsificacions.
2: Molt listos,
3: sí,
2: no?
3: Y entonces pues bueno, así tenim les homologades y que bueno, y que tenen que dur, ja dic, que els aficionats que vinguen esta vesprada así en la ciutat esportiva de Terna.
2: Pregunta ràpida per a també els oients que ens estiguen escoltant o vegen també el nostre canal de YouTube i en l'aplicació, des de quan no se pues fa este event canònic
3: des de fa molts anys.
2: Pues exactament des de 1912. Així en Espanya, és a dir que testimonis del primer eclipse, jo crec que queden pocs, però algun quedarà millor.
3: És algo entonces, excepcional que anem a viure en el dia d'avui i per això ja dic fem aquestes recomanacions per a tots aquests aficionats que vinguen al partit. Ja dic, que coincidirà pues, en la segona part.
2: També hi ha que tindre en compte per a estimar, no? Lo que és també la terreta, que som dels poquets puestos d'Espanya que anem a presenciar el 100% de l'eclipse. De fet, en part de la Comunitat Valenciana, en el mapa, Paterna cau en el 100%, tirant ja més per a Calorta Sud i la Ribera Alta, la teua terra, és un 98%, un 99%, i en Alacant un 98%.
3: Bueno, pues, informació de servici públic que també donem perquè... Ja dic, el partit d'esta vesprada, ixe València-Teruel, va afectar, sobretot la segona part, pel que fa pues, a ixe eclipse solar. Alguna cosa més?
2: Sí, l'últim, que sabem que a alguns li serà molt el posterior, també normal, però no gravar l'eclipse perquè pot afectar a la teua càmera, que a lo millor demà tens que anar altra vegada a la tenda de mòbils.
3: Bueno, pues, són les recomanacions que fem. Ja dic, per a tots aquests aficionats que vinguin esta vesprada així a la ciutat esportiva de Paterna. Els que no pugueu vindre i, bueno, aneu a veure també pues, l'eclipse solar, ja dic, també podeu veure el partit abans de l'eclipse. Ahí estarem des de les 6 de la vesprada, minuts abans de les 6 de la vesprada, a través de l'app, de la web i el canal de YouTube per oferir-vos aquest partit València Teruel, anem a també el partit davant l'Hèrcules. Però Vicent, anem en l'última hora del València, anem ja a lo estrictament esportiu, perquè els jugadors que no van a jugar esta vesprada, van haver dos equips diferents, el que va alinear Carlos Corberán, un avui davant el Teruel, altre demà davant l'Hèrcules, els que no van a jugar esta vesprada s'han entrenat este matí.
2: Correctíssim, recordem que hi haurà un equip front al Teruel i altre equip front a l'Hèrcules auxiliant en aquests jugadors del filial, lo que vol dir que clar, si juguen esta vesprada pues no van entrenar este matí en aquesta gestió de càrregues. Avui han entrenat els que no jugaran esta vesprada, que són segurament els que no van disputar minuts en el trofeu taronja, i demà pues, serà torn de que entrenen els que juguen avui i no entrenen els que juguen demà.
3: Sí, és dos equips diferents per a que tots els jugadors tinguin minuts, vagin tenint aquestes càrregues de treball per arribar el millor possible, com diem, a l'inici de la Lliga. En quant a aquest entrenament d'este matí, ja ho destacarem el dia d'ahir, ho tornem a repetir avui, Sadik que ha tornat a entrenar-se, bones sensacions des del davanter nigerià després de recuperar-se la seva lesió muscular que va patir en el partit davant el Castelló i no va poder anar a l'estaix d'Anglaterra, i Sadik que s'apunta per a l'inici de la Lliga.
2: Omar Sadik, que pareix que s'apunta per a l'inici de la Lliga, que ja entra en el grup, pues, tornant a aquesta normalitat a falta d'una setmana per a que inici el València Club de Futbol la Lliga, recordem, ixe 22 d'agost a les 7 i mitja en el estadi de Mestalla, ara pararem per si algú encara no té la segona entrada, però Omar Sadik que ja entrena en el grup, una alta molt important per a Carlos Corberán, perquè recordem que Omar Sadik va acabar la Lliga en una bona dinàmica i pues, ja sabem que el davanter nigerià pues, es pot aportar a banda del joc els gols.
3: Bueno, pues Sadik que s'apunta per a l'inici de la Lliga, no estarà esta vesprada per a partir davant del Teruel. Demà tampoc davant l'Hèrcules, al igual que tampoc estarà Luis Rioja, que continua recuperant-se de la seva lesió i és dubte de cara a l'inici de la Lliga. Tampoc estarà pues, Dimitri Fulquier, que continua pues, alternant els entrenaments i el treball de recuperació, el pla que estava pues, previst, meses lesionats de llarga durada, que evidentment són Diego López i Copete, i se'ls van a ser, pues, ja dic, les baixes per a este partit, a més dels jugadors que l'altre dia van ser titulars en el taronja i que ixos jugaran demà davant l'Hèrcules.
2: Bueno, ja sabeu que al final el primer equip està en aquesta recta final abans del començament de Lliga, així que ja que gestionar molt bé els esforços, les lesions, que no volem ningú susto antes de començar la Lliga, així que ja sabeu, ui, els jugadors del València-Mestalla estaran ajudant també al primer equip, també ho faran demà, així que avui tindrem l'oportunitat de veure aquests jugadors que no van poder disputar molts minuts en el trofeu taronja, així que pues, també és un al·licient vindre a Paterna també. Robi, mola també veure coses diferents. Òbviament la gent que vinga a Paterna avui pues, se pot veure el primer equip, però també aquests jugadors que potser desconeixen més de Paterna.
3: Estos partits, ja diem, els va planificar el míster i el seu cos tècnic després de veure que el partit davant el Betis anava a ajornar i que anava a haver una setmana més d'entrenament de pretemporada i, bueno, pues, després del trofeu taronja davant el Newcastle n'hi havia que mantindre. Jo crec que ixe nivell pues, competitiu, ixa intensitat per arribar en les millors condicions possibles, en les millors sensacions a l'inici de la Lliga. I per això, ja dic, des de que se va conèixer que el València pues, anava a començar la Lliga el 22 d'agost, ja pues, el cos tècnic del València va planificar el jugar pues algun partit esta setmana. Al final van a ser dos, el de avui davant el Teruel i el de demà davant l'Hèrcules, i per això, ja diem, pues van a alinear dos equips diferents per a que tinguin tots els jugadors minuts en presència, com hem dit, de jugadors del Mestalla, Vicent.
2: Un Terol al que encara li queda en partits de pretemporada, hem jugat dos en anterioritat. Com tu dius, Robi, al final esto es tracta de pues, no perdre el ritme competitiu, de no perdre el rodatge, de continuar en el ritme i també, pues, òbviament, cara a este final de mercat, antes de que apleguen els fitxatges, pues, qui sap que Corberán front a Celta, a lo millor té que tirar mà del segon equip, lo que sí que recordem que un filial està per aquestes coses. Entonces avui tindrem l'oportunitat també els xavals del Mestalla de jugar en primer equip, en dinàmica, d'anar pillant-se com duen fent alguns al grupet mentre s'entrenen. Veurem què passa aquesta esperada. Jo en el personal tinc ganes de veure estos partits perquè són algo que estan fora de lo normal i sempre està bé eixir d'aquesta monotonia per a preparar el partit.
3: I veurem també pues, el plantejament del míster de Carlos Corberán en estos partits, el d'avui davant el Teruel, de demà davant l'Hèrcules, perquè l'altre dia en el trofeu taronja van veure com va eixir en eixa defensa de tres centrals, en Pepelu de tercer central en companyia de Haas i de Tàrrega, en dos carrilers llargs com van ser Gallà i Jesús Vázquez per la dreta a la falta. A falta, evidentment, pues, que arribi eixe lateral dret, pues, el míster està buscant també alternatives, altres opcions, evidentment, pues, també treballar pues, este sistema a l'espera que arribi eixe lateral dret, perquè fins ara pues, bueno, havia jugat una defensa de 4, molt clara, en dos centrals, en Gallà o en Jesús Vázquez per l'esquerra, Rodrigo Gamón, el mateix Montferrer que està lesionat per la dreta, però l'altre dia en el trofeu taronja pues va canviar, va introduir esta variant tàctica, jugar en tres centrals, en dos carrilers. Anem a veure també, ja dic, en estos partits el d'esta esprada i el demà davant l'Hèrcules, què fa el míster?
2: La veritat que el canvi de sistema és pues algo que no siga, no deixa de ser nou, però jo crec que és lo seu. Recordem que d'una línia de 4 a una línia de 5 canvien prou les coses, sobretot en els carrils. No és el mateix tindre una defensa de 4 sense tindre un lateral natural, com és ara mateix el cas del primer equip. que tindre una defensa de 5, que Isa posició del carril dret, pues la pot ocupar algun extrem reconvertit o algú jugador que tinga un recorregut pues, més llarg, més ofensiu, d'aquest talent. També és de veres que el fet de tindre a tres centrals darrere pues, aporta aquesta seguretat a un jugador que a lo millor, per les circumstàncies, no és naturalment lateral, és un pues bueno, un sistema en el que al final també sí que és de veres que en aquesta punteta de velocitat que a lo millor pot faltar als alguns centrals, pues se pot corregir molt els fallos. A de més, també és un bon sistema per a aquesta eixida de valor que quan hem vist al València de Carlos Corberán, la veritat que una de les claus ha sigut les transicions en rapidesa i les eixides de balons, així que jo estic esperant per veure este 3-5-2, a veure com mos podem acoplar també en ell, qui sap, de cara a la Lliga. I a banda, jo crec que també un canvi d'aire també li ve bé a l'equip.
3: Bueno, és treballar totes les... El València havia jugat la passada temporada en alguns partits, també en una defensa de 3, en dos carrilers llargs, i ara, ja dic, el no tindre ixe lateral dret específic pur, pues la tria lo que va provar en el trofeu taronja, en Gallà per l'esquerra, fins que se va expulsar, i després Jesús per banda dreta. Bueno, pues estarem atents i esta vesprada ho veurem i ho contarem.
2: De fet, jo crec que és un sistema que al propi Jesús Vázquez li pot afavorir. De fet, l'altre dia, si no recordo mal, en el gol de Urinic, Jesús Vázquez va tindre participació, també el van veure com pujava per el carril dret. És obvio que la seva banda natural és l'esquerra, però al final Jesús Vázquez, així és que l'hem vist en Paterna, sabem que és un defensa que destaca molt en l'ofensiu, és a lo millor el seu fort, així que un sistema de 5 defenses jo crec que també és el que afavoris.
3: Bueno, pues ja diem, esta vesprada des de les 6, ahí estarem, ho contarem, lo que serà este quint partit oficial i penúltim de la pretemporada del València. El rival, el Teruel. Contanos, Vicent, un equip de la primera ref.
2: Sí, el Teruel, un equip de la primera ref, recordem, l'any passat pues, quedaren un poquet propet de la zona baixa, però sí que se veu que no van tindre cap apuro, sinó que va ser més en la recta final, pues, va ser quan van baixar un poquet el listón, però un Teruel que ja està consolidat des de fa dos temporades en primera federació, este any serà el tercer any consecutiu en primera federació, perquè en la 22-23 recordem que van ser els campions de la Lliga del València-Mestalla. En la 22-23, en 66 punts, el València-Mestalla que va fer un gran any, és el any de Diego López, de Javi Guerra, Alberto Marí, etc. La veritat que van quedar tercers, van perdre finalment en els play-offs d'ascens, una llàstima, però, com diguem, un Teruel que és un rival pues, prou serio, en jugadors experimentats i que cometixen la veritat que prou, així que ahir van poder parlar en dos d'ells, en Alejandro Palop i en Carlos Igual, en el seu passat valencianista, i pues, bueno, com s'ha de...
3: Sí, això és el Teruel que arribarà a la ciutat esportiva de Paterna esta vesprada en dos jugadors que se van formar així en l'acadèmia. Alejandro Palop, el porter, encara que no jugarà, el fill del que va ser gran porter de València, Andrés Palop, està recuperant-se d'una lesió i no podrà jugar esta vesprada. Li feia molta il·lusió el partit d'esta vesprada a Alejandro Palop, perquè, ja dic, els seus inicis com a porter van ser així, en etapa de Aleví, en futbol 8, i després també està el passat de son pare, el gran legat d'Andrés Palop, un gran porter del València. Tot això ho recordava ahir Alejandro Palop.
4: Sí, bueno, al final sempre és bonito volver donde uno tuvo sus inicios, donde al fin y al cabo mi padre fue uno de los jugadores de la primera plantilla y fue muy querido. Siempre es bonito volver a esos momentos, volver a Paterna, recordar todo aquello y muy ilusionado, aunque si es verdad lo que has dicho que no podré disputar el partido porque estoy al final lesionado del hombro, que es una lesión que ya está en su fase final. El estar allí con el ambiente igualmente es algo que ilusionaría a cualquier jugador.
3: Alejandro Palop, el porter y el fill del gran porter de Valencia, Andrés Palau, que no jugarà, però estarà sí en la ciutat esportiva de Paterna. El que també estarà sí és altre jugador que se va formar en, així en l'acadèmia, és Carlos Igual, lateral esquerre del Teruel, Vicent.
2: Correcte, si diguem que Alejandro Palop pues va tindre així en Aleví en la categoria formativa, pues Carlos Igual va estar des de prebenjamí, de primer any, és a dir, la primera quasi pràcticament etapa formativa fins a juvenil. La veritat que va estar unes quantes temporades el bo de Carlos Igual, superant així en l'acadèmia, és molt mític perquè va passar moments complicats, sobretot per la seua lesió de Xenoi. Recordem, 508 dies sense jugar i quan va tornar pues, va marcar gol. Recordem que va ser un moment emotiu per a l'acadèmia. També pues, té bones paraules i així l'escoltem.
5: Mi casa es un sitio al que le tengo un cariño súper especial. Es, he vivido ahí. O sea, es un sitio súper especial para mí. Me han educado mucho ahí, he crecido como persona y como futbolista y me hace mucha ilusión volver a la Ciudad Deportiva.
3: Carlos, cuando te enteraste, en principio ibais a jugar contra el Mestalla, pero bueno, cambiaste y jugasteis contra el primer equipo. ¿Qué pensaste?
5: Pues es un plus, es otra ilusión jugar contra el primer equipo de Valencia, la verdad. Lo bueno es los profesionales que hay en el Valencia. O sea, los profesionales que hay ahí... Es prácticamente por lo que yo he superado la lesión bien, porque están ahí en cualquier cosa lo vas a tener y son tu apoyo constantemente, día y noche.
3: Carlos Igual, agraït, evidentment, pues, pel tracte que va rebre així quan va ser pues, jugador en etapa formativa en la ciutat esportiva Paterna. Esta vesprada vindrà amb el Teruel. Recordàvem, Vicent, que el Mestalla, el filial del València, el Teruel, s'han enfrontat, però amb el primer equip és la segona volta. Fa molt de temps, tu n'hi havies nascut, el València,
2: segur?
3: El València va jugar en pretemporada davant el Teruel, davant el Mestalla, sí, i aquests partits te'n recordaràs més, però amb el primer equip pues fa 33 anys.
2: Mare meua del senyor, en el 93, no?
3: Sí, senyor.
2: En el...
3: Pretemporada de 1993. Aquell València dels... Fernando Giner, Fernando Arroyo, Lubo Pene, Feloy Olaya, Sempere... Bueno, pues aquell València que era entrenat per Gus Hiddink és el que va jugar... És l'únic enfrontament entre el València, el primer equip... i el Teruel, jugaren en l'estadi La Pinilla, en Teruel, però fa 33 anys.
2: Per lo que siga, no te puc dir res d'aquest partit, no te puc dir moltes dades, se m'escapa.
3: O l'eixa al València, 0-6.
2: 0-6, pues bueno, esperem que esta vesprada pues, siga un resultat similar, per lo menos que guanyi el València, perquè, al final pues és una bona oportunitat també per a aquests jugadors que han tingut menys oportunitats per a reivindicar-se, pues, també mostrar el seu xoc. Jo crec que també són partits que li poden vindre bé als jugadors que no han tingut tants minuts, perquè al final en un rival d'inferior categoria pues, sempre a lo millor pots mostrar menys pressió que en exigència, és diferent, així que pues, veurem aquesta vesprada.
3: Bueno, pues València-Teruel, esta vesprada a les 6 i ja diem, ho podràs veure per la web, pel canal de YouTube del València, ahí estarà Vicent Burguete, servidor, per a contar-vos ixe partit. Ara continuem contant-vos més coses en l'actualitat valencianista.
0: Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Media Radio. Semana de doble partit per al València Club de Futbol a l'Antonio Puchades. Per a seguir buscant el millor to físic, treballar tàcticament i arribar a l'inici lliguer en les millors condicions, els de Carlos Corberán disputen dos encontres que no et pots perdre. Dimecres, a les 6, València-Terol. Dijous, a les 7, València-Hèrcules d'Alacant. Amb la veu de Josep Rovira i tot l'equip de VCF Media Radio, no te ho pots perdre a l'app, web i canals oficials del club. La pretemporada del Valencia Club de Fútbol a la Radio del Sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento. De orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. VCF Media Radio. 24 horas al día parlant del Valencia. Mateix Club, nova era.
1: Continuem així en l'informatiu del València d'este dimecres 12 d'agost. Bueno, pues hem contat el que va ser la prèvia, el partit d'esta vesprada, davant el Teruel. En quant a l'última hora del mercat de fitxatges, esteu preguntant-nos poques novetats, les que podem contar-vos, podem pues, aportar. El València pues, continua treballant en fitxar ixe lateral dret, intensificant pues, les negociacions. En aquest moment pues, se continua negociant per a fitxar aquest lateral dret que és l'elegit i és el triat pel València i el que se vol, i ahí estan ficats tots els esforços en aquests moments per fitxar aquest lateral que necessita l'equip, perquè recordem que és una posició on
3: Dimitri Fulquier està en la fase final de la seva recuperació, però no va arribar per a l'inici de la Lliga. És una posició que necessita pues, l'equip, i ja diem, en això està pues, el CEO de futbol, la secretaria tècnica, pues, negociant per aquest jugador que vol el València i que, bueno, pues, a veure si en els pròxims dies podem contar més notícies al respecte, Vicent.
2: Bueno, pues la realidad es que al final el Valencia pues té que buscar i trobar ese lateral dret lo abans possible per a que estiga en la primera jornada de Lliga. Recordem que després d'aquests quatre fitxatges que van a plegar a principi del mercat on se van fer els deures, pues ara falta aquestes últimes peces per a confeccionar l'equip, sobretot ese lateral dret que pareix que és el que més se busca d'urgència. Perquè clar, la Lliga comença la setmana que ve per a la València i pues, al final, com tu dius, Fulquier està en la fase final de recuperació, però tu pensas, Robi, que ja dos anys en este, qualsevol de futbol, que al final quan un jugador torna d'una lesió pues, també hi ha possibles riscos de recaigudes, entonces lo seu és que hi ha un jugador per poder intercanviar en futbol i aquesta posició.
3: Bueno, pues així estan les coses, quan n'hi ha que novetats vos les contarem, però bueno, així pues, com sempre, i quan parlem de fitxatges hem de ser pues, prudents i esperar a que se tanquen pues, les negociacions i estiga tot clar, tot acordat, i així pues, evitarem pues, sorpreses. Però, ja dic, el València, centrat en fitxar ixe lateral dret, no n'hi ha més novetats al respecte. André Almeida pues, continua sent jugador del València a l'espera de resoldre el seu futur. No va jugar l'altre dia davant el Newcastle. André Almeida tenia aquesta oferta del Swansea, ell la va descartar, no volia anar perquè esperava tres ofertes. De moment al València no han arribat ofertes en concret per André Almeida. Sap la seva situació, quina és, i bueno, pues esperarem també a que n'hi hagin més novetats en quant a les eixides. Les arribades i els fitxatges vos ho contat, però en quant a les eixides, pues, el nom propi d'estos últims dies era André Almeida, però la seva situació no ha canviat, continua sent la mateixa, ell està entrenant-se amb el grup i veurem, a l'espera de que se resolga el seu futur, Vicent.
2: Sí, veurem què passa finalment en el migcampista portuguès. Recordem que ja du quatre temporades jugades, va per la seva cinquena, però pues sí que és de veres que està en esa finestra d'incertidumbre, de veurem què passa allà en el seu futur, si al final el 1 de setembre estarà així en València, si no, és cert pues, que li ha pegat aquesta oferta al Swansea, pareixia que sí, però finalment no, i la va declinar. Jo personalment no veig una mala opció ara a segona d'Anglaterra, però al final pues, cada jugador té les seues situacions i si tenen contracte pues, són jugadors del València Club de Futbol de forma igual que tots, per això està treballant en el grup.
3: Bueno, pues ja dic, a medida que se vagin produint novetats de manera pues, oficials i clares, així vos les contarem, però de moment així estan les coses en quant al mercat de fitxatges. Esteu preguntant-nos també, s'han esgotat ja les entrades per al partit de demà davant l'Hèrcules? Sí, se van esgotar en pues, este matí s'han esgotat. Ahir per la vesprada el València anunciava oficialment el partit davant l'Hèrcules i anunciava també que els socis VCF, que són els que podien reservar l'entrada per aquest partit davant l'Hèrcules, podien fer-ho. I ja dic, este matí, Vicent, també s'han esgotat i xes vora pues, 1.500 entrades que el València pues, havia ficat a disposició dels socis VCF de cara al partit de demà, també en l'Antonio Puigcerdà de la Ciutat Esportiva Paterna.
2: Sold out en l'Antonio Puigcerdà per a veure el partit de demà frontal Hèrcules, un Hèrcules que, Robi, així no com el Teruel, sols tenim un precedent. Pues así yo creo que ya en mes reporteori en total, desde que es van a fundar dos equipos, pues 85 partidos han jugado entre ellos, dates de Ciberche y el Valencia. Que
3: y partidos de rivalidad, de más rivalidad, Valencia-Hércules.
2: Y tanta rivalidad, Robi. Sí. Qué temps quan en primera división, de fet, el último partido va a ser en febrero de 2011. No sé si te recordarás, pero el 2-0 que va a guanyar el València en Mestalla, recordem, d'aixòs 85 partits, hem guanyat 39, hem empatat 17 i hem perdut 29. 45% d'èxit, a veure si demà pues podem pujar també aquesta quota en un partit que, recordem, segurament, el més probable és que els juguen els jugadors que van jugar el Trofeu d'Aronxa, que van tindre més minuts complementats. Això sí, en aquests jugadors del Mestalla que han estat també en dinàmica de primer equip, seran equips totalment diferents al d'esta vesprada, però l'Hèrcules, que també competís en aquesta categoria de primera federació, i pues l'equip d'Alacant que vamos, ha convertit històricament jugadors i partits.
3: Bueno, pues demà també pues, aprofundirem en el que serà aquest partit davant l'Hèrcules, però ens preguntàveu pel tema de les entrades per al partit, ja no queden entrades. Sí que queden entrades, i ho recordem, Vicent, per als partits de Lliga, la primera jornada, dissabte 22 d'agost, 7:30 a la vesprada, davant el Celta de Vigo, i després dimarts 25 el partit davant el Betis. Evidentment, pues, els que no tinguen passe pues, poden adquirir ja les entrades per a aquests partits.
2: Correcte, ja sabeu que els abonats i socios VCF pues, tenen unes avantatges del 10% en les entrades per als partits del Celta i del Betis. Ahí ho veiem ara en pantalla. La més barata per a socios VCF va des de 36 hasta 102 en la tribuna central, i per al públic en general pues van des dels 40 euros als 114. Això per al partit del Celta, que serà pues, ese dissabte 22 d'agost a les 7:30 de 9:30, bona hora, en Mestalla, per a esa primera cita, un poquet estranya i atípica, perquè paradògicament, irònicament, el València començarà la Lliga en esa jornada 2 frontal Celta de Claudio Giraldez, i també pues, les entrades que òbviament encara no estan esgotades també per al València-Betis de la segona, bueno, de la primera jornada, segon partit, pues també les entrades que van des de 36 euros fins als 102, i pues, també des de 40 als 114, preus idèntics per als dos primers partits de Lliga, un inici de Lliga del que jo, la veritat, que tinc moltes ganes, imagina que tu també, Robi, per a veure com es troba l'equip en esta temporada 2027. Jo crec que prou important començar en casa, en la nostra gent, donat que tenim l'afició més fiel d'Espanya.
3: Va ser un inici de Lliga, ja ho hem dit, molt exigent, molt dur per al València, perquè jugarà tres partits en només una setmana, que això també ha tingut la queixa del míster, de Carlos Corberán, del jugador, recordem a Gallà, en l'estatge de Olot, així en declaracions a UFC Media, dient que li sorprenia com al València pues, li ficaven tres partits en una setmana, i sobretot aquests dos partits de manera tan seguida, dissabte el partit davant el Celta de Vigo i dimarts el partit davant el Betis, quan el Betis, que havia sol·licitat l'ajornament, jugarà divendres, tindrà un dia més de descans. Bueno, pues són les coses que a voltes passen de manera incomprensible, però ja dic, va ser un inici de Lliga dur i exigent, i n'hi ha que començar fort, i per això ja dic que estos últims partits, el que jugarà avui el València davant el Teruel, demà davant l'Hèrcules, pues van a ser els últims per a, ja dic, mantindre aquest nivell competitiu i arribar forts a l'inici de la Lliga.
2: I també recordar que encara esteu a temps de fer-vos per a esta temporada socis VCF i tindre ese descompte en les entrades, a banda també de tots els avantatges que això du, i també, pues, molt important, sabem que és estiu, que és agost, que potser et pilla fora encara que sigues abonat del València Club de Futbol, aixina que si eres soci VCF abonat i no pots estirar el partit, pues, a través del portal del soci pots cedir el teu seient i venir.
3: Bueno, pues ara fem una pausa i anem a parlar de València Femení, que este matí ha tingut partit de pretemporada així en l'Antonio Puchades. Li ha guanyat el Llevant 3-1.
0: VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment. Setmana de doble partit per al València Club de Futbol a l'Antonio Puchades. per a seguir buscant el millor to físic, treballar tàcticament i arribar a l'inici lliguer en les millors condicions, els de Carlos Corberán disputen dos encontres que no et pots perdre. Dimecres, a les 6, València-Terol. Dijous, a les 7, València-Hèrcules d'Alacant. Amb la veu de Josep Rovira i tot l'equip de VCF Media Radio, no te ho pots perdre a l'app, web i canals oficials del club. La pretemporada del València Club de Futbol a la Ràdio del Sentiment. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Valencia Club de Fútbol Femenino. Vívelo.
3: Anem amb el que ha sigut este mateixa victòria, com vos diem, del València femení 3-1 davant el Llevant en el segon partit oficial de la pretemporada de les de Miquel Crespo, Vicent.
2: Les de Miquel Crespo que han conegut aquesta victòria en el partit d'avui a les 9:30 en el Antonio Puigdevés, a Gent Paterna. La veritat que era una molt bona assistència tenint en compte que és entre setmana i que també era pel matí i que a banda, recordem que inicialment l'horari era altre, es va canviar pel tema d'eclipse, pues el València femení que ha guanyat 3-1 a un Llevant que ha fet pues bueno, un anat de més a menys i el València al contrari, ha acabat esa primera part en un 1-1 i després en la segona part, la veritat que les de Miquel Crespo han fet un autèntic partidàs i han ampliat esa renda fins al 3-1. Els gols de Salomé, de Carol i de Noa Marchena, jugadora de l'acadèmia, la veritat que totes han tingut una molt bona participació, més allà del resultat, així com diguem en el partit, bueno, en la temporada pretemporada del masculí i també del filial, pues en el femení el resultat és lo de menos, al final el que importa és agafar ese rodatge per a començar la lliga.
3: I estes són les declaracions que ha fet l'entrenador del València femení, Miquel Crespo, a Vicent Burguete.
6: Un partido que nos exige un contexto diferente quizás al que nos exigió tanto Birmingham como Barley. Bueno, eso hace pues que al final esa suma de experiencias, pues el equipo crezca, ¿no? Creo que hoy nos hemos tenido que ajustar a una línea de tres, a jugar con dos puntas muy referenciadas, bueno, soluciones que pueden obtener los rivales en un momento dado y que también pues son experiencias que nos llevamos para lo que va a ser ese retorno a Liga F. Bueno, lo importante es que teníamos ciertos objetivos para hoy que gran parte de ellos los hemos cumplido. Queríamos apretar muy rápido las pérdidas, lo hemos conseguido. Queríamos ser un equipo más vertical de lo que habíamos sido en Birmingham y Barley, porque ahí nos había costado esa faceta. Creo que lo hemos sido, creo que hemos tenido algo más fluidez con balón que en otros partidos, que también era uno de los objetivos. Luego hay alguno, evidentemente, que no hemos cumplido y que vamos a tener que seguir pues poniendo el foco ahí. Entonces, bueno, pues al final, como te decía, experiencias, contextos, ritmo de competición. Para intentar llegar lo mejor posible y lo más adaptadas posible. Bien, la verdad es que muy bien, sobre todo porque hemos tenido tanto la buena preparación de ellas previa como, como en ese sentido, que puedan hacer una pretemporada limpia, porque apenas han perdido ningún tipo de sesión, salvo pequeñas molestias, pero bueno, que no son importantes, y eso nos ha hecho que puedan estar prácticamente en dinámica continua, ¿no? Eso también nos facilita, pues, que puedan adaptarse. Y esa combinación, ¿no?, entre jugadoras jóvenes y jugadoras con experiencia en la categoría, pues bueno, nos da esa energía y esa chispa de las jóvenes y esa veteranía y esa experiencia de las más mayores. Bueno, son jugadoras que los minutos que están teniendo en pretemporada son minutos que se están ganando ellas, con mucho trabajo, con mucho sacrificio, apretando mucho, transmitiéndole muchísima frescura al grupo y al equipo. Eso hace, pues, que esa chispa y esa energía que tienen ellas, pues, sea contagiosa, ese punto honor de las jóvenes, que muchas veces es importante. Y ya la temporada pasada para nosotros la academia fue fundamental, y este año, pues, con las 11 que empezaron, y ahora, pues bueno, tenemos alguna menos, pero también un gran número. Hemos acabado con 4 jugadoras, si no me equivoco, 5 jugadoras del filial. El otro día en Birmingham salieron 2 o 3 también de inicio. Hicimos, las jugadoras del filial, ese buen rendimiento nos permite el día del Barley hacer 2 onces, más 2 cambios extra en la segunda parte. Entonces, bueno, pues eso al final es porque están preparadas y porque están con la mentalidad de tirar la puerta abajo, y eso evidentemente para un entrenador es fundamental. Al final, yo creo que lo más importante es tener una pretemporada lo más completa y compleja posible, ¿no? Eso te hace sumar experiencias. Al final, creo que los equipos ingleses, el año pasado ya jugamos contra el Birmingham y yo nunca había tenido esa oportunidad. Vi un poco el ritmo al que juegan, ese ida y vuelta al que te llevan al límite a nivel físico, y este año hemos entendido que podría ser una buena situación para poder trabajar y prepararnos, ¿no? Luego, pues bueno, rivales, pues quizás como el Levante, pues que también nos iba a ayudar con ese 3-5-2 que también tienen, el PSG, que nos va a obligar a defender mucho, a estar muy concentradas también en esa bueno, parcela ya más defensiva. Entonces, bueno, pues son contextos que todos tienen y que nos ayudan a la hora de prepararnos, porque nos suma experiencias.
1: Les declaraciones de Miquel Crespo, al que según la victoria este matí del Valencia Femenil a partir de pretemporada davante el Levante, el próximo partido la semana que ve davante el PSG francés femení.
2: El dimarts a les 18, bueno, el dimarts 18 d'agost a les 19 hores en Pinatar Arena, en Múrcia, un partit que serà de molta exigència antes d'aquest trofeu TM front al Newcastle femení, però aquesta prova de pretemporada pròxima front al PSG femenines, les de Miquel Crespo, que estan, la veritat, que com li tant una bona pretemporada en quant a rodats.
1: Empatar en davant el Barley, han guanyat avui davant el Llevant. Yasmine Rabet, la jugadora del València femení, que esta nit juga a les semifinals de la Copa d'Àfrica. Tenim que estar també molt pendent del que faig a Yasmine, eh?
2: Tenim que estar molt pendents perquè és una de les pilars de l'equip de Miquel Crespo i la veterana jugadora que juga esta nit a les 22 hores front a Camerún.

0: Pues vingau també el dissabte, entrada lliure, així que ja sabeu, molt bon plan de dissabte, València-Mestalla, esperem que guanyi, vos ho passareu bé segur, descobriu els clars que venen de després i després vos aneu de sopar d'estiu, que no està mal mai.
1: Bueno, pues serà el pròxim rival del Mestalla, que ja dic, està invicte, 3 partits, 3 victòries per
0: pleno,
1: de Òscar Sánchez. Pròxim partit davant el Nàstic de Tarragona. Un Mestalla, Vicent, que ja coneix els que van a ser els seus rivals en la Premier League International Cup de la pròxima temporada.
0: Correcte, com ja sabeu, este tradicional ja trofeu del València-Mestalla, trofeu i campionat que juguen durant tota la temporada. Si tot va bé, el València-Mestalla, que ja coneix a esos rivals, està en el grup del Manchester United, West Ham, Southampton i Middlesbrough. Recordem que en esta competició pues, són 32 clubs, 16 anglesos i 16 d'altres països d'Europa i estan en el grup primer. Pues, s'enfrontaran al West Ham el 29 de setembre, després al Middlesbrough el 3 de novembre, després el 8 de desembre al Southampton i per últim en la fase de grups al Manchester United el 26 de gener. Primer, la fase de grups en ese primer tram de setembre a gener i si finalment aconseguissin superar-la, pues aniran a uns quarts de final i atenció, Robi, perquè te conte si vols novetats de format, que la Premier League International Cup ha canviat el sistema de competició. Abans pues passaven els millors equips dels grups, però ara per tema de logística també favorable a ells, pues ha modificat el sistema de classificació per a les eliminatòries de quarts de final. Recordem, ara mateix pues passen en ese grup el millor club anglès i el millor club no anglès per a disputar esos quarts de final. També recordem que en la edició 22-23 alcançaren les semifinals, en el filial va quedar a les portes de esa final en tanda de penaltis i la temporada passada que vam disputar els quarts de final front al Dinamo de Zagreb en un partit molt igualat, plegat de juvenils per les circumstàncies de la segona federació, així que els dos casancers és una bona competició i aniran compaginant.
1: I rivals d'entitat, eh? El
0: exacte.
1: West Ham, el Middlesbrough, el Southampton i el Manchester United, bueno, rivals del Mestalla en esa Premier League International Cup.
0: De fet, estos són els rivals directes, però és que ells competeixen els anglesos contra altres equips, la Juventus, el Mónaco i el Genk de Bèlgica, tres bones canteres que estaran pues, com diguem, quatre anglesos i quatre no anglesos.
1: Per acabar en l'actualitat de l'acadèmia, també tots els equips, evidentment el juvenil també pues, fent la seva pretemporada, també el juvenil B, recordem també pues, que el juvenil B de l'acadèmia està fent també, pues, ja ha disputat alguns partits de la pretemporada i ahir li van guanyar a Montcadense, no?
0: El juvenil de Vicent Amposta que pues, competirà en la Lliga Nacional, com és ja una tradició, la generació 2010, majoritàriament, i van jugar ahir front al Montcadense, fora de casa, però 1-4 en el doblete de Mauro, també un gol de Iñaki i altre gol de Ricard. Recordem, majoritàriament són jugadors de la generació 2010, una bona generació 2010 que ve de fer molt bones temporades. Ja t'he dit que l'any passat se quedaren a les portes de guanyar la Lliga i ara pues, tindran que competir en el juvenil.
1: Bueno, pues això ha sigut tot en este informatiu de València en quant a l'actualitat de tots els equips. Recordar que esta vesprada a les 6, València, Teruel, aquest partit estarem així en directe des de les 6 de la vesprada a través de l'app, de la web i el canal de YouTube. Com tots els dies podeu veure este informatiu. També este partit entre el València i el Teruel, que acabem recordant el que hem dit en el començament, en la portada d'este informatiu. Tots aquests aficionats que vinguen a veure el partit així a la ciutat esportiva de Paterna i sobretot on anem a estar pues, i sobretot va coincidir la segona part en l'eclipse solar, les recomanacions que fem a tots aquests aficionats que vinguen i que, bueno, durant aquesta segona part que veurem l'eclipse també pot afectar al partit i les recomanacions que hem fet pues són molt clares. No mirar directament al sol, portar les ulleres homologades, les oficials, les

ISO Dodge 32/2 i després, ja dic, quan t'acaba el partit, pues, anar-te'n cap a casa, precaució en la carretera, no parar-te en les voreres a veure l'eclipse, en fi, pues, tot això és el que vos recomanem. Això ha sigut tot, tornem esta vesprada a les 6 en ixe València-Teruel.

0: Moments històrics del València.
1: Fenoy té davant Banderilla, continua Emil Fenoy per mig, ho intenta, continua Emil Fenoy, quina gran jugada! Atenció, Fenoy, molt bé. Fenoy, gol! Gol d'Emil Fenoy. Quin partit ha fet Fenoy. Quin partit ha fet Emil Fenoy. Esperem l'ovació del públic.
2: 1 de noviembre de 1989 es la noche de Fenoy. Su actuación estelar, desgraciadamente, no le sirvió al Valencia para superar la eliminatoria ante el Oporto. Segunda ronda de la Copa de la UEFA. 3-1 había perdido el conjunto de Espárrago en la ida. Y rozó la remontada en el Luis Casanova, aunque al final no pudo ser, todo se ha dicho, con un arbitraje polémico en ambos partidos. En el rival, Mattier, el ex valencianista como ariete, autor de uno de los tantos del equipo portugués en claro fuera de juego, por cierto, con Vítor Bahía en la portería. El Valencia se vació sobre el terreno de juego, dio todo lo que podía dar. El partido estuvo marcado claramente por la expulsión de Torres a la media hora. Todo se puso cuesta arriba, pero el equipo tiró de casta y de corazón para hacer vibrar al recinto de la Avenida de Suecia casi hasta el final. Fue el mejor día de Fenoy, vistiendo la camiseta del Valencia. Deleitó al público con 3 goles y fue la pesadilla del Oporto. De hecho, 2 de esos tantos fueron de una factura brillante, regateando a media defensa rival. Aquella iba a ser, a pesar de la pronta eliminación europea, una buena temporada. El equipo, dirigido desde el banquillo por Espárrago, iba a quedar subcampeón de esa Liga 89-90 con una nueva figura de referencia en el equipo como Lugo Penef, que se iba a convertir en poco tiempo en el nuevo ídolo de la afición valencianista. En Liga, sensacional campaña, y en Copa también. Lo cierto es que el Valencia estuvo rozando los títulos nacionales, cayó en Copa ante el Barça en semifinales. Una auténtica pena no haber culminado aquella remontada ante el Oporto, porque no sabemos a dónde podía haber llegado el Valencia en la competición continental. Hoy retrocedemos 28 años para situarnos en la noche en la que un Valencia de blanco y con medias azules en casa rozó la épica, la noche estelar de Emil Fenoy. El 1 de noviembre de 1989 es el sonido que hoy nos acompaña como telón de fondo. Es la victoria del Valencia Club de Fútbol ante el Oporto. No le sirvió para remontar la eliminatoria, ya que había perdido 3-1 en el partido de ida. Recuperamos una de las primeras retransmisiones futbolísticas de Canal Nou con la voz de Paco Lloret y los comentarios de Miguel Ángel Bossio.
3: Es que en 2 minutos el Valencia tingut les 2 ocasions més clares per marcar del partit fins ara. Es troba el córner. Atenció, baló passat. Camarasa el recupera pel València. Obrim per Quique. Quique fa la centrada, no li atura el joc. Arriba. Gol del València! Gol del València! El camp es cau! El gol del València, minut 38. Ha entrat en la repetició de la jugada, Arroyo. Crec que ha sigut l'home que en últim instant i ha penjat el baló per damunt de Víctor Bahía i l'estadi Luis Casanova, mentre veiem la repetició, és un clam. No n'hi ha fora de joc, ahí Arroyo, i crec que Bore ha sigut. Tindrem que Bore de nou. Bossio l'ha vist millor. Emili Fenoy, creo que es el hombre que
4: ha marcado. Sí, Fenoy es el que empuja la pelota hacia adentro, ¿verdad?
2: El último sonido de ese partido de 1989 ante el Oporto en Mestalla, la tarde-noche de Fenoy.
1: Y ha tornado el balón Víctor Bahía, y ahora Víctor Bahía per Paulo Pereira. Jorge Couto, davant Arias. Atención, Jorge Couto. Así acaba la eliminatoria, pot ser pel València, perquè ja no és possible buscar un milagre. Jorge Couto ha marcat el gol, però el València cau davant del Porto amb tota, jo crec que, dignitat. Ahí tenen la jugada, ha entrat, ha tocat damunt Tomàs i Tomàs ha sigut l'home en qui ha rebotat el baló abans d'entrar en la porta d'Ocho Torena. Eix la jugada, li ha canviat la trajectòria del baló, més desgràcia impossible. El Valencia va a intentar.
5: Lógico el partido que ha hecho Loporto, ¿verdad? Y evidentemente las ocasiones eran más claras porque al estar totalmente volcado atrás tenía más campo al contragolpe, ¿no? Y eso creaba muchas más oportunidades.
1: Atención, Fenoy, molt bé. Fenoy, gol! Gol de Emili Fenoy. Quin partit ha fet Fenoy. Quin partit ha fet Emili Fenoy. Esperem l'ovació del públic. Y es, sin cap de dubte, el protagonista del partido, Emili Fenoy. Quina lástima del gol de Couto, porque de este gol Valencia, no saben si haguera arribat, pero ahí está el gol. El último minuto, al menos el Valencia cau en cara a más dignidad de la que ya anaba a caure.
2: Siguiente fragmento de ese partido épico, aunque no significó la clasificación del Valencia ante el Oporto en la UEFA 89-90. Una de las primeras retransmisiones de Canal Nou con Paco Lloret y Miguel Ángel Bosio.
1: Aplaudint i animant el seu equip, Fernando per Toni. Toni al mig, l'autor del gol valencianista, Emili Fenoy, Tallà Semedo, Jarp per Mayer, no hi ha fora de joc, se'n va, atenció Camarasa, continua Mayer, i gol dels portuguesos. Ha marcat el Porto, el minut 42, Rabà Mayer, l'autor del gol, i ara sí que es posen les coses molt difícils per València. Rabà Mayer se'n va anar tot sol de Camarasa i ha batut Ocho Torena per baix. El baló al pal de la porta d'Ocho Torena i dins del... al fons de la xarxa. Ahí tenim Rabà Mayer, l'exjugador del València. Fenoy té davant Bandeirinha, continua Emili Fenoy per mig, ho intenta, continua Emili Fenoy, quina gran jugada! Gol! Quin gran gol d'Emili Fenoy! Quin gran gol! Quina jugada increïble! Ho ha fet tot i de nou Emili Fenoy, l'extrem de Torrent, que ha marcat aquesta destrada. Un gol molt important pel seu equip. L'alegria torna al públic valencianista. Quin gran gol, quina jugada de Fenoy. Quin gol més bonic el d'Emili Fenoy. El minut 16 de partit, ja hi tenen Fenoy a punt de fer-li penal i el baló que ha entrat en la porta del Porto.
6: Hola, soy Esther Gómez. Sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.
0: Valencianista ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro. Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. VCF Ràdio. Alzira Ràdio, La Ribera 107.9. A la Costera, Canal Sant Ràdio 107.4 i Llosa FM 107.2. Safor Ràdio 87.6. Per a la Costera i la Canal de Navarrés, Blue Ràdio 90.2. La Maxi Ràdio, al Camp de Morvedre i al Palància 103.9. I per a tot el món, valenciacf.com, i també pots escoltar-nos per l'app del València. Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Ràdio. VCF Media.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: I així estem un dia més en l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dimecres 12 d'agost, on el València afrontarà esta vesprada a les 6, així a la ciutat esportiva de Paterna, a l'estadi Antonio Puchades, el quint i penúltim partit de la seua pretemporada davant el Teruel. Un partit, és dimecres 12 d'agost del 2026, partit que va a coincidir, sobretot en la segona part, en ixe eclipse solar que està previst per a la vesprada d'este dia. Per això, des del València volem fer una sèrie de recomanacions a tots els aficionats, que són molts els que van a vindre esta vesprada, si a la ciutat esportiva Paterna, l'Antonio Puchades, a veure el partit, perquè s'han agotat pues, les entrades per als socis del València, que podien pues, adquirir, reservar ixes entrades, i ja dic, per a ixos vora 1.500 aficionats que vindran esta vesprada així a Paterna, pues volem fer-vos pues, una sèrie de recomanacions que ara de seguida comentarem. En lo estrictament esportiu, pel que fa al partit d'esta vesprada davant el Teruel, i demà, recordem, l'últim partit de la pretemporada davant l'Hèrcules, a l'Eixa de la Esprada, també així, en Antonio Puchades, de la ciutat esportiva de Paterna. Van a ser partits bueno, per a repartir més minuts entre els jugadors, per a mantindre el nivell competitiu, que era el que volia el míster Carlos Corberán i el seu cos tècnic en aquests últims partits de la pretemporada abans del debut de la Lliga. Després del trofeu taronja, el València volia jugar algun partit més per a que l'equip arribara en les millors condicions possibles. Ahí se encontre davant el Celta Vigo el 22 d'agost a l'estadi Mestalla, i per això, al final, pues, se van a jugar estos dos partits, el de avui davant el Teruel i el de demà davant l'Hèrcules. Mantindre el nivell competitiu, anar perfilant el que pot ser l'equip titular, encara que el bloc, jo crec que la columna vertebral està més o menys clara, a l'espera que arriben els fitxatges, els reforços de l'equip, i, bueno, pues, ara vos contarem, això és l'aire condicionat, ara vos contarem l'última hora del partit d'esta vesprada, perquè l'equip també, els que no van a jugar en la vesprada d'avui, pues, s'han entrenat així en la ciutat esportiva de Paterna. Bueno, pues ara vos contem l'última hora d'un partit que, recordem, els que no pugueu vindre així a Paterna, podreu veure. El partit se podrà veure per la app, per la web i pel canal de YouTube del València, com s'han vist els altres partits oficials que ha disputat el València. El trofeu taronja, el partit davant l'Stock City, el partit davant el Castelló, davant el Dense. Avui també este partit per la app, per la web i el canal de YouTube. El de demà, l'Hèrcules, també. A les 6 de la vesprada també el podreu veure. Bueno, pues ara ho comentem tot. També vos parlarem de com va l'última hora en quant al mercat de fitxatges. El València continua treballant en fitxar ixe lateral dret, intensificant les negociacions per a fitxar ixe lateral que necessita l'equip, i ahí estan ficats un dia més tots els esforços del València per a tancar quant abans esta operació i que el jugador puga estar així de cara a l'inici de la Lliga. Ja dic, ara ho comentem tot en este informatiu. També parlarem de la victòria del València femení este matí, així en l'Antonio Puigcerdà, de la ciutat esportiva de Paterna. Tenia partit de pretemporada davant el Llevant, li ha guanyat 3-1. l'equip de Miquel Crespo a les blaugranes en una molt bona segona part del València femení, que ara ja, pues, també el pròxim partit el té este cap de setmana davant el París Saint-Germain femení. Bueno, pues, de tot això i moltes més coses anem a parlar en este informatiu del València, que com cada dia podeu veure també en la app, en la web i en el canal de YouTube del València. Com tots els partits oficials d'esta pretemporada, els heu pogut veure també cada dia de així, pues, l'informatiu del València per l'app, per la web i el canal de YouTube. També podeu escoltar-lo en el cotxe a través de l'app del València i en els dispositius de CarPlay o Android Auto. Si teniu un iPhone, a través de CarPlay, i si teniu, pues, un mòbil, pues, Android, també hi està Android Auto, per a que es pugueu escoltar pues, l'informatiu i tots els partits i tota la programació de UCF Media Ràdio. Que no arribeu al directe? Pues bueno, ahí está també el nostre podcast en iVoox i en Apple Podcast. Bueno, pues anem a començar ja este informatiu del València. Saludem a Vicent Burguete.
2: Molt bona i calorosa vesprada, Josep Rovira, així des de Paterna, on fa molta calor i esta vesprada tenim una cita molt important en el primer equip i també part del València Mestalla.
1: Bueno, pues anem a començar, perquè ja dic que el partit és a les 6 de la vesprada, i se València Teruel, així en la ciutat esportiva de Paterna. Sobretot la segona part del partit, pues, va a coincidir en ixe eclipse solar que està previst en el dia de avui. I ja dic, des de ací, des del València, volem fer una sèrie de recomanacions que ja haureu escoltat, ja les haureu llegit. Bueno, pues jo crec que tenim que tornar a repetir i a incidir, sobretot per a ixos aficionats, que van a ser vora 1.500, els que estaran esta vesprada, sí, en la ciutat esportiva de Paterna, les recomanacions que fem des del València, Vicent, que són, pues jo crec que una molt bàsica, no mirar directament al sol en l'hora del eclipse, quan comence, pues, l'eclipse, que ja serà, això serà, pues, en la part final de la segona part, sobre les 7:30 de la vesprada, no mirar directament al sol, en fi, contra'ns, Vicent, i recomanacions.
2: Clar que sí, vos contem, ja que tindré en compte aquest eclipse, així des de Paterna, se podrà veure en el 100%, que no tota Espanya pot dir lo mateix. L'eclipse total serà a les 20:28 hores, però se recomana que una hora antes no mires directament al sol. Per això, què has de fer? Pues una hora abans, des de les 7:30 més o menys, aproximadament, pues dus les ulleres certificades, ISO 12-13-12, i no mires al sol directament sense elles. A banda, tampoc és recomanable ficar-se les pròpies ulleres mirant al sol, és a dir, les podem ficar, pues, mirant a terra, mirant al piso o d'esquenes i després ja mirar cap al cel. També, precaució en la carretera, perquè hi ha que planificar el desplaçament en antelació, tant per a vindre així com també per a tornar quan sí. Acabe el partit, sobretot, ja diguem, insistim, que el perill, entre cometes, està després del partit, que acabarà, pues, sobre 7:30, 8:15, una estimació aixina, i per això, quan acabe el partit, es recomana eixir de la ciutat esportiva. Aixina, que ja sabeu, ulleres, no ficar-les mirant al sol, i precaució en la carretera, perquè possiblement és que es creen
1: atacs. Ja dient, són les recomanacions bàsiques que estan fent i que estan dient totes les institucions, l'Ajuntament, la Generalitat, la Diputació de València, i que nosaltres també, des d'ací, des del València, per a aixos aficionats que van a vindre ací al partit d'esta vesprada i que va a coincidir, pues, ixe eclipse, sobretot en la segona part, pues ja dic, no mirar directament al sol, portar les ulleres homologades, i després, quan acabe el partit, pues directament te'n vas quant abans de la ciutat esportiva de Paterna, precaució en la carretera, no te pares en les voreres de la carretera a veure l'eclipse, te'n vas directament a casa i ja està. Jo, Vicent, ja tinc les meues ulleres.
2: A veure, ensenya-les a càmera.
1: Sí. Són les homologades, les ISO 12312-2, com pots veure, ulleres homologades.
2: Sí, ja veig, ja, a veure.
1: I així les tinc preparades ja.
2: Sí, clar, perquè seria ficar-se al sol aixina, no? I ficar-se aixina les ulleres. La veritat que està prou bé, també ja que tindré en compte que tenen que ser importants les homologades, no val adquirir-les en qualsevol
1: punt. Sí, perquè hi ha hagut... pues falsificacions.
2: Molt listos,
1: sí,
2: no?
1: I entonces pues bueno, así tenim les homologades i que, bueno, i que tenen que dur, ja dic que els aficionats que vinguen esta vesprada así a la Ciutat Esportiva de Terna.
2: Pregunta ràpida per a també els oients que ens estiguen escoltant o veient també el nostre canal de YouTube i en l'aplicació, des de quan no se pues fa este event canònic
1: des de fa molts anys.
2: Pues exactament des de 1912. Així en Espanya, és a dir que testimonis del primer eclipse, jo crec que queden pocs, però alguno quedarà millor.
1: És algo excepcional que anem a viure en el dia d'avui i per això ja dic fem aquestes recomanacions per a tots aquests aficionats que vinguen al partit. Ja dic, que coincidirà pues, en la segona part.
2: També hi ha que tindre en compte, per a estimar, no?, lo que és també la terreta, que som dels poquets puestos d'Espanya que anem a presenciar el 100% de l'eclipse. De fet, en part de la Comunitat Valenciana, en el mapa, Paterna cau en el 100%, tirant ja més per Calorta Sud i la Ribera Alta, la teua terra, és un 98%, un 99%, i en Alacant un 98%.
1: Bueno, pues, informació de servici públic que també donem, perquè... Ja dic, el partit d'esta vesprada, ixe València-Teruel, va afectar, sobretot la segona part, pel que fa pues, a ixe eclipse solar. Alguna cosa més?
2: Sí, l'últim, que sabem que a alguns li agrada molt el postereo, també normal, però no gravar l'eclipse perquè pot afectar a la teua càmera, que a lo millor demà tens que anar altra vegada a la tenda de mòbils.
1: Bueno, pues són les recomanacions que fem. Ja dic, per a tots aquests aficionats que vinguin esta vesprada així a la Ciutat Esportiva de Paterna. Els que no pugueu vindre i, bueno, aneu a veure també pues, l'eclipse solar, ja dic, també podeu veure el partit abans de l'eclipse. Ahí estarem des de les 6 de la vesprada, minuts abans de les 6 de la vesprada, a través de l'app, de la web i el canal de YouTube per oferir-vos aquest partit València Teruel. Anem a també el partit davant l'Hèrcules. Però Vicent, anem en l'última hora del València, anem ja a lo estrictament esportiu, perquè els jugadors que no van a jugar esta vesprada, van a haver dos equips diferents, el que va alinear Carlos Corberán, un avui davant el Teruel, altre demà davant l'Hèrcules, els que no van a jugar esta vesprada s'han entrenat este matí.
2: Correctíssim, recordem que hi haurà un equip front al Teruel i altre equip front a l'Hèrcules, auxiliant en ixos jugadors del filial, lo que vol dir que, clar, si juguen esta vesprada, pues no van entrenar este matí en ixa gestió de càrregues. Avui han entrenat els que no jugaran esta vesprada, que són segurament els que no van disputar minuts en el trofeu taronja, i demà pues, serà torn de que entrenen els que juguen avui i no entrenen els que juguen demà.
1: Sí, és dos equips diferents per a que tots els jugadors tinguin minuts, vagin tenint aquestes càrregues de treball per arribar el millor possible, com diem, a l'inici de la Lliga. En quant a aquest entrenament d'este matí, ja ho destacarem el dia d'ahir, ho tornem a repetir avui, Sadik que ha tornat a entrenar-se, bones sensacions des del davanter nigerià després de recuperar-se la seva lesió muscular que va patir en el partit davant el Castelló i no va poder anar a l'estaix d'Anglaterra, i Sadik que s'apunta per a l'inici de la Lliga.
2: Omar Sadik, que pareix que s'apunta per a l'inici de la Lliga, que ja entra en el grup, pues, tornant a aquesta normalitat a falta d'una setmana per a que iniciï el València Club de Futbol la Lliga. Recordem, és 22 d'agost a les 7:30 en el estadi de Mestalla. Ara pararem per si algú encara no té la segona entrada, però Omar Sadik, que ja entrena en el grup, una alta molt important per a Carlos Corberán, perquè recordem que Omar Sadik va acabar la Lliga en una bona dinàmica i ja sabem que el davanter nigerià es pot aportar a banda del joc els gols.
1: Bueno, pues Sadik, que s'apunta per l'inici de la Lliga, no estarà esta vesprada per a partir davant del Teruel. Demà tampoc davant l'Hèrcules, a l'igual que tampoc estarà Luis Rioja, que continua recuperant-se de la seva lesió i és dubte de cara a l'inici de la Lliga. Tampoc estarà pues, Dimitri Fulquier, que continua pues, alternant els entrenaments i el treball de recuperació, el pla que estava pues, previst, meses lesionats de llarga durada, que evidentment són Diego López i Copete, i se'ls van a ser, pues, ja dic, les baixes per a este partit, a més dels jugadors que l'altre dia van ser titulars en el taronja i que ixos jugaran demà davant l'Hèrcules.
2: Bueno, ja sabeu que al final el primer equip està en aquesta recta final abans del començament de Lliga, i sinó que ja que gestionar molt bé els esforços, les lesions, que no volem ningú susto antes de començar la Lliga, i sinó que ja sabeu, ui, els jugadors del València Mestalla estaran ajudant també al primer equip, també ho faran demà, així que ui, tindrem l'oportunitat de veure aquests jugadors que no van poder disputar uns minuts en el trofeu taronja, així que pues, també és un al·licient vindre a Paterna també. Robi, mola també veure coses diferents. Òbviament, la gent que vinga a Paterna avui pues, se pot veure al primer equip, però també hi ha jugadors que potser desconeixen més de Paterna.
1: Estos partits, ja diem, els va planificar el míster i el seu cos tècnic després de veure que el partit davant el Betis s'anava a ajornar i que anava a haver una setmana més d'entrenament de pretemporada. I, bueno, pues, després del trofeu taronja davant el Newcastle, n'hi havia que mantindre. Jo crec que aquest nivell pues, competitiu, aquesta intensitat per arribar en les millors condicions possibles, en les millors sensacions, a l'inici de la Lliga. I per això, ja dic, des de que se va conèixer que el València pues, anava a començar la Lliga el 22 d'agost, ja pues, el cos tècnic del València va planificar el jugar pues algun partit esta setmana. Al final van a ser dos, el de avui davant el Teruel i el de demà davant l'Hèrcules, i per això, ja diem, pues van a alinear dos equips diferents per a que tinguin tots els jugadors minuts en presència, com hem dit, de jugadors del Mestalla, Vicent.
2: Un Terol al que encara li queda en partits de pretemporada, hem jugat dos en anterioritat. Com tu dius, Robi, al final esto es tracta de pues, no perdre el ritme competitiu, de no perdre el rodatge, de continuar en el ritme i també, pues, òbviament, cara a este final de mercat, antes de que apleguen els fitxatges, pues, qui sap que correran front al Celta, a lo millor té que tirar mà del segon equip, lo que siga, recordem que un filial està per a aquestes coses. Entonces, avui tindrem l'oportunitat també els xavals del Mestalla de jugar en primer equip, en dinàmica, d'anar pillant-se com duen fent alguns al grupet mentre s'entrenen. Veurem què passa a esta esprada. Jo, en el personal, tinc ganes de veure estos partits perquè són algo que estan fora de lo normal i sempre està bé eixir d'aquesta monotonia per a preparar el partit.
1: I veurem també pues, el plantejament del míster de Carlos Corberán en estos partits, el de avui davant el Teruel, de demà davant l'Hèrcules, perquè l'altre dia en el trofeu taronja van veure com va eixir en eixa defensa de tres centrals, en Pepelu de tercer central en companyia de Haas i de Tàrrega, en dos carrilers llargs com van ser Gallà i Jesús Vázquez per la dreta, a la falta evidentment pues, que arribi aquest lateral dret, pues, el míster està buscant també alternatives, altres opcions, evidentment pues, també treballar pues, este sistema a l'espera que arribi aquest lateral dret, perquè fins ara pues, bueno, havia jugat una defensa de 4, molt clara, en dos centrals, en Gallà o en Jesús Vázquez per l'esquerra, Rodrigo Gamón, el mateix Montferrer que està lesionat per la dreta, però l'altre dia en el trofeu taronja pues va canviar, va introduir esta variant tàctica, jugar en tres centrals, en dos carrilers. Anem a veure també, ja dic, en estos partits, el d'esta esprada i el demà davant l'Hèrcules, que fa què fa el míster?
2: La veritat que el canvi de sistema és pues algo que no siga, no deixa de ser nou, però jo crec que és lo seu. Recordem que d'una línia de 4 a una línia de 5 canvien prou les coses, sobretot en els carrils. No és el mateix tindre una defensa de 4 sense tindre un lateral natural, com és ara mateix el cas del primer equip, que tindre una defensa de 5 que Isa posició del carril dret, pues la pot ocupar algun extrem reconvertit o algú jugador que tinga un recorregut més llarg, més ofensiu, d'aquest talent. També és de veres que el fet de tindre a tres centrals darrere pues aporta aquesta seguretat a un jugador que a lo millor, per les circumstàncies, no és naturalment lateral. És un un sistema en el que al final també sí que és de veres que en aquesta punteta de velocitat que a lo millor pot faltar als alguns centrals, pues se pot corregir molt els fallos. A de més, també és un bon sistema per a Isa Iside de Baló, que quan hem vist el València de Carlos Corberán, la veritat que una de les claus ha sigut les transicions en rapidesa i les sides de balons, així que jo estic esperant per veure este 3-5-2, a veure com mos podem acoblar també en ell, qui sap, de cara a la Lliga. I a banda, jo crec que també un canvi d'aire també li ve de l'equip.
1: Bueno, és treballar totes les... El València havia jugat la passada temporada en alguns partits, també en una defensa de 3, en dos carrilers llargs, i ara, ja dic, el no tindre ixe lateral dret específic pur, pues la tria és el que va provar en el trofeu taronja, en Gallà per l'esquerra, fins que se va expulsar, i després Jesús per banda dreta. Bueno, pues estarem atents i esta vesprada ho veurem i ho contarem.
2: De fet, jo crec que és un sistema que al propi Jesús Vázquez li pot afavorir. De fet, l'altre dia, si no recorde mal, en el gol de Urinich, Jesús Vázquez va tindre participació. També van veure com pujava per el carril dret. És obvio que la seva banda natural és l'esquerra, però al final Jesús Vázquez, així és que l'hem vist en Paterna, sabem que és un defensa que destaca molt en l'ofensiu, és a lo millor el seu fort, així que un sistema de 5 defenses, jo crec que també és el que afavorís.
1: Bueno, pues ja diem, esta vesprada, des de les 6, ahí estarem, ho contarem, lo que serà este quint partit oficial i penúltim de la pretemporada del València. El rival, el Teruel. Cuéntanos, Vicent, un equip de la primera ref.
2: Sí, el Teruel, un equip de la primera ref, recordem, l'any passat pues, quedaren un poquet propet de la zona baixa, però sí que se veres que no mantindre cap apuro, sinó que va ser més en la recta final, pues, va ser quan van baixar un poquet el listón, però un Teruel que ja està consolidat des de fa dos temporades en primera federació, este any serà el tercer any consecutiu en primera federació, perquè en la 22-23 recordem que van ser els campions de la Lliga del València-Mestalla. En la 22-23, en 66 punts, el València-Mestalla que va fer un gran any, és el any de Diego López, de Javi Guerra, Alberto Marí, etc. La veritat que van quedar tercers, van perdre finalment en els play-offs d'ascens, una llàstima, però, com diguem, un Teruel que és un rival pues, prou serio, en jugadors experimentats i que cometixen la veritat que prou, així que ahir van poder parlar en dos d'ells, en Alejandro Palop i en Carlos Igual, en el seu passat valencianista, i pues, veurem com s'ha de tenir.
1: Sí, això és el Teruel que arribarà a la ciutat esportiva de Paterna esta vesprada en dos jugadors que se van formar així en l'acadèmia. Alejandro Palop, el porter, encara que no jugarà, el fill del que va ser gran porter de València, Andrés Palop, està recuperant-se d'una lesió i no podrà jugar esta vesprada. Li feia molta il·lusió el partit d'esta vesprada a Alejandro Palop, perquè, ja dic, els seus inicis com a porter van ser així, en etapa de Aleví, en futbol 8, i després també està el passat de son pare, el gran legat d'Andrés Palop, un gran porter del València. Tot això ho recordava ahir Alejandro Palop.
3: Sí, bueno, al final sempre és bonito volver donde uno tuvo sus inicios, donde al fin y al cabo mi padre fue uno de los jugadores de la primera plantilla y fue muy querido. Siempre es bonito volver a esos momentos, volver a Paterna, recordar todo aquello y muy ilusionado, aunque si es verdad lo que has dicho, que no podré disfrutar el partido porque estoy al final lesionado del hombro, que es una lesión que ya está en su fase final. El estar allí con el ambiente igualmente es algo que ilusionaría a cualquier jugador.
1: Alejandro Palop, el porter y el fill del gran porter de Valencia, Andrés Palop, que no jugará, pero estará así en la Ciutat Esportiva de Paterna. El que también estará así es otro jugador que se va a formar así en la academia, es Carlos Igual, lateral esquerre del Teruel, Vicent.
2: Correcte, si diguem que Alejandro Palop pues va tindre així en Aleví en la categoria formativa, pues Carlos Igual va estar des de prebenjamí de primer any, és a dir, la primera quasi pràcticament etapa formativa fins a juvenil. La veritat que va estar unes quantes temporades el bo de Carlos Igual, superant així en l'acadèmia. És molt mític perquè va passar moments complicats, sobretot per la seua lesió de xenoll. Recordem, 508 dies sense jugar i quan va tornar pues, va marcar gol. Recordem que va ser un moment emotiu per a l'acadèmia. També pues, té bones paraules i així l'escoltem.
4: Mi casa es un sitio al que le tengo un cariño súper especial. He vivido ahí. O sea, es un sitio súper especial para mí. Me han educado mucho ahí, he crecido como persona y como futbolista y me hace mucha ilusión volver a Ciudad Deportiva. Pues es un plus, es otra ilusión jugar contra el primer equipo de Valencia, la verdad. Lo bueno es los profesionales que hay en el Valencia. O sea, los profesionales que hay ahí es prácticamente por lo que yo he superado la lesión bien, porque están ahí en cualquier cosa lo vas a tener y son tu apoyo constantemente, día y noche.
1: Carlos Igual, agraït, evidentment, pues, pel tracte que va rebre així quan va ser pues, jugador en etapa formativa en la Ciutat Esportiva Paterna. Esta vesprada vindrà amb el Teruel. Recordàvem, Vicent, que el Mestalla, el filial València, el Teruel, s'han enfrontat, però amb el primer equip és la segona volta. Fa molt de temps, tu n'hi havies nascut, el València,
2: segur.
1: El València va jugar en pretemporada davant el Teruel, davant el Mestalla, sí, i aquests partits te'n recordaràs més, però amb el primer equip pues fa 33 anys.
2: Mare meva del senyor, en el 93, no?
1: Sí, senyor.
2: En el
1: pretemporada de 1993, aquell València dels Fernando Giner, Fernando Arroyo, Lubo Pene, Feloy Olaya, Sempere, bueno, pues aquell València que era entrenat per Gus Hiddink, és el que va jugar, és l'únic enfrontament entre el València, el primer equip, i el Teruel. Jugaren en l'estadi La Pinilla en Teruel, però fa 33 anys.
2: Per lo que siga, no te puc dir res d'aixe partit, no te puc dir moltes dades, se m'escapa.
1: Gol eixa al València, 0-6.
2: 0-6, pues bueno, esperem que esta vesprada pues, siga un resultat similar, per lo menos que guanyi el València, perquè, al final pues, és una bona oportunitat també per a estos jugadors que han tingut menys oportunitats per a reivindicar-se, pues, també mostrar el seu xoc. Jo crec que també són partits que li poden vindre bé als jugadors que no han tingut tants minuts, perquè al final en un rival d'inferior categoria pues sempre a lo millor pots mostrar menys pressió que en exigència, és diferent, aixina que pues, veurem esta esprada.
1: Bueno, pues València-Teruel, esta esprada a les 6 i ja diem, ho podràs veure per la web, pel canal de YouTube del València, ahí estarà Vicent Burguete, servidor, per a contar-vos ixe partit. Ara continuem contant-vos més coses en l'actualitat valencianista.
0: Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Media Radio. Semana de doble partit per al València Club de Futbol a l'Antonio Puchades. Per a seguir buscant el millor to físic, treballar tàcticament i arribar a l'inici lliguer en les millors condicions, els de Carlos Corberán disputen dos encontres que no et pots perdre. Dimecres, a les 6, València-Terol. Dijous, a les 7, València-Hèrcules d'Alacant. Amb la veu de Josep Rovira i tot l'equip de VCF Media Radio, no t'ho pots perdre a l'app, web i canals oficials del club. La pretemporada del València Club de Futbol a la Ràdio del Sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento. De orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt València. Amunt TM. Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amés llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. VCF Media Radio. 24 horas al día parlant del Valencia. Mateix Club, nova era.
1: Continuem així en l'informatiu del València d'este dimecres 12 d'agost. Bueno, pues hem contat el que va ser la prèvia, el partit d'esta vesprada, davant el Teruel. En quant a l'última hora del mercat de fitxatges, esteu preguntant-nos poques novetats, les que podem contar-vos, podem pues, aportar. El València pues, continua treballant en fitxar ixe lateral dret, intensificant pues, les negociacions. En aquest moment pues, se continua negociant per a fitxar ixe lateral dret que és l'elegit i és el triat pel València i el que se vol, i ahí estan ficats tots els esforços en aquests moments per fitxar ixe lateral que necessita l'equip, perquè recordem que és una posició on Dimitri Fulquier està en la fase final de la seva recuperació, però no va arribar per a l'inici de la Lliga. És una posició que necessita pues, l'equip i, ja diem, en això està pues, el CEO de futbol, la secretaria tècnica, pues, negociant per a aquest jugador que vol el València i que, bueno, pues, a veure si en els pròxims dies podem contar més notícies al respecte, Vicent.
2: Bueno, pues la realidad es que al final el València pues, té que buscar i trobar ese lateral dret lo abans possible per a que estiga en la primera jornada de Lliga. Recordem que després d'aquests quatre fitxatges que van a plegar a principi del mercat on se van fer els deures, pues ara falta aquestes últimes peces per a confeccionar l'equip, sobretot ese lateral dret que pareix que és el que més se busca d'urgència. Perquè clar, la Lliga comença la setmana que ve per a la València i pues, al final, com tu dius, Fulquier està en la fase final de recuperació, però tu pensas, Robi, que ja dos anys en esto i qualsevol de futbol, que al final quan un jugador torna d'una lesió pues, també hi ha possibles riscos de recaigudes, entonces lo seu és que hi ha un jugador per poder intercanviar en Fulquier aquesta posició.
1: Bueno, pues així estan les coses, quan n'hi ha que novetats vos les contarem, però bueno, així pues, com sempre i quan parlem de fitxatges hem de ser pues, prudents i esperar a que se tanquen pues, les negociacions i estiga tot clar, tot acordat, i així pues, evitarem pues, sorpreses. Però, ja dic, el València, centrat en fitxar ixe lateral dret, no n'hi ha més novetats al respecte. André Almeida pues, continua sent jugador del València, a l'espera de resoldre el seu futur. No va jugar l'altre dia davant el Newcastle. André Almeida tenia aquesta oferta del Swansea, ell la va descartar, no volia anar perquè esperava tres ofertes. De moment al València no han arribat ofertes en concret per André Almeida. Sap la seva situació, quina és, i bueno, pues esperarem també a que n'hi hagin més novetats en quant a les eixides. Les arribades i els fitxatges ja vos ho contat, però en quant a les eixides, pues, el nom propi d'estos últims dies era André Almeida, però la seva situació no ha canviat, continua sent la mateixa, ell està entrenant-se amb el grup i veurem, a l'espera de que se resolga el seu futur, Vicent.
2: Sí, veurem què passa finalment en el migcampista portuguès. Recordem que ja du 4 temporades jugades, va per la seva cinquena, però pues sí que és de veres que està en esa finestra d'incertidumbre, de veurem què passa allà en el seu futur, si al final el 1 de setembre estarà així en València, si no, és cert pues, que li ha pegat aquesta oferta al Swansea, pareixia que sí, però finalment no, i la va declinar. Jo personalment no veig una mala opció ara a segona d'Anglaterra, però al final pues, cada jugador té les seues situacions i si tenen contracte pues, són jugadors del València Club de Futbol de forma igual que tots, per això està treballant en el grup.
1: Bueno, pues ja dic, a mesura que se vagin produint novetats de manera pues, oficials i clares, així vos les contarem. Però de moment així estan les coses en quant al mercat de fitxatges. Esteu preguntant-nos també, s'han esgotat ja les entrades per al partit de demà davant l'Hèrcules? Sí, se van esgotar en pues, este matí s'han esgotat. Ahir per la vesprada el València anunciava oficialment el partit davant l'Hèrcules i anunciava també que els socis VCF, que són els que podien reservar l'entrada per aquest partit davant l'Hèrcules, podien fer-ho. I ja dic, este matí, Vicent, també s'han esgotat aquestes vora pues, 1.500 entrades que el València pues, havia ficat a disposició dels socis VCF de cara al partit de demà, també en l'Antonio Puigdes de la Ciutat Esportiva Paterna.
2: Sold out en l'Antonio Puigdes per a veure el partit de demà frontal Hèrcules, un Hèrcules que, Robi, així no com el Teruel, sols tenim un precedent Pues así yo creo que ya en mes Reporteri, en total, desde que se van a fundar dos equipos, pues 85 partits han jugat entre ells, dates de Ciberche i el València. Que...
1: I partits de rivalitat, de home, màxima rivalitat, València-Hércules.
2: I tanta rivalitat, Robi. Sí. Què temps quan en primera divisió, de fet, l'últim partit va ser en febrer de 2011. No sé si te en recordaràs, però el 2-0 que va guanyar el València en Mestalla, recordem, d'aixòs 85 partits, hem guanyat 39, hem empatat 17 i hem perdut 29. 45% d'èxit, a veure si demà pues, podem pujar també aquesta quota en un partit que, recordem, segurament, el més probable és que els juguen els jugadors que van jugar el Trofeu Taronja, que van tindre més minuts complementats. Això sí, en aquests jugadors del Mestalla que han estat també en dinàmica de primer equip, seran equips totalment diferents al d'esta vesprada, però l'Hèrcules, que també competís en aquesta categoria de primera federació, i pues, l'equip d'Alacant que vamos, ha convertit històricament jugadors i partits.
1: Bueno, pues demà també pues, aprofundirem en el que serà aquest partit davant l'Hèrcules, però ens preguntàveu pel tema de les entrades per al partit, ja no queden entrades. Sí que queden entrades, i ho recordem, Vicent, per als partits de Lliga, la primera jornada, dissabte 22 d'agost, 7:30 a la vesprada, davant el Celta de Vigo, i després, dimarts 25, el partit davant el Betis. Evidentment, pues, els que no tinguen passe pues, poden adquirir ja les entrades per a aquests partits.
2: Correcte, ja sabeu que els abonats i socios VCF pues, tenen unes avantatges del 10% en les entrades per als partits del Celta i del Betis. Ahí ho veiem ara en pantalla. La més barata per a socios VCF va des de 36 hasta 102 en la tribuna central i per al públic en general pues, van des dels 40 euros als 114. Això per a la partida del Celta, que serà pues, ese dissabte 22 d'agost a les 7:30 de 9:30, bona hora, en Mestalla per a esa primera cita, un poquet estranya i atípica perquè, paradògicament, irònicament, el València començarà la Lliga en esa jornada 2 frontal. Celta de Claudio Giraldez i també pues, les entrades que, òbviament, encara no estan esgotades, també per al València-Betis de la segona, bueno, de la primera jornada, segon partit, pues també les entrades que van des de 38 euros, 36 euros, fins als 102 i pues, també des dels 40 als 114, preus idèntics per als dos primers partits de Lliga, un inici de Lliga del que jo, la veritat, que tinc moltes ganes, imagina que tu també, Robi, per a veure com es troba l'equip en esta temporada 2027, jo crec que prou important començar en casa, en la nostra gent, donat que tenim l'afició més fiel d'Espanya.
1: Va ser un inici de Lliga, ja ho hem dit, molt exigent, molt dur per al València, perquè jugarà tres partits en només una setmana, que això també ha tingut la queixa del míster, de Carlos Corberán, del jugador, recordem a Gallà, en l'estatge d'Olot, així en declaracions a UCF Media, dient que li sorprenia com al València pues, li ficaven tres partits en una setmana. I sobretot aquests dos partits de manera tan seguida. Dissabte, el partit davant el Celta de Vigo, i dimarts, el partit davant el Betis. Quan el Betis, que havia sol·licitat l'ajornament, jugarà divendres. Tindrà un dia més de descans. Bueno, pues són les coses que a voltes passen de manera incomprensible, però ja dic, va ser un inici de Lliga dur i exigent i n'hi ha que començar fort i per això, ja dic, aquests últims partits, el que jugarà avui el València davant el Teruel, demà davant l'Hèrcules, pues van a ser els últims per a, ja dic, mantindre aquest nivell competitiu i arribar forts a l'inici de la Lliga.
2: I també recordar que encara esteu a temps de fer-vos per a aquesta temporada socis VCF i tindre aquest descompte en les entrades, a banda també de tots els avantatges que això du i també, pues, molt important, sabem que és estiu, que és agost, que potser et pilla fora encara que sigues abonat de la València Club de Futbol, aixina que si eres soci VCF abonat i no pots estirar el partit, pues, a través del portal del soci pots cedir el teu seient i beneficiar-te.
1: Bueno, pues ara fem una pausa i anem a parlar de València Femení, que este matí ha tingut partit de pretemporada, sí, en el Antonio Puchades. Li ha guanyat el Llevant 3-1.
0: VCF Media Radio. La veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment. Semana de doble partit per al València Club de Futbol a l'Antonio Puigades. Per a seguir buscant el millor to físic, treballar tàcticament i arribar a l'inici lliguer en les millors condicions, els de Carlos Corberán disputen dos encontres que no et pots perdre. Dimecres, a les 6, València-Terol. Dijous, a les 7, València-Hèrcules d'Alacant. Amb la veu de Josep Rovira i tot l'equip de VCF Media Radio, no te ho pots perdre a l'app, web i canals oficials del club. La pretemporada del València Club de Futbol a la ràdio del sentiment. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Valencia Club de Fútbol Femenino. Vívelo.
1: Anem amb el que ha sigut este mateix a victòria, com vos diem, del València femení 3-1 davant el Llevant en el segon partit oficial de la pretemporada de les de Miquel Crespo, Vicent.
2: Les de Miquel Crespo que han conegut aquesta victòria en el partit d'avui a les 9:30 en el Antonio Puigades, així en Paterna. La veritat que era una molt bona assistència tenint en compte que és entre setmana i que també era pel matí i que a banda, recordem que inicialment l'horari era a 3, va canviar pel tema d'eclipse. Pues el València femení que ha guanyat 3-1 a un Llevant que ha fet pues bueno, un anat de més a menys i el València al contrari ha acabat aquesta primera part en un 1-1 i després en la segona part, la veritat que les de Miquel Crespo han fet un autèntic partidàs i han ampliat aquesta renda fins al 3-1. Els gols de Salomé, de Carol i de Noa Marchena, jugadora de l'acadèmia. La veritat que totes han tingut una molt bona participació, més allà del resultat, així com diguem en el partit, bueno, en la temporada pretemporada del masculí i també del filial, pues en el femení el resultat és lo de menys. Al final el que importa és agafar aquest rodatge per a començar la lliga.
1: I aquestes són les declaracions que ha fet l'entrenador del València femení, Miquel Crespo, a Vicent Burguete.
5: Un partido que nos exige un contexto diferente quizás al que nos exigió tanto Birmingham como Barley. Bueno, eso hace pues que al final esa suma de experiencias, pues el equipo crezca, ¿no? Creo que hoy nos hemos tenido que ajustar a una línea de tres, a jugar con dos puntas muy referenciadas, bueno, soluciones que pueden obtener los rivales en un momento dado y que también pues son experiencias que nos llevamos para lo que va a ser ese retorno a Liga F. Bueno, lo importante es que teníamos ciertos objetivos para hoy que gran parte de ellos los hemos cumplido. Queríamos apretar muy rápido las pérdidas, lo hemos conseguido. Queríamos ser un equipo más vertical de lo que habíamos sido en Birmingham y Barley, porque ahí nos había costado esa faceta. Creo que lo hemos sido, creo que hemos tenido algo más fluidez con balón que en otros partidos, que también era uno de los objetivos. Luego hay alguno, evidentemente, que no hemos cumplido y que vamos a tener que seguir pues poniendo el foco ahí. Entonces, bueno, pues al final, como te decía, experiencias, contextos, ritmo de competición. para intentar llegar lo mejor posible y lo más adaptadas posible. Bien, la verdad es que muy bien, sobre todo porque hemos tenido tanto la buena preparación de ellas previa como en ese sentido, que puedan hacer una pretemporada limpia, porque apenas han perdido ningún tipo de sesión, salvo pequeñas molestias, pero bueno, que no son importantes, y eso nos ha hecho que puedan estar prácticamente en dinámica continua, ¿no? Eso también nos facilita pues que puedan adaptarse, y esa combinación, ¿no?, entre jugadoras jóvenes y jugadoras con experiencia en la categoría, pues bueno, nos da esa energía y esa chispa de las jóvenes y esa veteranía y esa experiencia de las más mayores. Bueno, son jugadoras que los minutos que están teniendo en pretemporada son minutos que se están ganando ellas. Con mucho trabajo, con mucho sacrificio, apretando mucho, transmitiéndole muchísima frescura al grupo y al equipo. Eso hace pues que esa chispa y esa energía que tienen ellas pues sea contagiosa, ese punto honor de las jóvenes, que muchas veces es importante, y ya la temporada pasada para nosotros la academia fue fundamental, y este año pues con las 11 que empezaron, y ahora pues bueno, tenemos alguna menos, pero también un gran número. Hemos acabado con cuatro jugadoras, si no me equivoco, cinco jugadoras del filial. El otro día en Birmingham salieron dos o tres también de inicio. Hicimos, las jugadoras del filial, ese buen rendimiento nos permite el día del Barley hacer dos onces, más dos cambios extra en la segunda parte. Entonces, bueno, pues eso al final es porque están preparadas y porque están con la mentalidad de tirar la puerta abajo, y eso evidentemente para un entrenador es fundamental. Al final, yo creo que lo más importante es tener una pretemporada lo más completa y compleja posible, ¿no? Eso te hace sumar experiencias. Al final, creo que los equipos ingleses, el año pasado ya jugamos contra el Birmingham y yo nunca había tenido esa oportunidad. Vi un poco el ritmo al que juegan, ese ida y vuelta al que te llevan al límite a nivel físico, y este año hemos entendido que podría ser una buena situación para poder trabajar y prepararnos, ¿no? Luego, pues bueno, rivales, pues quizás como el Levante, pues que también nos iba a ayudar con ese 3-5-2 que también tienen, el PSG, que nos va a obligar a defender mucho, a estar muy concentradas también en esa bueno, parcela ya más defensiva. Entonces, bueno, pues son contextos que todos tienen y que nos ayudan a la hora de prepararnos porque nos suma experiencias.
1: Les declaraciones de Miquel Crespo, al que según la victoria este matí del Valencia Femenil, partido de pretemporada, daba ante el Levante. El próximo partido, la semana que ve, daba ante el PSG francés femenil.
2: El dimarts a les 18, bueno, el dimarts 18 d'agost a les 19 hores en Pinatar Arena, en Múrcia, un partit que serà de molta exigència antes d'eixe trofeu TM front al Newcastle femení, però eixa prova de pretemporada pròxima front al PSG femenines, les de Miquel Crespo, que estan, la veritat, que completant una bona pretemporada en quant a rodats.
1: Empatar en davant el Barley, han guanyat avui davant el Llevant. Yasmine Enrabet, la jugadora del València femení, que esta nit juga a les semifinals de la Copa d'Àfrica. Tenim que estar també molt pendent del que faci Yasmine, eh?
2: Tenim que estar molt pendents perquè és una de les pilars de l'equip de Miquel Crespo i la veterana jugadora que juga esta nit a les 22 hores front a Camerún. Eixa semifinal de la Copa Àfrica, ja sap el que és jugar Copa Àfrica, ja sap el que és jugar un Mundial, però li queda pues, ficar i seguinda del pastel, a veure si ho pot ser, i tornar a ser paterna el següent campiona d'Àfrica.
1: Bueno, això en quant al València femení. En quant al Mestalla, que bueno, continua preparant l'equip d'Òscar Sánchez, entrenant-se així a la ciutat esportiva de Paterna. El pròxim partit que tenen és el dissabte, així en el Antonio Puchades, davant el Nàstic de Tarragona, Vicent.
2: A les 8 hores, a les 20 hores, front al Nàstic de Tarragona, el dissabte, en el Antonio Puchades. Podeu vindre, conforme aneu a vindre esta vesprada, pues vingueu també el dissabte, entrada lliure. Així que ja sabeu, molt bon plan de dissabte, València-Mestalla, esperem que guanyi, vos ho passareu bé segur, descobriu els clars que venen de després i després vos aneu de sopar d'estiu, que no està mal mai.
1: Bueno, pues serà el pròxim rival del Mestalla, que dim, està invicte. Tres partits, tres victòries per al d'Òscar Sánchez. Pròxim partit davant el Nàstic de Tarragona. Un Mestalla, Vicent, que ja coneix els que van a ser els seus rivals en la Premier League International Cup de la próxima temporada.
2: Correcte, com ja sabeu, este tradicional ja trofeu del València-Mestalla, trofeu i campionat que juguen durant tota la temporada. Si tot va bé, el València-Mestalla, que ja coneix a esos rivals, està en el grup del Manchester United, West Ham, Southampton i Middlesbrough. Recordem que en esta competició

0: que la Premier League International Cup ha canviat el sistema de competició. Abans pues, passaven els millors equips dels grups, però ara, per tema de logística també favorable a ells, pues, han modificat el sistema de classificació per a les eliminatòries de quarts de final. Recordem, ara mateix pues, passen en ese grup el millor club anglès i el millor club no anglès per a disputar esos quarts de final. També recordem que en la edició 22-23 alcançaren les semifinals, en el filial va quedar a les portes de esa final en tanda de penaltis, i la temporada passada que vam disputar els quarts de final front al Dinamo de Zagreb en un partit molt igualat, plegat de juvenils per les circumstàncies de la segona federació, aixina que els dos casancers és una bona competició i aniran compaginant.
1: I rivals d'entitat, el exacte. West Ham, el Middlesbrough, el Southampton i el Manchester United, bueno, rivals del Mestalla en esa Premier League International Cup.
0: De fet, estos són els rivals directes, però és que ells competeixen, els anglesos, contra altres equips, la Juventus, el Mónaco i el Genk de Bèlgica. Tres bones canteres que estaran, pues, com diguem, quatre anglesos i quatre no anglesos.
1: Per acabar en l'actualitat de l'acadèmia, també tots els equips, evidentment el juvenil també pues, fent la seva pretemporada, també el juvenil B, recordem també pues, que el juvenil B de l'acadèmia està fent també, pues, ja ha disputat alguns partits de la pretemporada i ahir li van guanyar a Montcadense, no?
0: El juvenil de Vicent d'Amposta que pues, se convertirà en la Lliga Nacional, com és ja una tradició, la generació 2010, majoritàriament, i van jugar ahir front al Montcadense, fora de casa, però 1-4 en el doblete de Mauro, també un gol de Iñaki i altre gol de Ricard. Recordem, majoritàriament són jugadors de la generació 2010, una bona generació 2010 que ve de fer molt bones temporades. Ja t'he dit que l'any passat se quedaran a les portes de guanyar la Lliga i ara pues, tindran que convencionar en el juvenil.
1: Bueno, pues això ha sigut tot en este informatiu de València en quant a l'actualitat de tots els equips. Recordar que esta vesprada a les 6, València, Teruel, ese partit, estarem així en directe des de les 6 de la vesprada a través de l'app, de la web i el canal de YouTube, com tots els dies podeu veure este informatiu. També este partit entre el València i el Teruel, que acabem recordant el que hem dit en el començament, en la portada d'este informatiu. Tots aquests aficionats que vinguen a veure el partit així a la ciutat esportiva de Paterna i sobretot on anem a estar pues, i sobretot va coincidir la segona part en l'eclipse solar, les recomanacions que fem a tots aquests aficionats que vinguen i que, bueno, durant aquesta segona part que veurem l'eclipse també pot afectar al partit i les recomanacions que hem fet pues són molt clares. No mirar directament al sol, portar les ulleres homologades, les oficials, les ISO 1232/2, i després, ja dic, quan acaba el partit, pues, anar-te'n cap a casa, precaució en la carretera, no parar-te en les voreres a veure l'eclipse, en fi, pues, tot això és el que vos recomanem. Això ha sigut tot, tornem esta vesprada a les 6 en ixe València Teruel.

0: Así comença el partit del València a UVCF Ràdio.
1: Bona vesprada i benvinguts de nou al partit del València, a este València Club de Futbol Teruel, quinte i penúltim partit de la pretemporada del València, que se va a disputar així en uns minuts a les 6 de la vesprada a l'estadi Antonio Puchades de la ciutat esportiva de Paterna. Penúltim partit, o últims partits, el d'avui davant el Teruel, i demà

0: en dos carrilers, el mateix, com va jugar el trofeu Trancho. Bueno, pues ara ho comentem tot en este partit que, com sempre, vas a poder veure des de qualsevol part del món a través de l'app, de la web, del canal de YouTube del València, allà on estigues, i avui que és el dia de l'eclipse solar, abans de l'eclipsi, pots veure este partit del València que tenim a contar així en el Antonio Puchades. Per cert, sobretot la segona part d'este partit va a coincidir amb aquest eclipse solar i sobretot els aficionats que han vingut avui així a la Ciutat Esportiva Paterna, l'Antonio Puchades, que estan en la part de davant de tribuna. I això, pues, ara després també es direm algunes recomanacions en esta vesprada nit d'este eclipse solar i d'este partit València-Teruel. Saludem ja el nostre company, don Vicent Burguete. Què tal, Vicent?
1: Molt bona vesprada, Robi. Molt bona vesprada a tota la gent que ens escolta des d'on siga, a lo millor des de la muntanya per a veure l'eclipse, des del cotxe, des del treball o des de casa, però lo cert és que esta vesprada estem en l'Antonio Puchades per a gaudir d'eixe cinquè partit del València en esta pretemporada, l'última prova antes de demà, que se afronta l'Hércules, i després ja serà el començament de la Lliga front al Celta. La veritat que així en el Antonio Puchades, malgrat totes les circumstàncies, pues la veritat que ja prou gent, ja ho hem anunciat en l'informatiu, que ja no quedaven entrades per a esta vesprada. En la fila d'enfront ara pareix que estan començant a evacuar a gent. Imaginem que en el propòsit de que no estiguen de cara al sol en aquestes hores de l'eclipse, sobretot en la segona meitat, i ara sí que sí, espai, perquè van eixir els jugadors a la xespa en tot preparat per a esta prova de pretemporada, Robi.
0: Ahí estan els jugadors del València, l'equip també del Teruel, el trio arbitral. Ahí està encapçalant el nostre València el capità José Luis Gallà, un València que avui va jugar de blanc en la primera equipació Puma de la pròxima temporada. Camiseta blanca, pantaló negre, calces negres, el Teruel de roig en la seva equipació habitual, camiseta roja, pantaló blau, calces roches. Ahí está el València, ahí está el Teruel. Anem amb les alineacions del partit. Este és l'11 del València que ja diem va mantindre Carlos Corberà en la defensa de tres centrals i dos carrilers en la porteria. Va estar el de Gandia, Cristian Rivero, el central suí del València per a Iker Córdoba, el canterà, que la temporada passada va estar seguit en el Mirandés, Mukhtar Diakabi, i Amos Wanyala, el keniata, el central del Mestalla. Els dos carrils suí per la dreta, David Otorri, entre canterà, i per l'esquerra, José Luis Gallà, el capità, que va jugar només 34 minuts per l'expulsió, i avui també va ser titular. El centre del camp per a un dels fitxatges del València, a Ludien i Aaron Mayol, altre canterà, en principi les bandes per al càntabre Dani Raba, el portuguès André Almeida, i en punta el neerlandès, la cobra, el golejador d'esta pretemporada, Arnau Danjuma. Vicente, bueno, pues el míster que manté lo que venían comentando también el informativo, podía consolidar esa defensa de tres centrales con Becherem en el taronja, y hoy pues en este equipo titular, que hoy ya digo, va a jugar un equipo, demá un altre davant el Hércules, demá jugarán els que van jugar el trofeu taronja, ara hoy davant el Teruel, els que van tindre o van eixir en la segona part, sobretot, ja dic, Dani Raba, Danjuma, Almeida, que no va jugar, Otorbi, Diakabi, Gallà, que va jugar només 34 minuts, però bueno, el sistema està clar. Tres centrals, dos carrilers, 5-4-1, 5-3-2, després ho veurem, però bueno, això és la idea que vol consolidar el míster, a l'espera que arribi un lateral dret, a l'espera també que se recupere Luis Rioja, perquè clar, tenim un extrem lesionat, ens falta un lateral dret, pues bueno, jo crec que este és el sistema que vol utilitzar de cara al que pot ser l'inici de la Lliga.
1: Francament, crec que esta línia de 5 defenses, de 3 centrals i els 2 carrilers, és el més precís per a esta ausència del lateral dret. Recordem que encara està buscant el València i se apesa en el mercat, així que la línia de 5 és el més adequat per a, pues, al final, tenint en compte que el carril dret, en este cas serà David Otorbi, pues, no és la seva posició natural, i arranca el partit així en Antonio Puchades.
0: Comença el partit

0: del quinto y penúltimo partido de esta pretemporal Valencia. Este Valencia Teruel que vos anem a contar desde así, desde el Antonio Puchades, per la web, el canal de YouTube, desde qualsevol part de món. Vos saludem si estem connectats. Ahí está jugando ya el Valencia. Inicia ya Dic, línea de tres centrales cara. Cuando la recupera la pelota el Teruel, ataque en per banda dreta. Y se való del Teruel, defensante Iker Córdoba. No ha gut falta. El colegio del partido es el árbitro Valencia, Pablo González del Rey. Y ahí está jugante el Valencia. Amos Guanyala, Diacabí. Iker Córdoba con Diemisa. Y esos tres centrales. En esos dos carriles con Dimo Torbi en la dreta. Y Gallá per banda izquierda. Ahí estamos, Guanyala, con Diem en un 11, en molta presència de canterans, Vicent.
1: Si fixa, Robi, que en atac, per lo menos, ara veurem en defensa, però en atac és una 3-5-2, en ese dibuix clar de línia de 3 de Iker Córdoba, Diacabí, Guanyala, en el franc dret, els carrils per a Gallà i Otorbi, que se putxen i acumulen 5 en Mayol Dienc, i pues, després Almeida i també la doble punta Rabà i Danjuma com a jugadors més adavantats. Veurem ara què fa el Teruel, així en Antonio Puchades, però com deies, parlant del Puchades, pues, hi ha molta presència dels canterans en el 11 inicial, entre ells estan pues, Guanyala, un moment.
0: Ojo, ahí el passe per a Torbi, el baló llarg ahí que li ben servit a Torbi, la eixia del porter que l'ha driblat i li ha faltat controlar aquesta pilota en aquest tram final. Pero buen pase el que le ven colocado ahí a David Otorbi per part del Teruel, un equipo de la primera red, de la primera federación, que ellos vienen de guañar al Llevant B, 2-1 y empatar davant el filial del Castelló. 0-0 el equipo de Kiko, que entrena Kiko Ramírez, que forma en Amador Zarco en la portería, una defensa de 4 per Andrés Borges, Pablo Felipe, Natanael Nicolás y José Ramón de Diego, un doble pivot para Aritz Albizua, Hugo Redón, les van de espera Mario Sese, Edu Gallardo, micha punta para Miguel Ángel Romera y Dalt Sergio Moreno, y Cheslonce del Teruel. Cuantara recupera la pelota, volía a recuperar David Otorbi, presiona también Aaron Mayol, la pelota espera al Teruel, la vol jugar y se pilota para Mario Sese, la extrema izquierda, ahí está Otorbi, ya dime en ese carril drete. Recordem, el tranxa va jugar Jesús Vázquez i Gallà, i avui pues, ja dic que és el mateix sistema, però amb Gallà per banda esquerra, que va jugar només 34 minuts per l'expulsió davant el Newcastle, i Otorbi en eixa banda dreta. Pilota arrere per al porter del Teruel, Zarco, Amador Zarco, que juga en llarg, baló que anava buscant a Sergio Moreno, ahí sí, ve ahí Cristian Rivero, ha enviat eixa pilota llarga, que recupera de nou el Teruel. A pilota ahí, para que juegue Edu Gallardo. Edu Gallardo arrere, buscando ahí a centrales, a Pablo Felipe. Pablo Felipe y Natanael Nicolás, el central nigería dorsal número 6 del Teruel.
1: Per a que vegem, Robi, la factoria de jugadors que és Paterna ara mateix sobre l'11 inicial del València. Estan aquestes quatre novetats en David Otorbi, Guanyala, Aaron Mayol i Iker Córdoba. També, pues, si contem canterans, Cristian Rivero i Gallal, que són 6 jugadors fabricats en Paterna, i també en el Teruel, el número 21, Mario Sese, que també està en etapes formatives així en el València. I més especial a Sergio Moreno, el 7, que va ser davanter del València Mestalla.
0: Sí, senyor. Pues, també presència de jugadors formats així en l'acadèmia per part del Teruel. També està Alejandro Palop, el porter que va ser protagonista en l'informatiu. O sea, també el Teruel que... Tenemos jugadores formados así en la Academia, la Factoría Paterna. Ha entrado la pelota, Amos Guanyala, el keniata, el balón para Mukhtar Diacabí. Diacabí, Gallá, Almeida, Raba y Danjuma, a mes de Dien, que son los jugadores, digamos, de la primera plantilla. Bore que Danjuma se embalsa, porta la pelota, el neerlandés. Y ahí, muy buena acción, sí señor, de Danjuma. Ahí de davanter, y de nuevo, en esa referencia ofensiva, on ha marcat 3 gols en esta pretemporada. Arnau Danjuma punta estat d'inaugurar el marcador així en el Puchades.
1: Bueno, partits com aquests li poden vindre bé a jugadors com Arnau Danjuma, que tenen ese talent, però pues, que a vegades tenen que treure-lo a relluir, i jo crec que pot vindre bé, i ara va treure el córner altre jugador que té molt de talent, Dani Rabà.
0: Allà va el cant, Dani Rabà des del cantó dret de la porteria, el Teruel va Rabà, la pilota amunt, i no arriba Diacabí, a Borixe Baló, que li quedava ahí a Lidien, però ha sigut el Teruel el que s'emporta aquesta pilota. Ahí estaba Dien també defensant, el jugador de Mali, un dels fichatges del València de esta temporada. Y la pilota es Peral Teruel, traguente el balón desde centre del campo. Ahí la pilota Peral Bisua, el capità, se való, que vol jugar el Teruel desde darreres. Pablo Felipe, el central, buscando a Natanael Nicolás. Ahora la pilota era José Ramón de Diego, el lateral. Presionaba ahí también Otorbi, la pilota que la trau Natanael, el balón Yark, buscando el pase para Mario Sese, Lila llevata ahí Juan Yala, buena acción de Juan Yala anticipándose el jugador del Valencia, Ares Gallal que se va perdiendo, José Luis Gallal la pilota, la vol chugar, buscar ahí el pase para André Almeida, ahora es Aarón Mayol, que está formando ahí Aarón Mayol y ese doble pivote en compañía de Dien.
1: Recordem un Aarón Mayol, generació 2008, al igual que Jaume Durà, que està en la banqueta. I Aarón Mayol m'està agradant aquests primers compassos perquè, sense fer res espectacular, està pues, fent passes de seguretat, molt important que al final els xavals que venen de baix pues, no fallen aquests primers passes perquè ja sabem com funciona el cap en un escenari en el que saben que poden i deuen demostrar els que són sense ser altres, sinó siguent ells i per ara els canterans que estan donant la talla.
0: Minutos de esta primera parte, empata 0 el marcador, Racine, el Antonio Puché de la Ciudad Esportiva Paterna, 0-0 entre el Valencia y el Teruel, yuga Diacabi, balón buscaba ahí Otorbi en esa banda derecha, ahí está Otto, se embola Nar, David Otorbi en la pilota, se retira Yuga sobre sí Matei, se ayuda ahí en Dani Raba, Raba en la pilota, de no para Otorbi en la banda, abore Otorbi que iba a encarar el 1 contra 1, no pot, pero intenta una otra volta, Cau, se bola alzar, le han llevado ahí la pilota. El lateral del Teruel, José Ramón de Diego, la toca finalmente Otorbi y va a ser rebanda para el equipo aragonés. Para este Teruel, que así la Ciudad Esportiva Paterna ya va a jugar en su día, fa un Sánchez, cuando el Mestalla también le va a tocar el mateix grup. En aquella ocasión, en aquella temporada, van a ser campeons, el de grup, el Teruel.
1: La veritat que gens mal se li va donar al Teruel ese any, esa temporada 22-23, en la que va ser el líder de la Lliga del València-Mestalla. Però bueno, sí que és de veres que al final, així en el Antonio Puchades, esa temporada, pues no van poder aconseguir la victòria. 2-2 en ese partit que es va disputar en segona RFF, en tants valencianistes, d'Alberto Marí, que avui també està en dinàmica de primer equip, en un doblete. I bueno, pues el Teruel que ara ja du unes temporades consecutives en segona RFF, esta serà la segona després de descendre i pujar altra vegada en la 25-26, ja va completar la última temporada en primera federació, en la que, bueno, pues es va salvar d'aquest descens, però per una dinàmica més d'última hora que de tot l'any. No va ser una mala temporada per al conjunt aragonès i ara pues, veurem el que fa este any.
0: Pues ahí está, jugant el València, traguen la pilota des de darrere. Ahí está Diacabi, Diacabi per a Dien, el de Mali amb el baló. Dien que busca el passe per a Otorbi. Otorbi arrere, ajudant-se en Guanyala. Guanyala que s'envola anar, li guanya ahí al davanter del Teruel. Ex també del Mestalla, Sergio Moreno. I ara la pilota per a la traga Iker Córdoba. Córdoba i Diacabi, Diacabi una altra volta per a Dien. Dien ara la entrega mal. El baló que el recupera el Teruel. Raba que persegueix ahí a Mario Sese. I ha fet falta Dani Raba, que ha xiulat l'àrbitre, el valencià Pablo González del Rey, que és l'encarregat de xiular este partit, el penúltim de la pretemporada del València, sí, en la Ciutat Esportiva de Paterna. I se objectiu d'arribar en les millors condicions possibles, el millor possible el debut de la Lliga el pròxim 22 d'agost. Per això el míster i el seu cos tècnic volien,
1: ahí està, que furta,
0: pues després d'aquest trofeu taronja, jugar encara algun partit per a mantenir el nivell competitiu i arribar bé a l'inici de la Lliga. Quan juga el València en el centre del camp, és Aarón Mayol, canvia el xoc, busca banda dreta per a Otorbi, control d'Otorbi, se'n vol anar a veure que ho intenta, busca línia de fons. El balón que ha centrat, pero la trau ahí el Teruel, pero la recupera Dani Raba. Raba que centra, dislaria, el balón a les mans del porter Zarco, Amador Zarco, que se fue en la pilota. Y el balón ya en movimiento, pero Romera, El Ángel Romera busca ese pase ya para Sergio Moreno, que es la referencia ofensiva. Ellos están jugando en un 4-2-3-1. El Teruel, en Sergio Moreno, como a davanter. Les van de espera Mario Xese y Edu Gallardo. Micha punta, Pera Romera. Quan juga el València.
1: Bueno, també estan en defensa i vegem ara l'esquema clar. Estan canviat entre una 4-4-2 i ese 4-3 i espai, perquè ara hi serà la contra.
0: Ahí está Mario Xese, el que busca el pase per a Romera. Ahí está Miguel Ángel Romera, la pilota. Té que entregar el baló. Buscar ese pase per al Bisua. Al Bisua Romera. Buscava el centre. Ahí ha tallat el València. Traguent ixa pilota des de darrere. I ahí està Diacabí ajudant-se en Cristian Rivero, que trau i juga en curtet. Per a Iker Córdoba, este per a Guanyala. Guanyala buscant ahí a Danjuma. Ahí está Danjuma. Danjuma, que están agarrando claramente.
1: Falta clara.
0: Natanael, sí. El central nigerià del Teruel, que estaba agarrando claramente Arnau Danjuma, y la falta que ha xiulat l'àrbitre.
1: Sí que és de veres que Natanael, ara que, bueno, igual des de casa no s'aprecia molt, igual si fan un pla curt, però des d'ací, quines camotes que es gasta Natanael, que ara susceptava Arnau Danjuma.
0: Bueno, pues ahí está jugant el Teruel, el baló per a Edu Gallardo, ara la pilota per a Hugo Redón, inicia doble pivot del Teruel en Hugo Redón i el capità Aritz Albizua, la pilota una altra volta arrere, i de nou ahí el mig centre del Teruel a la pilota. Hugo Redón arrere buscant a centrals per a Pablo Felipe. Pablo Felipe i Natanael en la pilota. Pressiona Dani Raba, també Danjuma, i l'eixida baló del Teruel buscant el passe per a Andrés Borges, lateral dret que juga en llarg. La pilota per a Edu Gallardo, estan fora de xoc. Clara posició antirreglamentària de l'extrem del Teruel. I la pilota que va ser per al València en este minut 12 de la primera part. Empat a 0 al marcador.
1: Pues el València Club de Futbol, que bueno, un primer quart d'hora, que ara queden uns minuts, però per la calor que fa i de més, pues bueno, en el pla que estava previst en la pilota, el Teruel pues també en ixa pressió en defensa, ara Guanyala avançava, busca a Raba, i són aquestes coses les que hem de sorprendre, no? En un sistema de tres defenses, al final té que ser un defensa el que és que en conducció fixa els demés jugadors i es troben els espais tant per banda com per dins. Recorde que un dels millors moments del València de Corberan era precisament fent esto, fent transicions ràpides per dins, jugadors que s'intercanvien de posició i pues, al final ahí està la clau.
0: La falta ara de Guanyala sobre Mario Xese, el jugador del Teruel, i la falta favorable a l'equip aragonès, que va ficar el baló moviment en esta vesprada calurosíssima este dimecres 12 d'agost, el dia de l'eclipse solar. Acabar el partit, o la segona part, començarà aquest eclipse solar que de moment, així, en este partit, pues, estem veient entre el València i el Teruel.
1: Estes coses, el que acabem de veure ara, és una de les coses que tenen pues, madurar com a jugador. Esta carrera defensiva que s'acaba de fer David Otorbi, i estan unes de les diferències en què el jugador pues se va progressant, perquè esperem que siga atacant, no és solament progressar en atac, sinó també en aspectes tàctics, i en esta vegada pues, David Otorbi ha demostrat que per a aquest carril...
0: Ahí está, combinant molt bé Danjuma i Otorbi. Otorbi i Danjuma, a veure què pot arribar Danjuma. Busca l'atac on arrere per a Otorbi. A veure Otorbi, se li ha anat el control final a Otorbi. Havien combinat bé Danjuma i Otorbi, però al final, ese últim control no l'ha pogut fer bé Otorbi, i el baló que ha acabat pues, perdent-se per línia de fons va ser treta de porta per al Teruel. Este minut 14 de la primera part, 0-0 al marcador. Va a traure el porter Amador Zarco, que va a ficar la pilota en moviment, colpejant en cama dreta, baló llarg a buscar territori valencianista, botava ahí i acabi en companyia de Sergio Moreno. El baló per a Dien. Dien la deixa ahí per a Guanyala. I Guanyala en la pilota. Des de darrere. El Keniata. El Mestalla. I la deixa a Mukhtar Diakabi. Diakabi ara i Dien. Lléname el balón, buscante ahí Almeida. Almeida, ahora el pase. Es de André Almeida, buscaba ahí la pasada para Gallá. Gallá, André, el portugués, en Bolívar, le han hecho una falta clara. Hay un detalle de cualidad de André Almeida. La falta que le han hecho al jugador portugués del Valencia.
1: Y hay una cosa que está fent bé el migcamp del València i és no estar tots a la mateixa altura. Antes hem començat el partit en Aaron Mayol i Dienk com a dos migcampistes allà en el pivot i una Almeida que estava més en atac, però ara quan Almeida ha baixat a rebre, pues Mayol era el que agafava galons i anava un poquet més per acabant. Allà està Aaron Mayol, que per ara no ha perdut ningú valor que se m'escape a mi. Y ahí va el seu company ara, Dienk i Guanyala.
0: Ahí está Guanyala, la pilota. Guanyala la deixava ahí a Dienk, però ahí ha tallat la defensa del Teruel. Encara que recuperem el valor. La pilota per a Dani Raba. Raba vol combinar. Continua Raba la pilota. Busca el passe per a José Luis Gallà d'Islària. El llançament de Gallà. Ha tocat ahí en Andrés Borges. Llançament final, però ella fluixer de Gallà. Gallà també que se prodiga en atac. I se carrila esquerre. El capità del València, avui també jugant, perquè recordem va ser dels que va jugar menys en el partit del Trofeu Taronja per l'expulsió que va patir en el minut 34. Valor sí, que va ser per al València.
1: 35 minuts, com dèiem, va jugar el capità, però aquests partits pues, també estan per a que aplegui rodat a Lliga. Recordem que si no va mal res, pues, serà titular com és habitual en el carrer esquerre. Així que, bueno, com es preparen aquests partits i també els pròxims entrenaments. L'acció que dèiem antes en la de Raba, que li filtrava i se passa al capità, José Luis Gallà, pues són aquestes coses en les que el València ha de marcar la diferència avui en aquests últims metres, perquè al final el Teruel pues, te pot fer a lo millor perill, però a valor parat, alguna acció aïllada. El València, que és l'equip de primera divisió, és el que té que demostrar la qualitat dels seus jugadors. Ahí està la pressió alta.
0: Bueno, pues ahí está jugant el Teruel des de darrere, traient les pilotes. Pablo Felipe ara s'ajuda en el seu porter, en Zarco, que colpeja en llarg, buscava el passe ahí per a Edu Gallardo, no ha arribat, ahí s'anticipa molt bé Iker Córdoba, i la pilota que anà directament a la defensa del Teruel, la trau Natanael en llarg, buscava aquest passe per a Romera, ara és ahí Sergio Moreno el que canvia el xoc, el que busca Edu Gallardo, ataque en ells per banda dreta, la centrada, ahí no va arribar Mario Cese, i el baló i acaba perdent-se per línia de fons, va ser treta de porta per al València i per a Cristian Rivero.
1: Era impossible pegar a Ise Valós entre massa llarg, a no ser que Mario Cese haguera activat el ultrapotència, però ara va a ficar el baló en marxa el València des de baix. Ahí estem, esto en Isida és el que estem veient també el València Mestalla de l'última temporada. Estes coses que el central se sobrin i ve, ara el Mayol a rebre la pilota.
0: Bueno, pues ahí está jugant ara José Luis Gallà, buscava el passe per a Dien, Dien i Dani Raba, Dani Raba se'n va per dins, continua Dani Raba, Raba en la pilota, la deixa, el passe ahí per André Almeida, volia retallar en l'última jugada, però acaba fent-li falta a André sobre el jugador del Teruel i és el que acaba de pitar l'àrbitre.
1: Sí, acostuma molt a perfilar-se cap al peu dret André Almeida. A lo millor ahí Dani Raba havia fet la feina, havia filtrat el passe i a lo millor ahí Almeida se tenia que haver atrevit de primeres, però al final, Robi, tu ja saps que nosaltres som els que parlen, però ells que juguen i sabran molt millor el que fer. I pues ara veurem també com pressiona ahí André Almeida a línia alta, ja que forçar millor l'error del Terol, perquè ja que tècnicament són inferiors, pues, a veure si el poden aprofitar. Per cert, estic veient molt bé en aquests minuts, en els últims metres que mencionàvem, a Dani Raba, i ahí estem forçant l'error, l'errada del porter de Zarco, per a que Otorbi fique el balón choc.
0: Ahí está David Otorbi, traguen de banda, al rere, buscant a centrals, per a que siga Diacabi, traguen Tixevalo per a Iker Córdoba. Iker Córdoba, el passe per a Danjuma, de primer espera Mayol, Mayol buscant a Raba, la toca Raba, Danjuma, apertura a la dreta, buscant a Otorbi, ahí està Otorbi, el passe ahí per a Arnau Danjuma, toca de primer espera Dien, el balón altra volta per a Otorbi, buscava el des més ràpid ahí Danjuma, ara juga Otorbi, Raba, tocant-la ahí el València, la pilota per a Aaron Mayol, Mayol, i la pilota per a Guanyala, Guanyala i Aaron Mayol, Dorsal 33 del Valencia. Pencha la pilota, busca Dien Abore. Dien Dislaria, no pudo controlar esa pilota. La trau la defensa del Teruel. El balón que acaba perdense per línea lateral de banda, pero la toca Miguel Ángel Romera. Y continúa siempre a Valencia. Ahí está Mayol. Mayol, te, evidentemente, muy buen futbolista.
1: Te cosetes, Robi, te cosetes,
0: Sí, ahí ha hecho un detalle de cualidad muy bueno. Aro Mayol.
1: Sí, damunt pues sempre està cada vegada menys, afortunadament, però sempre està d'aquest estigma, no, de que el futbolista pues de pell escura pues és solament físic quan és migcampista, però cada vegada, i crec que va quedar clar fa temps, que també són molt tècnics, la gent quan veu a lo millor Aro Mayol en aquest físic imponent per a la seva edat, recordem que té vamos, és de l'any 2008, este any els 18 anys, és un xic que està fort i més, però en els peus ja han vist que va com si tuviera la veu.
0: 21 minuts de joc d'esta primera part, 0-0 el marcador, sin el Antonio Puigà de la Ciutat Esportiva Paterna, València-Teruel. Jugarà Natanael, el central del Teruel, arrere per al seu porter, per Amador Zarco. Juga una altra volta buscant ahí a Natanael, ara el passe per a José Ramón de Diego, el lateral, davant la pressió de jugadors de València, té que entrar la pilota i buscar de nou el passe per al seu porter, per a que siga Pablo Felipe, el central, ara ajudant-se en Hugo Redón, el mig centre, trau la pilota Pablo Felipe, baló ara per a Edu Gallardo, Edu Gallardo una altra volta arrere, i el baló de nou per al porter del Teruel, que el València ordenat, ben posicionat, fent aquesta pressió perquè els jugadors del Teruel pues, tinguin dificultats. La pilota que la recupera una altra volta el Teruel és Miguel Ángel Romera, buscant el passe ahí a banda dreta per Andrés Borge, tocant-la, ahí era Albizua, és Aritz Albizua, el capità, de nou el passe a la dreta, de nou ahí tocant-la per dins el Teruel, ara endarrere la pilota buscant a central, a Pablo Felipe, per a Natanael, ara el passe ahí per a Mario Cessé, i ve Guanyal ahí, deixant-la passar per a que siga el porter del València, Cristian Rivero, el que amb tranquil·litat se faça amb la pilota.
1: Pues ahí está el València ara en esa línia de 3, ja que buscar aquests passes però sense perdre-la, ahí entre mitjà de les línies, per a poder ser espai sempre i quan es faça en ritme. Claro, ja hemos Guanyal ahí en el 1-1, es marxa Cessé.
0: Ahí está Mario Cessé a la pilota. Ahí está Vega Gallá, molt bé Gallá. Anticipant-se.
1: A correr.
0: A Edu Gallardo. I ara passa llarg ahí per a Dan Juma. A veure, el control de Dan Juma se li ha anat un poquet. Se li ha anat un poquet a Dan Juma. No ha pogut anar-se, però la intenció era bona. Ahí se passa en llarg que li havien ficat al jugador neerlandès del València. Jugant de nou, jugant de davanter Arnau Dan Juma, que han fet els tres gols en esta pretemporada. Valor ara llarg. No va arribar ahí Edu Gallardo. L'avantatge per al porter Cristian Rivero.
1: Molt bé, Cristian, Sanfreda. De dues formes, i acció, jo diria que era acció antirreglamentària per uns poquets centímetres, segur, del jugador del Teruel. Però, així no hi ha bar.
0: Ojo ara, aquesta pilota. Que bé, Guanyala. Que bé, Guanyala, com li ha llevat ahí a Sergio Moreno. Li havia infiltrat un passe al davanter del Teruel i estava atent, Guanyala, per a llevar-li-la al davanter del Teruel, ex del Mestalla.
1: Esto, hemos Guanyala, ho fa molt bé, recordem que va plegar al València Mestalla en l'últim mercat d'hivern i des de que va plegar fins ara, el que m'he fixat que fa molt bé és corregir tant els balons d'altres companys com també els seus. De fet, en les retransmissions del València Mestalla estava ja bategat com el tip ex Guanyala perquè és un expert en corregir. I ahí està Dien, traguen la pilota.
0: Ahí está Liu Dien, el passe per a Otorbi, inicia banda dreta. Ahí está Otto, s'envolen a Otorbi. Ahí está Otorbi, se'n va Otorbi, ràpid. Entra Islari Otorbi i ell no ha pogut centrar. No ha pogut centrar en condicions, ja arribava molt forçat David Otorbi, però se n'ha anat ahí. Ni se jugada característica del jugador de l'acadèmia, David Otorbi. No ha pogut culminar esta jugada.
1: Bueno, a veure si a la pròxima és possible. Al final és un jugador que en quant li és una jugada bona pues ja comença a encadenar més accions. Pues bueno, també veurem com li va esta temporada al Bode David Otorbi. Però vamos, la temporada passada, per al que no va poder veure-lo, va acabar com un autèntic tir en el València-Mestella d'Òscar Sánchez. El xoc també li va beneficiar, un xoc directe, i esperem que el València-Mestella d'Òscar Sánchez pues també es puga lluir com es va lluir la temporada passada.
0: Juga el Teruel, minut 25 de la primera part, 0-0, pilota per a Natanael, el nigerià, que obre, que busca José Ramón de Diego, este el passe, ahí, per a Sergio Moreno, i la falta de Diacabí, la falta de Diacabí sobre el davanter del Teruel. Aguantarà, pues arribem al minut 25 i va haver una pausa per a hidratació. Fa molta calor, así en la ciutat esportiva de Paterra, estarem sobre 31-32 graus i ja com en tots els partits d'esta pretemporada, por ixa pausa per a la hidratació, per a que els jugadors se refresquen, beguen aigua i també per a que el míster Carlos Corberán pues doni instruccions als seus jugadors.
1: Bueno, al final és important, no? En dies de tanta frescoreta, dic, calor, els set jugadors es puguen hidratar un poquet, perquè al final, des d'ací, des de l'ombra on estem, pues se pot veure més còmodo, però, clar, quan dus correguent 25 minuts, en els entrenaments previs que has fet també, i en l'energia que això pues, du, pues, al final, la hidratació és molt important, i més en un dia com avui.
0: Bueno, pues en estos primers 25 minuts d'esta primera part, en empat a 0 al marcador, estem veient pues, un València serio, ordenat, en aquest plantejament que ha fet el míster en aquests tres centrals, en aquests dos carrilers llargs, en Dien i en Mayol, i en, també i en Almeida, Dani Raba i Dan Juma a dalt, un poc pues, la idea de moment pues, que la vol consolidar el míster, ja va jugar així en el trofeu taronja, avui també, i és pues, bueno, lo que està buscant, ja dic, pues, a l'espera de que arribi aquest lateral dret que necessita l'equip, és el reforç en el que està treballant pues, la secretaria tècnica de València, fitxar aquest lateral, recordem que també Luis Rioja està pues, lesionat, està sense també un extrem, i això fa un poc replantejar el sistema del míster i jugar en estos tres centrals com està jugant avui. Veurem si de cara al debut de la Lliga manté esta idea, que la podria mantindre també. Veurem també demà el partit davant l'Hèrcules, que ja és l'últim partit de la pretemporada, però bueno, és allò d'anar consolidant l'equip titular, les idees, i bueno, i anar assimilant pues, també este sistema, Vicent.
1: Pues sí, al final yo creo que también el que necesita el equipo es un soplo de aire fresco para la temporada que ve, y por qué no, desde ese cambio de sistema, pues cambian permutes, cambian posiciones, dientan los jugadores que hacen nuevas funciones, al final los cambios en el fútbol no tienen por qué, pasa mol, ¿no? Que no tienes por qué anarte muy junto, al final la solución a veces la tienes más prop del que penses. I jo crec que en aquest canvi de sistema, pues, si es treballa bé, també és de veres que al final un sistema com una 3-5-2, 5-3-2, hi ha que treballar-la molt bé, unes idees molt firmes, i pues, bueno, sí que és de veres que l'equip, mentre més capacitat tingui d'adaptar-se a diferents dibuixos, pues, millor per a tots.
0: Bueno, pues Herrmann pren el partit després de la pausa per la hidratació i la pilota que la fica en moviment el Teruel en este minut 28. Levanta la mitja hora de partit. És el porter Zarco que va colpejar la pilota en cama dreta llarga, buscant ahí a Sergio Moreno. Aixit, ojo, que rate la aixida Cristian Rivero. El baló i el gol. El gol que acaba de marcar el Teruel avançant-se al marcador. Ha sigut Edu Gallardo. La aixida en fals de Cristian Rivero, ha errat el porter de Gandia en la seva eixida, i Edu Gallardo, que ho ha aprofitat i que pues, ha marcat avançant el gol per al Teruel.
1: Bueno, esa eixida que ha sigut un infortuny, perquè al final pues, esas errades encara que sigui a pretemporada es paga cara. A veure el Teruel ara el partit que planteja, a lo millor anant un gol per davant pues se pega un pase enrere, no crec, perquè és pretemporada, però Bueno, Manuel València, un nou context. Recordem que les pretemporades són per adaptar-te a contextos. Pues ara estàs per aquí, enfront a un equip d'inferior categoria. A veure com es reposa l'equip.
0: Bueno, pues el Teruel que se fica per davant al marcador amb ese gol d'Edu Gallardo en aquesta errada que ha tingut Cristian Rivero, però bueno, encara queda molt. El València estava bé, havia començat bé el partit i tenia que continuar igual. Quan ara és Sergio Moreno que recupera la pilota buscant el passe per a Hugo Redón. Hugo Redón ahí per a Edu Gallardo, l'autor del gol, que de moment està avançant al Teruel. Ahí está Edu Gallardo, la pelota en Darrinte y se baló. Pero Hugo Redón, Arrere, buscando a centrales. Pero Pablo Felipe, este ara para el Nigeria, para Natanael. Y Natanael para el seu porter, para Amador Zarco. La pelota pues ahora ahí Arrere para Romera. Y Romero una otra vuelta para el porter. El balón que va a Taure. Amador Zarco.
1: Si ens fixem ara en l'inici de pilota, pues el Teruel conté el baló, els jugadors de València emparellen 1-1 per a l'inici de baló i forçar que es donen accions com les que hem vist, que el Teruel tinga que colpejar una banda per intentar guanyar els duels. Crec que és una bona acció per evitar que el Teruel puga progressar per el corredor interior, que a vegades és el més perillós. Ara ho intenta el València per així.
0: Ara està Dani Raba en la pilota, recuperant-la al Cantabre. Raba amb el baló, continua Dani Raba, se'n vol anar, busca el pas, entrava Gallà per aquesta banda esquerra, que ve Gallà, a veure Gallà, el control, Gallà, li busca el llançament, i ahí la pilota que la troba la defensa del Teruel, la recupera, el rechaça ahí, ara un Mayol, a veure Mayol en la mitja i en la frontal de l'àrea, continua Mayol, la deixa per a Dien, una altra volta el passe ara per André Almeida, escorat ahí en banda esquerra, està André el portuguès que té que recular davant la pressió dels jugadors del Teruel, ara per la pilota André Almeida. Y el balón que recupera ahí el Teruel es Hugo Redón. Traguen la pilota, presionaba ahí Iker Córdoba, la isida balón del Teruel. Pasen ya, corre Guanyala, pero que no arribe. Y Mario Sese, que ve Guanyala.
1: Muy segura, Campo Verde, sí, Guanyala.
0: No le ha guanyado ahí la partida. Ahora es Diakaví el que juga, buscando a Guanyala. Dien y Diakaví. Una otra vuelta al pase, pero a Dien. Se va Dien, el de Mali, el balón para Raba. Raba en la pilota, tocan la Real Valencia. Més ràpid, buscava el pas a l'esquerra, no l'ha eixit. I se passa Dani Raba a José Luis Gallà. I la pilota és per al Teruel. Per al seu lateral, per a José Ramón de Diego. Arrere, buscant a centrals. Ara hi ha la pilota per al Bisua, el capità. Buscant ixe baló. De nou per a Mario Sesen, ixa banda esquerra, però estaven fora de xoc.
1: No, falta, falta.
0: Hospita, falta, sí.
1: Ha sigut
0: pita la falta.
1: Ha sigut falta encara
0: que ell se pensava que era que pitava fora de xoc.
1: Exacte, exacte, exacte.
0: Encara que ara del Teruel, Kiko Ramírez està protestant perquè pensava que era el fora de xoc. A mi també m'ha paregut, però era una falta la que havia pitat l'àrbitre, el valencià Pablo González del Rey.
1: I ara el València, que com veiem ha canviat de sistema en defensa, ja és una línia de 4 en Guanyala, Diakaví, Iker i José Luis Gallà, o Torbi París, que està més en la línia dels migcampistes. Però bueno, com dèiem, al final això tracta d'anar adaptant-se a cada sistema, a cada jugada. És bo tindre un equip camaleònic sempre i quan es faci bé i se tinguin les idees clares. Esperem que per a Lliga pues, puga l'equip tindre aquestes condicions. Ahí va Raba.
0: Bueno, pues ahí está Dani Raba. Volia buscar el passe ahí per a Dan Juma. No li ha eixit. Y el balón que ha acabado en les mans del porter del Teruel. Está ya minuto 34, superada la michora. Balón para Guanyala. Guanyala y André Almeida. André la pilota. André buscando el pase para Gallá en esa banda esquerra. Gallá en el balón. Tiene que echar a Herrera, buscar una otra vuelta ahí para André Almeida. Ahora es Dan Juma el que también ahí pues busca Spikes. Cau a banda. I busca aquesta pilota per a que siguin els centrals. El que trau ara la pilota, Diakaví i Raba. Raba buscant a Mayol. Mayol en la pilota. Mayol que continua amb el baló. I ahí està Aaron Mayol, que davant la pressió de Romera té que xugar arrere, buscar a Iker Córdoba. Córdoba, Dan Juma. El passe per Almeida. Almeida buscando a José Luis Gallá, abre Gallá que arriba busca la centrada, ahí entra Wanyala, el remate, Cap, tampoco arriba ahí a conectar Danjuma, va Gallá, abre Sipol, recupera esa pilota, pero ahí es Andrés Borges, el lateral, el que acaba traguente esa pilota, espera que la ayude un, de nuevo el Teruel, Aloyar, espera Mario Sese, ahí está Wanyala y Mario Sese, corre Wanyala, davanta ahí el extreme del Teruel, ahora se va Mario Sese, continúa la pelota, busca el llançament, molt desviat, se'n va fora. El llançament de Sese, que se n'ha anat fora, molt desviat de la porteria del València.
1: Sí que és de veres que el que hi ha que fer contra equips aixina, pues, és a lo millor augmentar el ritme de xoc, no ralentir-ho. Ara pues veiem en l'altra jugada que ens separàvem més del que tocava en la pilota, però al final, per aquesta cosa, està la pretemporada, no? Per a tocar varios contextos, varios jugades, sí, veurem què podem millorar en aquesta marxa, però el que importa que és el començament de Lliga el pròxim dissabte a les 7:30 de la vesprada en Mestalla, front al Celta de Claudio Giraldez.
0: Bueno, pues ahí está jugant el València, en este minut 36 de la primera part, perdent 0-1 des de fa uns minuts que marcarà Edu Gallardo. Peral Teruel, la pilota de Diacabí, Iker Córdoba la toca Mayol, Mayol buscando el pase a la izquierda, espera José Luis Gallá, Gallá y Mayol, ahí Mayol que busca a Danjuma, Mayol, Danjuma, bore Danjuma y no pudo controlar esa pilota, se le veía que de tarrere, Arnau Danjuma, la intención era buena, pero el balón que el trau, el Teruel, que ahora que está muy bien anticipándose Iker Córdoba, a Sergio Moreno al davantero, el Teruel. Y la pilota de no pero Valencia. Aquí la traga Wanyala. Wanyala y Otorbi. Wanyala amb la pilota. Ahora busca el pase para Mayol. Pero ahí la avantaje era para central, para Natanael. El central Nigeria. Cuánto era. Y ha hecho una falta. Mayol al central del Teruel. Y es lo que acaba de chiflar el árbitro.
1: Pues ahí veien com assotjaven els jugadors del València. Ara el Teruel que no té pressa per a traure el baló jugat, però al final heu de que treure. Recordem que les noves normes de joc, pues en Lliga teòricament no podria fer-ho, però això és pretemporada. Ara el va traure Amador Zarco, la pilota en llarg, i ara ja atents perquè els dues hi ha que guanyar-los. Y si no es guanya el primer, es guanya el segundo. Ahí va pues
0: ahí está Diacabí, sí.
1: Piloto Diacabí.
0: Diacabí, bien, la toca, buscando a Wanyala. Wanyala que va a chugar en llar, buscando ahí a Dani Raba. Bore Dani Raba en la pilota. Raba en el balón. La agarra Natanael, ¿eh? Falta. Falta del central Nigeria Teruel sobre Dani Raba. Y el balón que va a ser Peral Valencia.
1: Así creo que es veu en els detalls. En Raba estaba esa pilota llarga. Feia la... El Chess, la señal de que le molestaba el sol. Pero ahora ahí en la hombreta, ahora sí puede demostrar su cualidad. Bon, bon peu el de Dani Rabel del Cantabre. Habría para parar si podemos traer el Reddit y ficar el establo en el marcador.
0: Pues allá va Dani Raba a colpechar y su falta lateral a pegada a la línea de banda. Allá va el Cantabre. Cama esquerra, ficar y se való. Dislaria del Teruel buscante el gol del empate del Valencia en este tram final de la primera part. Allá va Dani Raba, cama esquerra, el balón Dislaria, Natanael, que la trau de cap. Y el balón, no, que va a ser Peral Valencia.
1: Estava mirant a l'àrea amb ese baló parat, estava veient els possibles rematadors i veia a Iker Córdoba, que ja sap el que és marcar en el primer equip quan va debutar en Copa del Rei. En una jugada precisament a baló parat i de cap, en un remalt molt contundent. A veure si este partit té la mateixa sort ara l'atac de València.
0: Bueno, pues ahí está una otra volta Dani Raba en la pilota, buscava ahí la centrada en el eixit, el baló que allunya Romera, la pilota llarga per a Sergio Moreno, ahí está Sergio Moreno, el davanter del Teruel, amb el baló, però ja replega i ajunta línies el València, i la pilota espera el Teruel. De nuevo ahí para Hugo Redón. Se doble pivot del Teruel. Redón cambiante el choc a banda esquerra per a Mario Cessé, control de primeres. Mario Cessé a la pilota, Cessé entra José Ramón de Diego lateral a centrada. Dislaria, pero ahí el balón se va a acabar perdente per línea Fons. Y va a ser treta de porta per al Valencia ya en el minuto 40 que estén ya de esta primera parte. Perdente el Valencia 0-1 desde el minuto 29. Que marcara Edu Gallardo per al Teruel.
1: En una acción desafortunada defensiva. Y ahora Bore, si pueden poner toda la sorte. Ahí va Mayol.
0: Rápida, buen pase de Mayol. Pero Otorbi, Bore Otorbi. Otorbi en la pilota, retalla Otorbi. Dislaria, continúa Otorbi en el balón. Otorbi la fica per a Danjuma. ¡Fora! ¡Qué bol llançament de Danjuma! ¡Qué ve Otorbi per banda! Como ha visto a Danjuma. Y ahí buscando el escaire esquerre de la portería del Teruel. Se n'ha anat fora i ja ocasió que ha tingut Danjuma amb bona oportunitat la del València ahí en ese llançament de Arnau Danjuma.
1: Era bona jugada, Arnau Mayol que filtrava el passe per a David Otorbi, que feia lo que millor se li dona, atacar els espais, i en els últims metres va prendre una bona decisió, que era una vegada orientada a la cama esquerra, pues en lloc de provar sort en pocket d'angle, pues va passar i se való a un Danjuma que venia decidit, sabia el que fer, i de fet se va anar la pilota pues, fregant el pal, quasi, en una acció que, com veiem, el València es té que acostumar més, pegat un passet endavant, perquè quan tenim la pilota en els últims metres, pues ja veiem que el partit, el perill, el generem, i a veure si ara furtem i podem ir ràpid.
0: Bueno, pues ahí está, jugant el Teruel, en este tram final ja, de la primera part, minut 41, la pilota, ahí per a Edu Gallardo, buscava el pas, era per a Sergio Moreno, buscant ara per a Hugo Redón, la deixa per al Bisua. Ahí ha perdut bé Dien per llevar-li la pilota. Ara busca la contra Danjuma. Sembonar Danjuma. Danjuma està sola i necessita ajuda. Arnau Danjuma amb la pilota. I ahí Danjuma. I al final té que deixar-li a André Almeida, però estava molt sol ahí. En atac el jugador neerlandès del València. La pilota arrere. Era que la traga. És Wanyala. Wanyala i Diakabi. Diakabi era per a Dien. Viene Iker Córdoba. Ahora buscando el pase para André Almeida. Escorata ahí en la esquerra. Entraba Perdins José Luis Gallá. La pilota que acaba de perderse per línea banda. Va a ser favorable a Valencia. Y va a ser José Luis Gallá. El capital que la fique en movement. Arrere para Iker Córdoba. Balón para que juegue ahí Dani Raba. Dani Raba i Wanyala, deixant-li d'ahir Otorbi, s'havia anticipat ahir el lateral José Ramón de Diego, el balón que se'n va fora, i la pilota que va ser per al València.
1: Un poquet de moviment fa falta en la zona de tres quarts, ahir trobem en Raba, però com veiem els jugadors del Teruel estan molt junts i els jugadors del València en ICE Atac estan un poquet pues, separats. Ara el baló del Teruel, que és el treu d'amunt, vol la plegar al descans, que queda poquet. Josep Rovira en ICE resultat de 0-1. Ahí veiem a Diakabi, que guanya altre duel més, i se'n va de 1, se'n va de 2.
0: I ahí està Diakabi, se l'emporta Diakabi. Diakabi buscant el passe per a Gallà, i se va d'esquerra el capità. Ojo, que hi ha hagut una...
1: Sí, Danjuma es queixa.
0: Una falta d'Danjuma. A terra el davanter i targeta...
1: Veis que
0: groga per a Pablo Felipe, crec que és el dorsal número 4, el central, no? El que ha vist la targeta per aquesta entrada, Arnau Danjuma.
1: Pareix que en línia estava en el radar fijo, ficat, i pues pareix que dona l'instrucció d'Isa targeta groga perquè l'àrbit estava d'esquenes, ja vos dic que era impossible que vegera Isa acció. Així que no sé si en la repetició es podrà veure el que ha succeït, però i se xest de Danjuma que apunta a la cara, un valor que, una acció en la que no hi havia valor i ara, bueno, ara algú no aprofita per a hidratar-se, per a beure aigua, que altra cosa no sé, però calor fa un rato.
0: Bueno, pues estem arribant al minut 45, afegirà algun minutet l'àrbitre a esta primera part. Per aquesta parada que ha hagut, per aquesta pausa per a la hidratació, Ara tenint a Dan Juma, però se reincorpora sense problemes el davanter del València, Arnau Dan Juma. Falta que la va treure André Almeida. Falta ahí que està... És una bona posició per André. Ahí André li pega bé. El migcampista portuguès que ha plantat la pilota. Allà va André Almeida. També Dani Rabas. Dos li peguen bé. A veure quin és finalment el que busca aquest llançament. Va ser Almeida. El valor d'Almeida. El travesser. Ja dient que li pegava molt bé André Almeida. I la pilota... que s'ha estaviat en la creueta del travesser. Ojo, que era la contra. És per al Teruel. Sergio Moreno. I ahí l'ajuda de Dani Raba en defensa. Que bé. I arribem al descans. Arribem al descans. 45 minuts. No afegeix ni un minut més l'àrbitre del partit. Amb la derrota del València. 0-1 el gol que ha marcat Edu Gallardo al minut 29. I després... que André Almeida està aviat i xavilota en la creueta, en un bon llançament del portuguès.
1: Sí, una primera part en la que el València pues, no ha estat afortunat de cara a porteria, menos en cara defendent de la seva porteria, ni cerrada en el minut 22 de Cristian Rivero, però com diguem, les pretemporades estan per a fer-se en diferents contextos. Imagina't que al final això que passa en la jornada 1 de Lliga, pues, si hi ha que fallar, que siga ara per a fer els mínims mínimes errades possibles en la competició domèstica.
0: Descansa así en el Antonio Puchá de la Ciutat Esportiva de Paterna. València 0, Teruel 1. Queda la segona part i així t'ho contarem en VCF Media Radio.
2: Valencianistas, soy André Almeida. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
3: Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. Semana de doble partit per al València Club de Futbol a l'Antonio Puchades. Per a seguir buscant el millor to físic, treballar tàcticament i arribar a l'inici lliguer en les millors condicions, dijous a les 7, València, Hèrcules d'Alacant. amb la veu de Josep Rovira i tot l'equip de VCF Media Radio, no t'ho pots perdre a l'app, web i canals oficials del club. La pretemporada del València Club de Futbol a la ràdio del sentiment. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
4: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
3: El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
5: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
3: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club. El nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder

0: pues en la banqueta, recordem, a banda de Dimitrievski, estan Panats, Marc Martínez, Aymar Blázquez, Jaume Durà, Marcos Navarro i Leslie Okey. Així que a veure si es poden veure en la segona part i aquests partits que també li toquen per a que ells s'agafen ritme.
1: Bueno, pues ya ha començat esta segona part, así el Antonio Puchades, la pilota que la fica en moviment el València, és Cristian Rivero, el balón ahí per a Iker Córdoba i Diakabi, que ara ja ha passat a una defensa de 4, com comentàvem, en Guanyala de lateral dret, i Gallà per l'esquerra, ja que li va el baló a José Luis Gallà. Gallà la pilota, vol entrar, busca la centrada, el baló que ha tret ahí el central Natanael, i és Edu Gallardo el que finalment ha allunyat aquesta pilota per a Sergio Moreno, el davanter del Teruel, i han acabat, ni amb mans, sí, ni amb mans, de Sergio Moreno, diu l'àrbitre, se queixa el davanter del Teruel, però són mans les que ha pitrat l'àrbitre, el col·legiat valencià Pablo González del Rey. Trau ràpid Gallà per a Dan Llum, a veure Dan Llum la pilota, la centra ahí, però no arriba a Rabà. No arriba a Rabà, i el baló que el trau, ahí ja el Teruel, pilota amunt per André Almeida. Volem controlar aquesta pilota, ha agarrat André Almeida clarament, el jugador del Teruel, ha fet falta, la falta sobre Edu Gallardo, i el baló que va ser per al Teruel.
0: Bueno, yo creo que ahora mateix esperem que siga un partit de pretemporada, el Teruel pues firma tant el resultat com les sensacions, ahí la falta un poquet excessiva, sí que és de veres de Aaron Mayol, però el Teruel que al final en este resultat pues mentalment per enfrontar la Lliga, encara queda pretemporada, però mentalment pues es donaria per satisfet, pot ser un canvi de xip, i pues bueno, també és de veres que en quant a sensacions tampoc són males des de l'equip aragonès, però el València que té que pegar ixa passeta endavant, sobretot en atac per provocar accions, perquè si provoques accions pues és possible que siguent el València un equip de primera divisió i el Teruel un equip de primera federació pues pugues tindre més oportunitats. I ara el València, que com diguem ha canviat ixe sistema, i els, és un poquet estrany també t'ho dic, Robi, perquè van canviant ara, per exemple, antes veiem i la línia 4, ara veiem la línia 3 en eixida de baló, en Dienki Mayol en el mig del camp, ahir la demana el migcampista, ahir la té, i pues, el passa de sí. Seguretat, van alternant.
1: I ahí està jugant ja André Almeida, el que entra la pilota buscant a Iker Córdoba, Córdoba i Dien amb el baló, Ali Dien amb la pilota, buscant el passe en eixa banda dreta per a David Otorbi, Otorbi amb el baló, vol anar-se'n Otorbi, ahí en la carrera, buscava la centrada, tapat ahí ve el lateral del Teruel, ho intenta una altra volta Vito Torbi, fica i se va l'opera Dien, Dien que busca el passe per a Mayol, Mayol ahí que se retira sobre si mateix i busca una altra volta el passe ahí per a David Otorbi, Otorbi, Dien, Dien a la pilota, vore, busca el llançament directe i se n'ha anat fora, el llançament per dalt de Ali Dien en esta segona part, estos 3 minuts que portem, minut 48, de partit i ese llançament de Alidien.
0: Pues Robi, no sé si sóc jo, però no li recorde moltes errades de passe a Alidien, que en tota la pretemporada crec que una de les coses que ha sigut que caia la pilota en la grada de premsa, una de les coses positives del de Mali, pues és que no es precipita en els passes, per tant no té pèrdues importants en el mig del camp. Almenys de moment, ahí està ara en la pilota que va obrir per a Hemos Guanyar en aquesta posició de carril dret, ara té el camp per a ell, Otorbi que tindria que donar aquesta opció de pas i té la bola, però com diguem, el Teruel que altra vegada es reorganitza, es regrupa, té molt clar el que vol l'equip aragonès i ara Diakabi que gira el voltant d'ell, però la pilota per a Cristian Rivero i un Iker Córdoba que es demarca així, que jo crec que està fent un partit correcte, la veritat, Iker Córdoba.
1: Ahí està jugant ja Diakabi, traguent i xevaló el València de res de la defensa, buscant el passe per a Guanyala, obri més a la dreta i per a Otorbi, Otorbi, que volia anar-se, l'han agarrat clarament, i ha pitat la falta a l'àrbitre, la que li han fet a David Otorbi, la falta per al València, València que vol a veure si en esta segona part té més arribada que en la primera, només comptabilitzem el tir a porta de Dan Juma, també pues, el valor que està aviat en el travesser, en esa falta, pero ya que tindre més arribada, més presència ofensiva. A veure si en esta segona part millora l'equip. Ahí está Mayol, buscaba el pase a Dan Juma, pero ahí molt centrat, anat directament a les mans del porter Amador Zarco. Fica ja la pilota en moviment. Llarg, buscava ahí el pase per a Romera. Ara la pilota en darrere per a José Ramón de Diego. Való que trata de unyar ahí el Teruel. Va a vol recuperar ahí en la disputa esa pilota Diacabí. Való havia eixit fora. Per línia de banda. I va ser Juan Yala que fica esa pilota en moviment. Este minut 50 de partit 6. De la segona part, esta vesprada del dimecres 12 d'agost, on pronte, a partir de les 7 i mitja, començarà ja aquest eclipse solar. Bueno, pues que en acabar el partit podrem veure, però ja dic, seguint totes les recomanacions que aconsellen pues les autoritats i des d'ací del València també, no mirar pues al sol directament, utilitzar aquestes ulleres homologades. La gent que està sin l'Antonio Puchades de seguida que abandonen la ciutat esportiva de Paterna, se'n vaig als seus domicilis a veure l'eclipsi, sobretot que no se pare la carretera. A veure que ataca el València, el valor filtrat ahí d'Almeida per a Dan Juma, però l'ha tret la defensa del Teruel. Ixa pilota que recupera l'equip aragonès. El balón que anava ahí per a Edu Gallardo, l'autor del gol, que de moment està donant la victòria al Teruel. Gallardo en la pilota. El balón que recupera una altra volta ahí Romera. Romera que vol canviar el xoc, que busca i se passe a la banda esquerra. Ahí entrava el lateral José Ramón de Diego, però la pilota de nou per al València. Ara és Dani Raba. El passe per a Otorbi és bon, el passe d'Otorbi. De primeres volia jugar Otorbi per a Dan Jump, però ja ha tallat molt oportú. Pablo Felipe, el central del Teruel, ha volgut centrar de primeres, però s'ha anticipat també el central.
0: Bueno, el que està clar és que el Terol no va a córrer ningú risc en defensa, per això que el València pues, igual té que pressionar un poquet, un passet més per a forçar. Quan un equip no vol fallar, pues, tens que ser tu el que force les errades de l'equip visitant. Aixina que veurem ara el València com reacciona a este contest de partit, un contest complicat perquè el partit està un poquet parat, el València li està costant fer oportunitats, però també, pues, ahí veiem en la banda que ja calfen els jugadors, tots els de camp, menys Dimitrievski, i a veure com el central de Corbera, ara Dienc.
1: Ojo, el passe per a Dan Juma, s'havia fet mal Dani Raba en aquesta jugada, de fet està estès el jugador càntabre, a veure si l'àrbitre para el xoc, ara sí. Les havia fet mal Dani Raba en eixa jugada. Està a terra el jugador càntabre. I ahí estan les assistències mèdiques del València, el metge de camp, doctor Aliaga, atenent a Dani Raba.
0: Pues ahí en eixa acció que no sabem molt bé el que ha passat perquè es queixa d'un colp, no sé si en la cara pot ser, no? Perquè és el tronc superior. Està pena ara mateix les assistències mèdiques que estan ahí fent el seu treball i Gallà també està parlant en el col·legiat per a veure què ha pogut passar, mentre que alguns jugadors aprofiten per a hidratar-se. Però, bueno, pues veurem ara en el minut 54 que estem. En el 60 s'esperen alguns moviments en la banqueta i, pues, com diguem, al final aire fresc per a l'equip de Corberà és el que fa falta ara mateix, un canvi de joc, pues... Veurem com reacciona l'equip, però
1: sí, perquè la
0: veritat
1: banqueta,
0: que està sent un partit complicat.
1: Recordem que la banqueta del València només està pues, Dimitrievski, però i la resta són jugadors del Mestalla. Panach, Marc Martínez, Aymar Blázquez, Jaume Durà, Marcos Navarro i Leslie Ocay.
0: Fixa't que en aquests noms que has dit hi ha dos jugadors que, siguent cadets, han trencat barreres així en Paterna. Uno va ser Jaume Durà, que va fer el seu debut en el València-Mestalla en època de cadet, i altre va ser Marc Martínez, que va entrenar en el primer equip estant encara en època cadet. De fet, este últim, des de cadet, ha pujat sempre a jugar en una categoria més, va a despuntar en el juvenil B, sigue en cadet y poqueta a poqueta ahora será pesa clau del juvenil A y también está en dinámica de València Mestalla.
1: Bueno, pues ahí está jugando el Teruel, minuto 55 de partido de esta segunda parte, 0-1, continúa ganando el equipo aragonés al València desde el minuto 29 del primer temps. Ahí está jugando ahora ese balón de Hugo Redón arrere para Pablo Felipe, el central, buscando el pase en curté para que la traga el 10 del Teruel. Hugo Redón arrere para el central nigerià Natanael amb la pilota. Ara per a José Ramón de Diego. Tocant la I arrere. Equip aragonès. Való per a Hugo Redón. Hugo Redón que busca la passada llarga. Ojo, i se való per a Edu Gallardo. Edu Gallardo la pilota, la penja. I menys mal que se n'ha anat fora. Menys mal que se n'ha anat fora. Perquè la jugada era perillosa. Ahí Edu Gallardo l'ha volgut penjar a Cristian Rivero i se n'ha anat desviat se llançament del jugador del Teruel.
0: Ahí está el València que ataca per perfil dret, en esa banda de Guanyal l'Autorbi. Recordem que no és la posició natural de Hemos Guanyal, aquell és central pur i dur, però per les coses que està en esa
1: carrileta. A veure Dani Umar, el passe per a Dani Raba. Dani Raba dins l'àrea, escorat un poc ahí en banda esquerra, busca la centrada, el valor que l'ha tret ahí el central Pablo Felipe. Pressiona també ahí Aaron Mayol, la pilota que la vol traure el Teruel. S'anticipa bé ara Iker Córdoba amb la pilota, la juga ahí per a Lidien. Dien amb el baló, a veure Dien, que busca la passada per a Guanyala. Ara és Otorbi, Otorbi, Guanyala, Guanyala que busca la centrada i el baló pues va a ser porta per al Teruel. Aquesta incursió que havia fet Mos Guanyala. Pilota per a l'equip aragonès. Este minut ja 12 se van a complir. En la segona part, 57 de partit. Continua el 0-1 al marcador, perdent el València. Este quint i penúltim partit de la pretemporada. Demà serà l'últim, així en l'Antonio Puigades a les 7 i mitja a la esprada. Davant l'Hèrcules també estarem ahí per a contar-vos este partit, com vos estem contant, per la A, per la web, pel canal de YouTube. Pues, tots els partits de la pretemporada del València.
0: I per cert, aprofite per a dir que el València Mestalla, ja que estem així en el Puigades, pues se juga així el dissabte a les 8, frontal Nàstic de Tarragona, en Isa altra prova de pretemporada. Per ara veu un pleno 3-3, però ara ho contem perquè el Teruel ataca.
1: Bueno, pues ahí está Edu Gallardo, per banda dreta, iniciant la jugada d'atac del Teruel, té que entrar i el valor buscar ahí a centrals. Pablo Felipe, la torna Hugo Redón, de nou per a Pablo Felipe. Tocant-la el Teruel, a la dreta una altra volta per Edu Gallardo, corria ahí Andrea Almeida, però no se fa la pilota. Ara és Sergio Moreno, el davanter, el que juga una altra volta per a Hugo Redón. Té que endarrir el baló, buscar a centrals, i ahí Pablo Felipe, que no se complica la vida i que la deixa per al seu porter. Per Amador Zarco, que en cama dreta vol jugar en llarg, però ahí ha recuperat la pilota el València. És Dan Juma. Per banda esquerra, Dan Juma buscant a Gallà. Gallà que busca la centrada, però ha tapat bé Hugo Redón i el baló que acaba en córner. Treta des del cantó per al València.
0: Pues anem a baló parat. Ara tenim que aprofitar com siga qualsevol acció perquè el temps corre. I al final s'aprova el minut 60. A veure ara Andrea Almeida que va a botar el córner i com diem, hi ha un bon rematador, pues, Diacabí, Iker Córdoba, també Hemos Guanyala. A veure com es dona l'acció.
1: Pues allà va Andrea Almeida a traure eixe córner, el portuguès, la pilota buscava el segon pal, la toca a Idien, el baló que vol treure la defensa del Teruel, i Dan Juma conforme li venia li ha pegat, però molt desviat se n'ha anat fora de la porteria del Teruel, un Teruel que va a començar ja a fer els primers canvis, perquè fins ara pues no havia fet canvis, i estem ja al minut 60 i va a començar a fer canvis el seu entrenador Kiko Ramírez, primers canvis en el Teruel.
0: Pues ahí van a entrar el número 14, 15 y 22, el tetradisc José María Relucio, Álvaro López y Lluís Yasser, el Valencia, Lluís Yasser de Bellreguard. A veure si pues els jugadors del Teruel es donen pressa en eixir i es retiren del camp el seu capità, Aritz Albizua, i també ho fa per altra banda sos dos jugadors que ara mateix se retiren a la banqueta. Pablo Felipe.
1: Bueno, pues han entrat Lluís Llàcer, José María, Álvaro Pérez, Álvaro López, volien dir.
0: Ahí va Gallà.
1: I Lluís Llàcer. Són els canvis que ha fet el Teruel en esta segona part.
0: Ahí va Iker Córdoba, que lo guanya de forma neta. Ja volia no pegar amb la pilota. La recuperem.
1: Bueno, està recuperant d'Almeida. Almeida buscant a Mayol. Mayol i Dient. Dient en la pilota, se l'emporta el de Mali. La toca ahí per a Raba. Raba i Dient amb el baló. Dient buscant el passe per a Otorbi. Otorbi que se'n vol anar. Otorbi que busca la centrada. Ahí estava Diacabí per al remat. Però la pilota que se perd per de fons va a ser córner. Se prepara també el primer canvi en el València.
0: Aymar Blázquez. Aymar Blázquez en el 37 a l'esquena. Volem si ho fa ara Aixina, correcte. La veritat que el xaval xicotet no és, Aixina, que anem a buscar sort en Issa, acció a valor parat. Es retira André Almeida. I, pues, bueno, recordem, un Aymar Blázquez que es va inflar a gols en el seu últim any de juvenil, siguiente el juvenil en més gols de tota Espanya. I, pues, al final, 1'94 de tio. A veure si en el córner es pot fer algo.
1: Pues ahí está Raba. Aymar Blázquez, dorsal 36, que acaba d'entrar al terreny de xoc. El córner. I ahí està, sí. El remà de cap, la primera jugada. I el remà de cap d'Aymar Blázquez, que s'anava per dalt de la porteria del Teruel. Ixe, primera acció que ha tingut el davanter del Mestalla, que ha entrat substituint André Almeida.
0: Sí, però bueno, sempre és positiu que el jugador que entra al camp puga prendre acció el més antes possible perquè entre en dinàmica. Atenció ara al xoc del Teruel i la falta d'Iker Córdoba sobre Mario Cessé. Per ser, ho hem dit antes que estava en la cantera valencianista, un jugador d'aquesta generació 2003 que va guanyar el torneig d'Arona i una generació molt talentosa.
1: Iker Córdoba, que ha vist la targeta groga per aquesta entrada, Mario Cessé, jugador del Teruel, també format així en l'acadèmia del València. Pilota darrere, però que ha ficat ahí Álvaro López, que acaba d'entrar al terreny de xoc. El central, Álvaro López, que la juga llarga, buscant ahí a Sergio Moreno, ha pogut controlar el davant del Teruel, recupera Diacabí la pilota, busca el passe per a Dani Raba, va Diacabí, se va una altra volta, llarga ahí, era que arribe Aymar Blázquez, que s'ha posicionat de davanter, passa d'en Juma a una banda, o Torbi a una altra, i sí, ara és Aymar Blázquez el de davanter, sí, i Dani Raba fent la mitja punta, eh?
0: Ahí va Otorbi, que ha fet ja dos accions molt bones.
1: Que ve Otorbi, el passe arrere i el baló a córner. Ha forçat ahí Otorbi, aquesta jugada. Està intentant Otorbi una i altra volta per aquesta banda. I ahí ha buscat David Otorbi, aquesta centrada, forçant el córner per al València.
0: Pues a veure ara Dani Raba si fica un caramet a l'àrea perquè puguem rematar. Si ara rematem, esperem que siga dins. Ahí va el braç.
1: Pues allà va Dani Raba a treure el córner, el baló dins l'àrea, la pilota amunt, ahí entrava Aymar Blázquez, a veure aquest baló que el trau finalment el Teruel, l'allunya de la seva àrea, i ara n'hi ha falta Gallà, sí, ara n'hi ha falta Gallà en el bot, la falta clara al capital València, que se queixa i se xoca, ha tingut amb el jugador del Teruel.
0: Li donava sense valor, pues Gallà votava per a donar-li a la pilota i el jugador del Teruel, el golejador del únic tant del partit, pues li donava sense cap tipus de bola de permís i són contactes perillosos, però bueno, ara va el càntabre des del valor parat.
1: Pues allà va Dani Raba a treure aquesta falta a favor del València en este minut 65, que se van a complir 20 de la segona part, buscant el gol de l'empat el València, que està perdent des del minut 29 de la primera part. Barraba, el balón que el pincha Islari, entra Diakaví, la toca Diakaví, pero la pilota que la atrapa el porter Amador Zarco, y le ha faltado un poco más de fuerza en el remate a Diaca, arriba está a tocar, pero le ha faltado fuerza para rematar al bode Diakaví.
0: Sí, al final tienen que ganar dins les boles y pues ahí sí que ha falta farsa, pero bueno, ya hay que rematarles y después ya al final puntería. Mario Seara en la banda derecha, que es la segunda cama natural.
1: Ahí está Mario Sese en el balón. Dicha, era Pechue, Edu Gallardo. Edu Gallardo arrere, pero ahí para Sergio Moreno y este Mesa arrere. Buscando ahí a central, Álvaro López. Pero a Natanael, que se mantiene en el equipo titular, el central Nigeria del Teruel. Ahora pilota, pero el soporter, para Zarco, que juega en Yark. Balón para Sergio Moreno. Arriba a tocar, pero no es el Teruel que ha recuperado. Ahí la pilota Edu Gallardo. Gallardo buscando ese pase a la izquierda. El balón. Ahí pera.
0: La perdua.
1: Pera Relu. Pera José María Relucio. Relu. Y ahora ni a falta. La Kelly Anfete. A Dani Raba. Se falta. Bueno, está Jun, pero puede ser bueno, Está ahí a un. De a un metro de la frontal del área del Teruel. Ahí Dan Yuma y Raba, y peguen B y allá que van. Dos posibles lanzadores del Valencia. En esa falta. En este minuto 66. Anem a veure porque está Raba y Dan Yuma y a Diemes. Dos. Li peguen molve. Al colpés de la filota. Este tipus de faltes. A veure, pues va a ser. Raba el que penche la pilota. Aymar Blázquez. Ahí tampoco arriba Juan Yala. Era rematar y se va lo de Islaria. Y la pilota que la trao. Y al Teruel. La pilota de Edu Gallardo. Yarga ahí. Y se va lo. Ahora existe el porter del Valencia, Cristian Rivero. Ahora sí. Cristian Rivero. Pues atrete y se va lo. Espera que juegue el Valencia.
0: Ara, si ens fixem, està Aymar Blázquez ara mateix soles en una línia de quatre defenses del Teruel. Jo crec que fa falta més moviment ahí en tres quarts. Fixeu-vos l'altura de Guanyela ara mateix i Otorbi ahí obert a banda. Està bé cara a Chuan, però el València que té que trobar els espais.
1: Anem a veure que ho intenta Dani Raba. Raba en la pilota, buscant el passe per a Mayol. Mayol. Y Aymar Blázquez ahí en la frontal del área de esquenes a la defensa. La pilota que la volta ahora en Natanael. El central del Teruel. Ahí molve. La recupera la pilota. Otorbi ahora Otorbi. El balón para Díaz en la frontal. Ahora que le puede pegar Gallá. Gallá que le pega. La pilota que la trago. Zarco el porter. Le había pegado molve. José Luis Gallá. Y Lila trete el porter Amador Zarco. Ni se lanzamiento a puerta del Valencia. Buscante y ese gol del empaque se le está resistente al equipo valencianista en esta segunda parte, en este tramo final de partido. De nuevo intenta Gallá, se va a perdir Gallá, continúa el capital Valencia, volvía a combinar ahí en Dien, la pilota que ha tocado en el juego del Teruel y va a ser córner.
0: Sí, al final esto es como todo, y más en este contexto, cuando más tires, pues más opciones tienes de marcar gol. El Valencia, que parece que en estos últimos minutos, pues últimos 20 minutos de que está teniendo más presencia en el área rival. Y la groga ahora para protestar a la defensa del Terol. Gallá le dijo que chue, que es un amistoso, que le ha tocado el seu company, porque parecía surrealista, pero ya bien chuar del Terol de Manan, que fuera trae de porta.
1: Pues allá va Dan Yuma, traure ese córner desde el cantó de la portería del Teruel. Va Dan Yuma, el balón. Pues que ha tocado, sí. Ha tocado ahí la defensa en el central del Teruel. Han desviat una altra volta la pilota a córner i ara des de l'altre cantó va traure el València des del cantó esquerre de la porteria i va ser Dani Raba l'encarregat de nou de botar i ser córner. El València buscant el gol de l'empat. La pilota anava al primer pal. Ahí l'ha tret José Ramón de Diego allunyant ixa pilota per banda de nou per a que el València traga des de la lateral. Ahí està Dani Raba. Amb el balón. Raba. Que va a traure. Fique esa pilota de Islaria. Estaba ahí Mar Blázquez. Estaba también Diakaví. Cao. No n'hi ha res, diu l'àrbitre, continua el xoc. I la pilota que la trau ahir el Teruel, Edu Gallardo, el passe ahir per banda dreta, per a que entre ahir Lluís Llàcer. El valencià que ha entrat en esta segona part del Teruel, ara és Edu Gallardo, juixe passe per a Sergio Moreno, però estava en fora de xoc. El davanter del Teruel, la jugada estava invalidada. I bueno, pues arribem al minut 25, pausa per a la hidratació, minut 70 de partit. Continuem amb este 0-1, perdent el València, guanyant el Teruel des del minut 29 de la primera part. De nou pausa per a la hidratació, per a veure jugadors i el míster per a donar instruccions per veure si l'equip és capaç d'empatar este partit, de tindre més arribada, de crear més perill en la porteria del Teruel.
0: Si és l'única opció, no?, de remuntar esta dinàmica, el València que té que aplegar més a àrea rival, a veure si ja després del cooling break, després de la pausa d'hidratació, pues es comencen a moure boletes en la banqueta. I a veure, pues al final el València que necessita aquest soplo d'aire fresc, i ho poden donar des de la banqueta, que al final pues ja ha fet el primer canvi d'Aimar Blázquez, però els jugadors del Mestalla, que recorden, també estan fent la seva respectiva pretemporada per a plegar el 6 de setembre a aquest debut lliguer front a la Mallorca B de la millor forma possible. Recordem que estan penats Marc Martínez, Jaume Durà, Marcos Navarro i Leslie Okey. Demà estaran més perquè al final pues, és una doble sessió de partits en les que pues, tindran que anar alternant primer equip i Mestalla per a plegar els dos rodats a aquest debut lliguer.
1: De fet, els jugadors que demà pues, afrontaran aquest últim partit de la pretemporada davant l'Hèrcules, que van ser titulars en el Trofeu Torreig, estan així veient el partit. Pues Hugo Duro, Guido Rodríguez, estava també pues, César Tàrrega, De Haas, Pepelu. Els havien vist ahir veient el partit i seran estos els que juguen demà aquest últim partit davant l'Hèrcules.
0: I atenció, perquè ara se lleven el peto dos dels canvis, Jaume Durà i Alejandro Panas, que van a entrar al terreny de xoc en el primer equip. Bueno, veurem com li va al jugador del Mestalla. Debut, si no m'equivoque, debut així de Jaume Durà en el primer equip, per lo menos en terreny local, en el Antonio Puchades.
1: Pues ahí están.
0: Y entren per...
2: ...s'han retirat en el 4 Muntardia Camí y en el 32 Samos Guanjana.
0: Entren per... Hemos Guanjana y Muntardia Camí.
1: Pues se va Alejandro Parés, que se va a ficar de central. Y Jaume Durà... Pues anem la posició.
0: A l'extrem dret, sí, i Otorbi al lateral.
1: Passa lateral, sí. Se col·loca Jaume Durà d'extrem i Otorbi de lateral, i Alejandro Panés, que recordem ja va debutar en el València en la Copa del Rei la passada temporada. Ahí está Alejandro Panés tocant el primer baló, buscant allà David Otorbi. Està Jaume Durà tocant-la ahí darrere. Protagonisme de jugadors canterans formats així en l'acadèmia.
0: Me atreviria a dir que al final el que anem a veure és segon David Otorbi, que va tindre tot el carril per ahí, i Jaume Durà, que recordem és un jugador de jugar per dins, pues va deixar ahí, com veiem, i ser carril lliure a David Otorbi, i Jaume Durà imagina que intentarà combinar per dins, encara que siga més habitual que ell juga darrere del punta o en banda esquerra, pues ara està en la banda dreta, però el que dic, que se tirarà ahí pac al xoc interior per a que Otorbi tinga aquesta carretereta per el carril dret.
1: Bueno, pues minut 74 de partit, 29 d'esta segona part, van a ser les 7 i mitja de la vesprada, i a hores d'ara pues, està previst ja que comence aquest eclipse parcial. Bueno, que tindrà pues, eclipse total, serà, està previst sobre les 8 i mitja de la vesprada. Ja dic, en acabar este partit anirem tots per a veure aquest eclipse, que bueno, que a partir d'ara començava ja, a aquestes hores. De moment així encara, evidentment, pues, no ha afectat massa.
0: La gent que estiga veient el streaming, pues, també pot dir des d'on va veure l'eclipse per a donar idees als demés.
1: Bueno, pues ahí está, jugando el Valencia. Minuto ya 30, mitjana la segunda part, 75 de partit. A ver si el Valencia en este tram final de contra es capaz de empatar el partit, pot remontar, pegarle la volta al marcador. Ya dic, pues, a ver si pot tindre més arribada, més presència ofensiva, que ha sigut molt pobre el bagatge avui ofensiu de l'equip. Se manté en cara d'Anjuma, Dien i Gallà, eh? El primer equip passa en llarg, ahí estava el valor per a Dani Raba, també Dani Raba. Pues són Dani Raba, d'Anjuma, Gallà, Dien. Jugadors que encara queden de la primera part. Més canvis en el Teruel.
0: Pues van a entrar en el número 5 y en el número 18 Gregorio Medina y José Santiago Bórico, que también va a pasar por canteres de la Comunidad Valenciana. Y pues se retiren dos jugadores del Terol. Y le dicen al golechador del únic tan del partit. A Boreara. Como aprovecha el Valencia en estos últimos 15 minutos, en estos soplo de aire fresco que ha entrado desde la banqueta. A ver si el Valencia por fin pega una paseta en davant que fa falta para ficar estos en el marcador.
1: Bueno, pues ahí están los cambios que son en la megafonía el Antonio Puchades, que ha fet el Teruel. Y así en este minuto 76-31 de la segunda part. Ahora la treta de banda que va a ser per a l'equip aragonès. A ficar la pilota en moviment. No diu l'àrbitre, pues, que la pilota va ser per al València. Jo crec que ha hagut... No, que és treta de banda per pèrdua de temps. Entenc. O sea, estas de les coses que se va a perseguir la pròxima temporada. Les pèrdues de temps s'anaven a castigar i sancionar. Y bueno, buen vist. Así ya en este partido per part del Colegiat Valencià, Pablo González del Rey. La pilota per Alejandro Panach. La trau el València des de darrere. Panach amb el baló. Buscant ahí a Iker Córdoba. Iker Córdoba i Danjuma. Danjuma ara per ixa banda esquerra, el neerlandès, buscant a Dien. Dien la toca una altra volta darrere. El baló per a Panach. Y ahora la pilota para Aaron Mayol, que se mantiene ese doble pivote en compañía de Dien. Ahora busca el pase para Torbi. Ahí no arribat. Y ahí la pilota para el Teruel, para el soporter Zarco, que golpecha de primeres en Yark. Buscante ahí, pues, a Bórico. El jugador que ha entrado en esta segunda parte. Los nombrosos cambios que ha fet el Teruel en este tram final de partit. Presionaba Aymar Blázquez. Ahí no pudo recuperar la pilota el davanter el València del Mestalla. La pilota per a Natanael. Este és poc també que se manté en el Teruel de l'equip titular, perquè ja dic que el seu tècnic Iker Ramírez ha canviat pràcticament tot l'equip. Ahí està Álvaro López, traguent ixa pilota per a Bórico. Ahí està José Santiago Bórico, dorsal número 8 en el Teruel. La pilota ara per a que l'aixuga Andrés Borge. Arre per a Bórico, està en fora de xoc. Està en fora de xoc, clar. El jugador del Teruel. Y la pilota que va a ser per al València en este minuto 78 de partit. 33. Esta segunda parte.
0: Ahí está Alejandro Panach traguen la pilota. Y ahora es Marc Martínez el que se apropa a la banqueta per despullarse del peto. Y ahora si puede entrar al
1: que va a debutar,
0: dos debutantes,
1: sí, señor.
0: Uno 2008, Jaume Durà, que va a plegar en categoría Alevi así al Valencia, de fet renovat este mateix estiu y en esa ampliación de contracte. Y ahora Marc Martínez, generació 2009, pues pareix que va a debutar en el primer equip. Dos jugadors que també han sigut internacionals en la selecció espanyola en les seues respectives categories. Van formar part de ICE Record, que va batre l'Acadèmia del València l'any passat en 30 internacionals, quasi res. I pues, bueno, ara veurem Jaume Durà i Marc Martínez, que tenen una posició apareguda, però són jugadors totalment complementaris i ara ho veurem sobre el terreny de joc.
1: Bueno, pues, 3 se prepara Mar Martínez per entrar al tren de xoc. Ahí está. A 3 dels jugadors més prometedors de la cantera del València i que també va debutar en este partit. Ahí está Mar Martínez, generació 2009, dorsal 34. Se retira Aron Mayol, altre canterà, i ahí está el debut de Mar Martínez en el València, al igual que Jaume Durà.
0: Este també és un jugador totalment fet així en Paterna, des que va començar a jugar, pues se ho fa així pràcticament, així que també és bonic, no?, veure com jugadors que van a plegar així en els primers anys de futbol i de la seva vida, pues apleguen a debutar en el primer equip, senyal de que en Paterna se fan les coses bé.
1: Bueno, pues ahí está, jugant el Teruel, atacant per aquesta banda dreta. Ara n'hi ha falta de Mar Martínez, la falta del jugador que havia entrat ara al terreny de xoc, la falta sobre el jugador del Teruel, sobre Gregorio Medina. Estem al minut 81 de partit, 36 de la segona part. El València que busca ese gol per a igualar el partit, que de moment està perdent 0-1. Ja va la falta, ara que va botar el Teruel. La pilota ahí, buscant a Bórico, en ixa banda dreta. De nou, ixe baló que tornen a penjar dins l'àrea. El Teruel, ahí ha tret la pilota el València, però l'ha recuperat una altra volta el Teruel. És Andrés Borge. Ara el passe ahí arrere per a Relu, José María Relucio Relu. La pilota per a Mario Sese, que és també d'Espox, que se manté el Teruel en l'equip titular. Arrere per la porter, Cera Zarco, que juguen llarg una altra volta, buscant ahí a CC Bórico, però de nou estaven fora de xoc. De nou estaven fora de xoc el davanter del Teruel, Bórico, i la pilota que va ser per al València.
0: Pues estará bien, que está totalmente a soles en el mig del camp. Ara el València és quan intenta acumular en Metzen, però si el baló no aplega, està molt complicat. Ara la falta, també precipitada, de Aleu Dien, que el minut 82 dels jugadors de València, pues que saben que tenen que marcar un gol per a fer les tables, però que per ara pues, també han de aplegar a porteria. I bueno, quatre canvis. Tres canvis en el Cires del Terol.
1: Bueno, pues ahí están. Més canvis. En el Teruel.
0: Van a entrar en tren de fet Carlos Igual, protagonista esta setmana en l'informatiu del València. Jugador que s'ha format així en les categories inferiors del València, des de prebenjamí de primer fins al juvenil. I, pues claro, fan el carril dret. També entra altre valencià, com és José Luis Calve i també Nicolás Gutzik.
1: Bueno, pues més canvis en el Teruel. Ja estem en el tram final d'este partit. Ara pressiona el València. Ahí está Dien, la pilota que la trau Zarco, el porter, la llunya. Baló amunt. Ahí está la disputa de Iker Córdoba. Ahí va Mar Martínez. Se va lo ficante ahí sobre Gaya. Gaya buscant a Dan Juma. Dan Juma i Mar Martínez se l'emporta a Mar. Vine una espenta clara. Hi ha una espenta clara que li han fet a Marc Martínez per part de Hugo Redón. I la falta que va ser favorable al València. I hi ha un València que en este tram final del partit està buscant ixe gol per a igualar el partit, per a evitar la derrota. En este partit quint i penúltim de la pretemporada. El baló per a Panach. Panach buscant a Otorbi en ixa banda dreta. Otorbi que trata d'anar-se'n, ho intenta Otorbi. Continua amb el baló Otorbi, ara la deixa ahí per a Dien. Dien una altra volta Otorbi, però no s'han entès. No s'han entès Dien i Otorbi, i el baló que acaba perdent-se per línia de banda. Va ser pilota per al Teruel.
0: S'està complicant encadenar passes ahí en atac i, clar, per a plegar a porteria, pues és obvio que tens que fer una bona seqüència de passes o de conduccions, però ara el València no ho està aconseguint i al final pues, el Terol que està mantenint aquest resultat després d'aquesta errada defensiva del València en la primera meitat, però el conjunt aragonès que està aconseguint mantenir el resultat, també mèrit de l'equip aragonès. I demà també pues, serà el segon torn dels jugadors més, en més minuts del València front a l'Hércules.
1: Bueno, pues ahí está. Jugante el Teruel, presionante el Valencia. Ahí está Aymar Blázquez, traba la pelota al porter. Amador Zarco, bol recupera Gallá, la fica ahí. Espera que se la emporte Jaume Dura. Ve Jaume Dura en la pelota, busca el lanzamiento. Ojo, la falta dura, ¿eh?
0: Ojo, Jaume, que ahora...
1: Sí, se hace mal en esa jugada.
0: Estoca en el Turmey.
1: Sí, a buscar el lanzamiento directo Jaume Dura.
0: Se alza.
1: Recupera, sí. Se recupera Jaume Dura. A buscar ahí el lanzamiento directo. Y el balón que va a ser per al Teruel. Cuando estén ya, minuto 85, 40 de la segunda parte. Así en el Antonio Puchá de la Ciudad Esportiva de Paterna. Acabante este partido. Trau el porter. Zarco, Llarg, ahí talla Otorbi de cap. La pilota una otra volta que la vol recuperar Panach. La envía fora. Avanzanse ahí en el salt. Alejandro Panach ambiente y lleva lo fora. Espera que siga servicio de banda. Favorable al Teruel. Pilota ahí. Ahora... Ahí ni a falta de Jaume Durá. Falta de Jaume Durá sobre el jugador del equipo aragonés, que es el que acaba de chular el árbitro.
0: Pues saboreará escasos 4 minutos queden para el final del partido. No tengo claro si habrá afechit. También recordemos que molt espai en cuanto acabe el final, para tornar de Paterna y también para agafar el coche. Ahora la falta.
1: Ojo, ya falta el balón que trau la defensa del Valencia. A Bore Raba, que vola así rápido. Ahí a la contra, Dani Raba, la agarra claramente, Natanael. Y la falta que acaba pitante el árbitro al central del Teruel, que ve la tarjeta. Oraga, central Nigeria. Del Teruel, Perisha falta sobre Dani Raba, que a 3 días rápido el Valencia. Raba la torna a pinchar, busca Aymar Blázquez, la echaba Aymar Blázquez, pero Amar Martínez, ahora Marc, está en la frontal, busca el pase, pero Otorbi, entra Otorbi per banda, la dice otra vuelta, pero Amar Martínez, la centrada de Amar Martínez al segundo pal, y ahí no arriba ninguno, estaba Jaume Dura, pero el balón acaba perdiéndose per línea de fons, y va a ser reporta per al Teruel.
0: Pero que deia que són dos jugadors de posició pareguda però complementari, són Marc Martínez i Jaume, que si se fixeu ara mateix, pues Marc havia centrat la pilota des de la banda dreta i Jaume estava en aquesta posició de Marc, així que són complementaris i canvia la porteria. Va Dimitro Pojorili i acaba d'eixir Amador Zarco, el guardameta del Terol.
1: Bueno, pues canvia també la porteria del Terol. Y es el portero ucranés, Pojorili, per Amador Zarco, la pilota, el ambiente directamente fuera para que siga treta de banda. Esté bien el tram final de partido, minuto 88-43. Ahora sí el Valencia, en estos últimos minutos, es capaz al menos de igualar el partido y evitar la derrota en este quinto y penúltimo partido de la pretemporada. Es Dien el que te el balón, buscando ahí a Otorbi. Otorbi que trata de chuar, buscar el pase a Rere. Y esa pilota para que juegue de nuevo Dien. Ahora es Mar Martínez. Mar Martín le dice una otra vuelta para Dien. Otorbi ni esa banda. Otorbi que se embolanar. Ahora busca el pase perdín. Se va Otorbi. Está Otorbi. Busca la pasada para Dien. Abore Dien de primera. Es el pase para Mar Martínez. Y el balón que se va fuera. La tinguda Mar Martínez. Para empatar el partido, el balón que se ha nadie pante el paldret de la portería del Teruel. La ocasión mezclar ahí de esta segunda parte. La tingut el canterá Marc Martínez.
0: Això se li dona molt bé al bo de Marc. Apareixer en segona línia des de darrere a ese perill de l'àrea. De fet, fa unes temporades es va un fer a gols siguent cadet. I el jugador que no ha tingut esa precisió, no ha pogut marcar en el seu debut, però en Caresina, els jugadors que han entrat des de la banqueta estan fent el seu paper, tant Panats com Aymar, Jaume i Marc.
1: Ahí la tinguda, Marc Martínez, con Diem Generació 2009, a 3 de jugadors més prometedors en l'Acadèmia del València, internacional també. En las categorías inferiores. Ahora juega el Teruel. Ojo a la contra. Pero al equipo aragonés. Que arranque en esa jugada. Per banda esquerra, busquen el pase. Ahí está Calvé a soles. Ojo a Calvé, el llançamento. Y la pilota a córner. La tret. Ahí se való Cristian Rivero. Calvé, que sabía que da sol. Ha buscat el llançamento. Y Cristian Rivero, que ha desviado a córner. Se való que va a ser per al Teruel y que puede ser esta ya. Pues l'última jugada, porque el temps ya está cumplit. Estem en el minut 90. Y puede ser esta l'última jugada del partit. Va Miguel Ángel Romera a traure el córner per al Teruel. Que ya dient, puede ser esta l'última jugada del partit. El balón en curt y ahí está, el final. El final del partit, así en la Ciutat Esportiva de Paterna, Antonio Puchades. El València, que ha perdut en este quinti penúltim partit de la pretemporada. 0-1 davant el Teruel. Marcava Edu Gallardo per l'equip aragonès en el minut 29. I el València, pues que ja diem en este tram final partit, sobretot a Marc Martínez, i aquesta ocasió que ha tingut per empatar l'encontre. No ha pogut ser. Y bueno, pues demà l'últim partit de la pretemporada. Sí, de nou en el Antonio Puchades, 7:30 de la vesprada davant l'Hèrcules. Serà l'últim partit de la pretemporada abans del debut en la Lliga davant el Celta de Vigo. Despedim ja Vicent Burguete.
0: Pues demà es trobem altra vegada en el Antonio Puchades a les 7:30. Un partit que no ha sigut bo del primer equip, però ja que continuar agafant ritme i veurem com li va demà front al Hèrcules Club de Futbol, l'equip que competeix en primera federació. I pues Robi, demà s'escolten.
1: Bueno, pues demà estarem així de nou. Ara pues ja diem és que tornen cap a casa, pues que vagin en molta cura, en molta prudència, precaució en la carretera. Ara se n'anem tots a veure pues, l'eclipse, que ja ha començat, però ja dic que aquestes recomanacions que hem fet i que tornem a repetir, no mirar directament al sol, utilitzar les ulleres homologades, i ja dic, ara pues, el que vaig en cotxe, que no se paren les voreres, directament a casa a veure l'eclipse. Nosaltres tornem demà, que passeu bon dia i que tingueu bon eclipse!

0: soc Pepe Lu, viu amb l'emoció de VSF Media Radio tots els nostres partits.
1: Setmana de doble partit per al València Club de Futbol a l'Antonio Pujades. Per a seguir buscant el millor to físic, treballar tàcticament i arribar a l'inici lliguer en les millors condicions, dijous, València, Hèrcules d'Alacant. Amb la veu de Josep Rovira i tot l'equip de VCF Media Radio, no te ho pots perdre a l'app, web i canals oficials del club. La pretemporada del València Club de Futbol a la ràdio del sentiment. Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición.

0: Moments històrics del València.
1: Ricardo Arias i Tendillo el tingueren com a company de vestidor, tu el tingueres com a delegat.
2: Com a delegat.
1: Com era, com a delegat, Juan Sol?
2: Com es tinguen, no? És que ell és natural. Ell és la mateixa persona, siguen delegat, que siguen xuar, que siguen companyero, que siguen pues, un conseller. És de la mateixa forma, no? Entonces, jo recordo... I vull contar-ho perquè a ell li agradaria que ho contarem, perquè per això havíem viscut junts i havíem passat aventures positives, negatives i ja està. I entonces ell quan venia, quan era delegat, que venia, claro, el delegat viatja sempre en l'equip i prepara pues, els hotels o les estances on tenim que estar, la connexió amb l'entrenador i demés. I vam fer una concentració en Font-Romeu, que jo crec que tu estaves també en Font-Romeu, no me'n recordo segur.
1: Encara no.
2: I bueno, i allí una pretemporada és llarga, se fa llarga, ja ho sabem tots que se fa llarga, i n'hi havia que passar el rato moltes vegades pues, distraguent-se d'alguna manera, no? I nosaltres pues, se mos va ocurrir fer una anècdota que tinguérem en Bernardo España i Juan no estava. Però a Juan li ho contaren. I qui li ho va contar va ser la Guàrdia Civil. Perquè cridaren al delegat de l'equip, la Guàrdia Civil de la població de Font-Romeu, diguent-li que la nit anterior havien vist pues, un moto de gent, unes pintes molt rares, pues, donant por a la gent i fent que els cotxes que entraven a la població donaren mitja volta i se n'anaren. I entonces la Guàrdia Civil pues, pregunta al delegat, que era Juan Cruzol, claro, i Juan, claro, com sempre, justificava les coses i tal i qual, però claro, agarra i me quirda per telèfon. I me quirda per telèfon a l'habitació i me diu, Loki, ¿Qué hicisteis ayer? ¿Anoche qué pasó? Yo, no, ¿qué pasó? No, nada, no... No, ¿por qué? Si no, ha venido la Guardia Civil diciendo que habían marcianos en la carretera. Y pues, Loki, pues, diles que si son marcianos que lo busquen, pero aquí no sabemos nada. I el Loki intentava justificar davant de la Guàrdia Civil que ahí no havia passat res. Bueno, era que lo que estaven dient, no? Era tocor, no? Intentava justificar les coses de la millor manera possible, inclús jo diria que en alguna ocasió ha sigut perjudicat i mai ha sentit una mala paraula d'ell per sentir-se perjudicat. I no parle de nosaltres. Parle de circumstàncies que es donaren en el seu moment, en el club, i ho va pagar ell. I mai ha dit res. Mai ha dit res.
3: Hola, soy Tere Morato y escucha Més Goles en la ràdio oficial del València.
0: Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición.
4: El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
3: Hola, soy Tere Morato. Seguís la actualidad del Valencia Femení a VCF Media Radio.

0: todos nacemos ahí, todos nos hacemos jugador. Si no hubiese esa academia o esa cantera, pocos jugadores llegarían. Yo creo que el Valencia siempre fue un jardín de sacar jugadores para el primer equipo. En aquella época, de 25 profesionales, 15, te puedo asegurar, eran valencianos. Ese es el éxito. El Mestalla tiene que ser el puntapié inicial de una carrera deportiva espectacular y hermosa. 100 años no se cumplen todos los días, que la ciudad debe estar y sentirse orgullosa de que el Valencia cumpla 100 años. Ese es el esfuerzo de esta ciudad, el sacrificio, el DNI, el sacrificio, la humildad, la honestidad de una de las mejores fiestas del mundo, que son las Fallas, y el fútbol que ha hecho grande a esta ciudad.
1: Hola, soy Celia Fernández. Seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.
2: Van a escuchar una reemisión del Partido del Valencia.
3: Este es el once del Valencia, que ya diem vol guanyar un partit importantíssim, el més puntuar, traure algo positiu. En la porteria, el de Macedònia està en un molt bon moment, Stole Dimitrievski. En defensa, banda dreta per argentí, Renzo Sarabia. Parella de central, Cel d'Aldaia, César Tàrrega. I la primera gran novetat, torna la titularitat. El suís era Ixomert, la banda esquerra per al de sempre. Per al capità, per al de Pedreguer, José Luis Gallà. Un centre de canvi, un doble pivot molt defensiu. En l'argentí Guido Rodríguez i en Pepelu el de Denia, que se manté en l'equip titular acompanyant avui a Guido Rodríguez. Les bandes per a Sevilla, Luis Rioja, i l'altra novetat, Diego López. Mitja punta en llibertat de moviments per a Javi Guerra, i dalt l'altra gran novetat, el golejador d'este València, Hugo Duro. Guantasil está en Samamés, acaba de desplegar una pancarta, un tifo de suport, de reconocimiento al Chingurri Valverde, Ernesto Valverde, pel seu 500 partits en la Leti Bilbao. Será l'última temporada del Chingurri Valverde, y ahí está esa pancarta y ese tifo en un de les graderies del estadi de Samamés. Anem ara en la Leti Bilbao, l'equip titular. Que va a formar en Unai Simón la portería, en defensa Gorosabel, banda dreta, Laporte y Geray. La gran novetat, el capità, que torna a jugar després de fa molt de temps, en Yuri, en banda esquerra. Jaureguizar i Rego en el doble pivot. Robert Navarro i Nico Williams en les bandes. Sancet, mitja punta. I dalt, Gorka Guruzeta. Xiularà este partit el madrileny Miguel Ángel Ortiz Arias. Va a pitar este mateix partit en Mestalla, en la primera volta que va a guanyar el València, com m'estan recordant, 2-0. I amb este àrbitre el València no ha perdut esta temporada. Tres partits, dos victòries davant l'Atleti de Bilbao i en el camp del Llevant, i un empat davant l'Elx. Pues a veure si també Ortiz Arias avui ens dona sort, que estarà acompanyat pel VAR, per Martín González. Tot està preparat així a l'estadi de Samamés, desplegant-se aquesta pancarta i també en reconeixement a Ernesto Valverde. A 500 partits ha posat tota la plantilla, tot el cos tècnic. Ells ja s'estan acomiadant d'este entrenador, que ha donat pues moltes vesprades i nits de glòria a l'Atleti Bilbao. En el seu dia també entrenador del València. Tot està preparat així en l'estadi de Sant Mamés. Així te ho anem a contar en UCF Ràdio. Pots escoltar-nos, ja saps, te connectes a l'app, a la web del València, des de qualsevol part del món, i ahí per la ràdio avui pots escoltar-nos. També per la FM, la ràdio convencional de tota la vida, 92.6 de la FM, les nostres emissores col·laboradores, que són moltes també les que ja estan connectades. Avui el partit

0: De moment no. Però dic que el canvi tàctic és ha col·locat el míster a Luis en la banda esquerra, Diego López per la dreta. El de més tot igual. Fent la mitja punta Javi Guerra per davant de Pepelu i Guido.
1: El València, bueno, pues Robi, que ara mateix, està, bueno, té en estadístiques més duelos guanyats que l'Atlètic Club i a banda també menys pèrdues. És a dir que el no és solament una sensació que s'estiga preguent amb nosaltres, que l'equip està fent un partit seriós, és que realment també, sí. En les xifres en la mà, el València pues, té més gols esperats, més duelos guanyats i menys pèrdues.
0: Quanta imatge i sensacions, ja dic, jo crec que és bona la que ha oferit l'equip en la primera part, en aquesta serietat, competint-li a l'Atleti de Bilbao. I, bueno, pues la llàstima, el que hem dit, és el penal que ha errat Hugo Duro, però, bueno, n'hi ha que seguir igual en esta segona part, buscar ixe gol que ens puga donar la victòria en este partit. Quan trau el gol, el fica ja en moviment Dimitrievski buscant el César Targa, se l'emporta el d'Aldaya, César Targa rere per a Guido. Guido en la pilota va canviar el xoc completament, buscava el passe a Gallà, no l'ha eixit i la pilota la recupera l'Eti Biló, se l'emporta Iñaki Williams. Iñaki Williams ara perseguit per Luis Rioja, també ajudant defensivament Gallà per darrere, molt bé Gallà. Molt bé, Gallà, atent, li ha llevat la pilota Iñaki Williams.
2: No està preciso hoy, Guido,
0: eh? Que jugue ya.
2: El partido que menos preciso, el partido que menos preciso lo veo a Guido, eh?
0: La pilota, ahí buscava Hugo Duro, no ha pogut arribar Hugo Duro. I ara Unai Simón, que colpeja en llarg, canviant la pilota territori valencianista. Xomert en el bot i tarxeta groga per a Xomert.
2: Vaya.
0: Tarxeta groga per a Xomert en el bot amb Ollán Sancet, la tarxeta groga per al central suís del València.
2: A mi no és barata, eh?
1: Pues, Ricardo, te vaig dir una cosa. A mi també me passava que, bueno, Ricardo Díaz acaba de dir que a Guido Rodríguez no l'estava echant precís, pues, per ara, DNU de 20 passes, 6 de 7 en camp rival, 14 de 14 en camp propi. Es decir que no ho entenc, però...
2: No, o sea, a la hora de participar, sí, está haciendo una actuación de la suya. Yo te digo a la hora de ser preciso en la entrega.
0: Bueno, pues la falta ara que va a votar la Leti Bilbao. Després d'aquesta tarxeta que li ha costat a Xomert. Baló penjat dins l'àrea del València. El baló l'havia tocat Renzo Sarabia. I és córner. Pues va ser córner per a Leti de Bilbao. Aquest baló que penjat a l'àrea. La pentinà de cap Renzo Sarabia. I la pilota que va a ser córner per a l'Atleti Bilbao des del cantó de la porteria Dimitrievski. De nou jugada, baló parat, de nou perill, de nou a intensitat i contundència defensiva. Tàrrega de cap, rebutjant aquesta pilota, la volia recuperar Rego. Alejandro Rego, ahí la disputa en companyia de Diego López. Continua Rego, retalla Rego. Rego continua jugant, busca la centrada i ha ficat ahí el peu Diego López. Però de nou desviar a córner, ara des de l'altre cantó. El córner per a l'Atleti de Bilbao, des de la part esquerra de la porteria
2: aquí,
0: del València.
2: Aquí, como siempre digo, es fundamental ahora Dimitrievski. Exacto, en estos balones altos.
0: Les marques, que no n'hi ha gent desajustos defensius, el xoc aeri és perillós, ojo i xe baló, la pilota que la vol traure el València, arriba Iñaki Williams, el llançament, Selimbald a Robert Navarro, ha buscat el llançament directe i se rechaça ahí de Iñaki Williams, se n'ha anat molt desviat fora de la porteria del València.
1: Però fixa't, sí que el València, per ficar un aspecte a corregir, sí que ha de aconseguir que les segones jugades en els corners siguin segues, perquè per ara totes estan acabant en ocasions de l'Atlètic Club.
2: Yo creo que va a aguantar el míster al minuto 60 y va a sacar a Ramachani y posiblemente a alguien del medio campo para darle frescura y seguir con esta línea de trabajo. Que puede ser Ugrinić, por ejemplo.
1: Bueno, incluso bueno, puede cambiar el sistema y bueno, o ficar a Ramazzani per Javi Guerra per dins y
0: de moment,
1: per Omar Sadik. Ya veurem.
0: Está calfant en la banda, no més Ugrinić. És Ugrinić el que veig calfant en la banda, no sé, tindrà algun problema Pepe Luguido. Però és Ugrinić el que està calfant, l'únic jugador en la banda. Si no sé, ara sí, poc a poc anem incorporant-se, però només Ugrinić calfant en la banda. Quan hi ha servici de banda, favorable l'Atleti Bilbao. Ojo, se l'emporta Robert Navarro, vol entrar Robert Navarro dins l'àrea, entra Robert Navarro, continua el jugador de l'Atleti Bilbao, la pilota arrere, buscant a Yuri des de la part esquerra. Yuri que la torna a col·locar per

0: el millor de VCF Media.
1: Abuelo, avui sempre estaré agraït perquè gràcies a tu sóc valencianista. No saps el que significa per a un net poder-se abraçar com tu i jo ho fem en cada gol del nostre València. També discutir pels canvis, xocs de l'equip, simples anècdotes que fan únic cada partit. Tu dius que estàs oblidant de moltes coses, però sé que d'este lloc mai ho faràs. I si no, estaré al teu costat per a posar-te una i altra vegada este vídeo. Com tots, no sabem quan esta pandèmia mundial ens deixarà tornar a casa, o simplement quan serà l'últim partit de la nostra vida. Però vosaltres, els més majors, més encara. Gràcies a tots i cada un de vosaltres per tot el que heu viscut, per tot el que heu lluitat al costat del nostre escut i gràcies per fer que vegem el València com algo més que un sentiment. Estic segur que tornarem a casa, tornarem a Mestalla. I ho farem, jo amb Abuelo i tots vosaltres junts, amb una gran lliçó de vida apresa.
2: A tot el valencianisme. Soc Juan Roc i soc de la Palma de Bona i de la penya valencianista Balaguer. No tinc paraules per descriure Mestalla. Es considera com si fos a casa. Durant la meva vida hem tingut moltes victòries i també moltes derrotes. En casa jo he educat a la meva família el valencianisme. Jo he nascut valencianista i sóc i seré des d'aquí muica. Me sabria molt de mal oblidar això. I en l'últim partit, pues, la meva vida no vull anar-me'n sense anar-me'n de front, diguent, amunt de València!
0: El millor de VCF Media.
3: VCF Radio, la ràdio oficial del teu equip.
4: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han sigut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
5: Cent anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor 87.6, la ràdio del sentiment.
6: VCF Ràdio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.

0: llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karoq. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
1: Bona vesprada. Els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
2: Hola, sóc Pepe Lu, viu amb l'emoció de VSF Media Ràdio tots els nostres partits.